0: Simplificat.
1: Desubicat.
2: Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026.

jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: viure dins de mi.
1: Comença amb parefa, però no són fades. En Wiki, el petit Miki i en TT3000.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és El Forner, de l'Osa.
2: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
1: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Barcelona, 11 del matí. Un matí assolellat. A plaça Universitat comencen a arribar desenes, centenars, potser milers de persones. Porten pancartes, càntics, banderes, però ningú sap quants són. La policia diu que en són 8.000, l'organització en compta 60.000 i el partit contrari assegura que no n'hi ha ni la meitat. Qui té raó? És una qüestió de política o de matemàtiques?
2: Bon dia, Laura.
3: Hola, bon dia.
2: Bon dia, Albert.
4: Hola, bon dia.
2: Com anem? Benvinguts a Estimem les Mates, el podcast on les matemàtiques no són un problema, sinó la solució.
4: Avui volem descobrir com es compta la gent en les grans concentracions. Com sabem realment quanta gent hi ha en una manifestació? Hi ha mètodes? Hi ha trampes? Hi ha una equació secreta del govern?
2: Doncs just això volem esbrinar avui. I com sempre, la Laura, la nostra profe de mates preferida, ens proposa un repte per resoldre.
3: Imagineu que esteu a una manifestació a plaça Catalunya, plena de gom a gom. L'organització diu 100.000 persones, però la Guàrdia Urbana contesta: un moment, només en veiem 50.000. I els detractors en compten 20.000. Com pot ser tanta diferència?
2: Una diferència significativa i que a més pot canviar la manera com entenem la realitat. Quina és la resposta, Laura?
3: Doncs depèn de com ho comptis. Per aprendre a estimar és important buscar referències. Ja ho vam aprendre l'altre dia. Hi ha mètodes molt diferents i ja sabeu que a mi m'agrada buscar casos pràctics i fer pensar la gent.
5: Però aquesta setmana els experiments els faré jo. Si parlem de grans concentracions, el món casteller n'està ple. Trucaré a la colla vella dels Xiquets de Valls per veure com preparen una diada castellera de Santa Úrsula. I m'acompanyarà el Manel Urbano, que n'és el cap de colla.
2: Moltes gràcies per atendre'ns, Manel.
6: Moltes gràcies a vosaltres per
2: l'atrac matemàtic.
6: Per la vella,
2: sí. Per festa major, per Santa Úrsula, és quan la plaça queda més plena? O...
6: Sí, per la fira de Santa Úrsula és, i per la festa major de Sant Joan són els dos dies que, diguem, la plaça està més plena. Els altres, tots això també, no, però aquests dos dies serien els dies màxims d'afluència de gent.
2: Hi ha alguna curiositat que valgui la pena saber sobre aquesta plaça?
6: Sí, bueno, que hi ha una curiositat, que és que la plaça no està directament encarada amb l'Ajuntament, sinó que, diguem que la plaça està una mica desplaçada cap a l'esquerra de l'Ajuntament i que, doncs, al costat de la plaça hi ha un carrer que fa una mica de pendent on no es pot practicar els castells, però sí que es pot veure.
2: Per tant, aquí hi ha una mica de trampa i els espectadors que vulguin venir a veure els castells que feu tenen diverses alternatives.
6: Sí, dins la població, el públic que ve, doncs també normalment els ubica en un carrer o en un altre, depenent també d'una mica de l'afinitat on vol veure més proper a una colla que una altra, no? Sempre diem el mateix, no? Que davant de l'església, que és un tros de carrer que hi ha, diguem-ne, davant de la colla Joves, doncs hi ha molt més públic, diguem-ne, i aficionats de la colla Joves, i cap al carrer La Cor, doncs una mica hi ha més públic de la Colla Vella. I llavors hi ha la plaça, on aquí sí que hi ha aficionats de tothom i sobretot molta gent d'altres colles del món casteller.
2: Com podríem comptabilitzar quanta gent hi cap a la plaça del Blat?
6: Hi ha, diguem, l'espai on es fa els castells, que segurament deu fer uns 40 metres per 40, però on acabat hi ha carrers, diguem, una mica de llocs, diguem-ne, llocs on es poden veure els castells que no són practicables per fer castells, que són, doncs, una mica un parell de carrers i uns porxos que hi ha sota la plaça.
3: Vale, ara ens ha dit una dada útil. Ens ha dit que la plaça és més aviat quadrada i que fa 40 metres per 40 metres. Per aprendre a estimar és important buscar referències, recordeu.
2: Exacte. Jo, com a periodista, el que hagués fet és buscar una referència, una dada objectiva. Quant mesura la plaça? Ara sabem que fa 1.600 metres quadrats.
3: Vale, i ara el que ens falta és estimar quantes persones podríem comptar per metre quadrat.
4: Això és una mica com aquell vídeo viral de quanta gent hi cap en un mini... O sigui, si obrim els braços i cap una persona per metre quadrat, no? Aprox?
3: Sí, vas bé. Veig que esteu entrenats. Però sí, que si aconsegueixes obrir els braços és que estàs bastant holgat. I si estàs molta gent en un mini, no podràs ni obrir els braços. Per tant, aquí haurem de veure com va això.
2: Clar, perquè, per exemple, l'altre dia me'n recordo que em comentaves que de vegades tenim una percepció bastant equivocada de quanta gent hi ha en un espai o quanta gent hi cap. En una discoteca, més o menys, per tenir una referència?
3: Clar, en una discoteca, depèn de quina discoteca sigui, vas molt apretat.
2: Una que estigui de moda.
3: Clar, aquella que per anar a la barra has d'anar com arrossegant amb la gent.
4: I depèn del que hagis pres, ho pots comptar d'una manera sí, o d'una altra. Sí.
2: Però més o menys, cada, o sigui, quanta gent hi hauria
3: clar,
2: per metre quadrat en una discoteca?
3: Aquesta és la primera pregunta que ens podríem fer. Quanta gent creieu que hi cap en un metre quadrat? Què diríeu vosaltres?
4: Home,
2: depèn de si estan, si fan castells.
3: No, però jo què sé, el que deies d'una discoteca que estan molt apretats. Quanta gent t'imagines
2: quatre,
3: en un metre
2: quadrat? Quatre, per metre quadrat.
3: Quatre persones? Sí. Quatre persones pots ballar bastant bé, eh?
2: Ja, potser sí. Amb un concert així, no sé, la sí. Rosalía a segona fila.
4: Home, així, atapaïts, posa-li 8. Bueno,
3: això...
2: Ostres, ho trobo molt.
3: Buah, fem una activitat amb els nens a l'escola, que és que dibuixem un metre quadrat a terra, o sigui, un quadrat que un metre per un metre, i els diem als nens, quants creieu que hi cabeu? I ara vosaltres heu dit, tu has dit 4, tu has dit 8, moltes vegades, si a més són nens petits de primària, s'hi acaba ficant tota la classe, eh?
2: Tota la classe, però
3: 25 quan... nens es fiquen allà dins.
4: Són petits, un per sobre dels
3: ho
4: altres.
3: Ho hem fet imagina. A vegades, ho he fet en formació de mestres, 25, que són adults, i potser 25 no, però si t'hi esforces...
2: molt benvinguts.
3: 18 persones o així s'hi fiquen. L'únic que no és com el que estàs a una discoteca, perquè ara és com, vale, tenim l'objectiu de ficar-nos molta gent en un metre quadrat i tinc com gent que té els peus a dins i que està com quasi caient però que m'estic agafant a tu pel jersei.
2: Clar, sí.
3: Però vull dir que perquè ens fem una idea de que realment és gran, un metre quadrat. Llavors, sí que és veritat que potser en una discoteca doncs podrien ser 10, 12 persones, podríem comptar, que estàs bastant apretat, val? I en una manifestació, en una plaça que pots, o sigui, que et pots moure i tot, podríem comptar 8.
2: Tornem a la plaça del Blat, que el Manel ens estava explicant cosetes.
3: Exacte.
2: Quanta gent convoqueu vosaltres?
6: Hem de començar dient que els números mai són exactes, però sí que molt aproximats, no? Aquestes diades que, a les quals, com és la Fira Sant Úrsula, que és la de Màxims, jo crec que la nostra colla pot portar tranquil·lament unes 600, entre, o sigui, unes 700 camises.
2: 700, déu-n'hi-do. I les altres colles que competeixen, quantes colles poden competir en una diada de Santa Úrsula?
6: La diada de Santa Úrsula sempre només competim les dues colles de Valls. I crec que aproximadament devem portar les mateixes camises i bueno, potser alguna vegada en portem nosaltres alguna més, però jo crec que ells han de, més o menys han de portar el mateix número de camises.
3: Clara, ell ha anat a dir-nos una altra referència que és molt interessant, que és quanta gent ha convocat i quantes colles hi havia. Per tant, més o menys ja podem tenir una estimació de la gent que en teoria hi ha, però clar, aquí ens falta comptar tot el públic, que això és el que complica clar. La pregunta. Llavors, aquí és el que dèiem, hi ha moltes maneres de comptar-ho i moltes vegades es fa aquest recompte per densitat, que és comptar quant espai tens i quanta gent per metre quadrat comptes, depenent de si estan molt apretats o molt separats. Però, clar, tot això no és tan fàcil de fer. Això moltes vegades han de fer fotos aèries. Si tens la foto aèria, llavors pots anar fent quantes zones hi ha amb gent molt apretada. Aquestes zones ja les contem que no estan tan apretats. I llavors van fent càlcul per densitat de quantes persones per metre quadrat. Però al final... una altra cosa que també s'ha de tenir clar és que només que l'estimació, l'altre dia ens passava amb lo de la porteria del futbol, només que l'estimació dels metres quadrats de la plaça ja t'equivoquis una mica o tiris curt o tiris llarg, i l'estimació de quanta gent conto per metre quadrat, si poso 8 o si poso 11, això ja em canvia, com que són després multiplicacions de nombres que et fa ballar molt, i de cop és quan dius, home, com pot ser que hagin comptat 10.000 persones de diferència? I és clar, uns han anat tirant curt en tot i els altres han anat tirant llarg en tot, però és clar, al final la comparativa és gran, i clar, això és el que després la gent diu, bueno, què, ho han fet amb la bava o és que realment han fet els càlculs així? I això ja és... se n'ha de saber més que matemàtiques, aquí ja entra la política i tot.
4: I després que hi ha places i places, perquè no és per dir res de Sant Cugat, però la plaça Octavià, que és, té un pendent bastant pronunciat, això també deu afectar, no?
3: Això de la pendent, per comptar quanta gent hi ha, jo crec que podria ser bastant insignificant. O sigui, una foto aèria, ja fas com la projecció i ni saps que uns estan més amunt que els altres. Però ara que heu dit això, lo brutal seria preguntar-los què fan per fer un castell sabent que la plaça fa baixada.
4: Si li haguéssim preguntat al cap de colla dels Gausacs...
2: Clar, perquè jo crec que potser això és un avantatge de competitiu. Si tu ja estàs acostumat a que sempre, doncs, per Santa Tecla, fas la diada castellera a Octavià, que fa una pendent, i tu ja la tens controlada. No ho sé si ho tenen en compte, eh? Si posen
3: clar,
2: els alts...
3: De fet, això de la pendent,
2: clar.
3: Perquè realment el castell, o sigui, van posant normalment, posen els de la mateixa alçada... i van pujant com pisos. Llavors això sí que seria superxulo preguntar-ho, i això també té moltes mates. O sigui, el cap de colla ho deu tenir pensat, que avui els hi toca actuar a una plaça que fa baixada, i com distribuirà la gent, o com ho fa? Això ho podríem preguntar.
2: Xavi.
3: Doncs estem aquí amb el Santi Pier, en Drogo, que li diuen, que és el cap de colla dels Gausacs, que són els castellers de Sant Cugat. Bon dia, Drogo.
7: Hola, bon dia.
3: Imaginem que això de fer castells... en realitat deu tenir molt a veure amb les matemàtiques. Tu t'ho havies plantejat així alguna vegada o no?
7: Sí, és que jo també soc arquitecte.
3: Ah, mira.
7: Sí, hi ha moltes decisions que es prenen en base als números.
3: Perfecte. Tu, quan has de fer un castell, matemàticament les alçades de la gent, per exemple, influeixen o no? Explica'ns una mica.
7: Les alçades sí que és algo important. Nosaltres tenim una base de dades amb totes les alçades de tots els castellers.
3: Uh-huh.
7: I quan dissenyem un castell, doncs veiem que... si el resultat final és treballable o no, tant per la canalla com per cada un dels pisos, que sigui una alçada còmoda com per poder-se treballar. No només les alçades, sinó també la força que poden tenir en cada un dels pisos i com pot baixar tota aquesta força fins a collir-se la pinya.
3: I sempre, contra més a baix està el pis, més alta és la gent?
7: No exactament. De fet, el primer pis és la gent més baixeta, són els baixos.
3: Vale. Primer pis vols dir com planta baixa?
7: Sí, diguéssim, com planta baixa.
3: Els que toquen a terra.
7: Toquen de peus a terra.
3: Vale.
7: Aquests tenen el segon pis, els quals ja estan agafats per tota la pinya. Per tant, quanta menys alçada tinguin els baixos, millor, perquè així la pinya pot arribar més amunt amb les mans. I aleshores d'aquí ja depèn dels perfils que tinguin. Sí que pots veure colles que tenen uns segons més baixets que altres, els nostres, els segons acostumen a ser els més alts, però això no té per què sempre ser així.
3: Aquí, a la plaça Octavià, que és la plaça... com central del monestir de Sant Cugat, la plaça fa bastanta baixada. Llavors, això com ho salveu?
7: Sí, totes les places del món casteller, diguéssim, fan pendent per inclinar l'aigua quan plou, eh?
3: Vale.
7: Però la veritat és que la nostra especialment sí que fa una força baixada. Jo, abans de fer una altra, comuniquem a les altres colles que més o menys sàpiguen aquesta diferència d'alçada, i el que ha dit, tots els locals d'assaig de les colles castelleres són a peu pla, evidentment són edificis, per tant no tenen inclinació.
3: Clar.
7: I tu quan els vas assajant sí que veus que alguna de les rengles és possible que et quedi més alta, o no només que quedi més alçada, sinó també pots veure com es treballa el castell. I si veus el castell sobre una de les rengles, doncs aquesta no la posis a la baixada. Posar la pujada en facilita la feina.
3: Vale, però no és que posis llavors els més alts a la baixada i els més baixets a la part de la pujada com perquè quedin igualats, sinó que...
7: Sí, es nota, eh? Aquesta pendent es nota durant la realització del castell. No només per les alçades, com dic, sinó per la força. Llavors, si el castell veus... Depèn molt del castell i de la situació, eh? Però si veus que el castell sí que pateix únicament per al tema d'aquesta alçada,
3: mm-hmm.
7: doncs sí que ficaràs les persones més... les rengles que queden més altes a la part baixa de la plaça.
3: Vale.
7: I les rengles que queden més baixetes a la part alta.
3: Vale.
7: Perquè ara el que digui, quan més recta, millor. Però no només ho decideixes amb això, sinó això, si veus que una de les rengles està patint i que la seva manera de treballar és tirant-se cap enrere...
3: Uh-huh.
7: Doncs aquesta la fiques a la part alta,
3: vale.
7: De manera que tingui la sensació que amb això la pinya li queda cobert.
3: Ostres, déu-n'hi-do. Quan es fan les fotos aèries aquestes zenitals, són molt geomètriques. Suposo que tu sent arquitecte també... O sigui, és quasi artístic, no?
7: Sí, també té una part artística, sí. Però bueno, això, la gran dificultat és fer-li entendre a tothom on ha d'anar-hi, que tothom estigui concentrat i tot el disseny. I sí que és molt important a l'hora de quan comences a fer el castell, quan comences a quadrar els baixos i tota cada una de les rengles, que tot això quedi bastant encarat al mil·límetre. Sí que hi ha diverses persones col·locades en cada una al final de les rengles que diuen a tothom si ha de fer un mínim passet a la dreta o a l'esquerra o endavant o enrere, perquè quedi tot molt recte.
3: I això, alguna cosa més matemàtica que hi hagi que nosaltres no haguem detectat, que ens puguis explicar?
7: Les coses matemàtiques, la veritat és que hi ha moltíssimes en el món dels castells. És una cosa tan ampla que que segur que ens ho podem trobar. És que per mi la gran dificultat que té fer castells és la capacitat de moure gent. Constantment estem mirant números i constantment estem mirant esforços.
3: Doncs moltes gràcies.
7: De res.
2: I quan les xifres s'utilitzen per manipular el relat polític?
3: Clar, aquí és on entren les mates com a eina de transparència. Per això és important saber com es compta. I, de fet, el criteri que s'ha utilitzat estaria bé que en mitjans el diguessin. Com hem comptat tants metres quadrats perquè tenim aquesta foto i veiem que està ple i hem comptat tantes persones per metre quadrat perquè tenim aquesta altra foto que ho podem demostrar. O sigui, contra més transparents siguem en l'explicació d'on traiem els números, més criteri també li dones al ciutadà. Quan diuen, quan llencen el número de 10.000, passa com l'altre dia que vam acabar anant a buscar algú que mesurés el mateix que ens havia donat, no? Clar, què són 10.000 persones? Hi ha gent que no s'ho sap imaginar. Què és, la plaça Catalunya plena o la plaça d'aquí, de petita del poble plena? 10.000 persones, ostres, llavors hi ha vegades que hi ha gent que se sap quantes cadires hi ha al Camp Nou. Llavors tenen una dada, jo ara per exemple no ho sé.
2: Sí, de fet és una referència molt, molt comuna en periodisme.
3: Exacte.
2: De dir tanta gent com tants Camps Nous o com tants estadis de futbol.
3: El Palau Sant Jordi, sí. O, no? De dades que són ja conegudes i que són la nova referència per tu per establir doncs els nous aprenentatges que vas fent. I aquí la gràcia és anar fent-te un castell tu en el teu cap a mida de, al llarg de la teva vida, d'anar tenint experiències i aprenentatges i anar sumant, i contra més referències tinguis, millor, i més millor podràs deduir les noves coses que et plantegis.
2: Clar, perquè sense això una xifra és com un titular que pot enganyar.
3: Exacte, i això és el que diem sempre de tenir sentit numèric. O sigui, saber fer moltes operacions molt ràpid i treure dades, ok, però després un bon matemàtic, una persona que és competent matemàticament, és aquella que aquell número del resultat li sap donar un valor, li sap donar un sentit, el sap interpretar dintre del context que està parlant. Per tancar així un resum ràpid, per comptar una manifestació, una de les coses primeres que hem de saber és la superfície total que ocupa, i després, quan ja tinguem això, estimar una mica la densitat de quantes persones per metre quadrat podem comptar, que potser, a més, no és uniforme i va a zones, eh? Per tant, això també s'haurà de tenir en compte. I podríem dir, tipus, que si estan molt holgats, doncs una o dues persones per metre quadrat, però que si realment estan molt atapeïts, es podria fins i tot comptar 10 persones o 12 per metre quadrat. Després s'han de fer els càlculs de multiplicar la superfície per la d'aquesta densitat, i llavors aquí trobaríem l'estimació de quantes persones hi hauria, tant si és una manifestació com si és una trobada castellera o un concert al Palau Sant Jordi, és igual. I després, clar, o sigui, després aquí, un cop tens la dada, a part de buscar referències de coses que et facin comparar si és molt o poc, també pots fer preguntes divertides per anar més enllà. Per exemple, pensar, ostres, doncs tota aquesta gent, si en comptes d'estar aquí aglomerada en una plaça, la poséssim en fila, què? Sortirien, creuarien Barcelona? O hi ha vegades dades d'aquestes que és com d'aquí a la lluna, i és com, uau, que bèstia, no? De posar tota aquesta gent en fila o estirada al terra.
2: Clar, quants quilòmetres ocuparien,
3: exacte,
2: no?
3: Totes aquestes preguntes les podem deixar obertes. Ara vosaltres, oients, també ara a casa, picar-vos a buscar alguna.
2: Això ha estat tot per avui. Som la Cristina Mur,
4: l'Albert Saumell
3: i la Laura Morera, qui et recorda que els números no menteixen, però les persones de vegades sí.
8: Estimem les mates, un podcast que et farà deixar d'odiar les matemàtiques. Bring the heat, the heat.
9: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest

0: Aquest estiu, tira't de cap a la teva ràdio local.
1: Què tal? Benvinguts al Quatre Gotes. Acabeu de topar amb un podcast que gira al voltant de l'aigua. De l'aigua que tindrem o la que ens faltarà en un futur. Després que hagin tornat les pluges, que s'han omplert els embassaments, es fa realment difícil parlar de sequera i de tornar-nos a imaginar que d'aquí a més o menys temps tornarem a patir. Però tampoc ens enganyem. La història es repetirà i estem convençuts que el moment és ara. Amb la panxa plena parlarem d'escassetat, o si més no, de com fer-hi front. I és que una vegada passada aquesta fase d'urgència, el context sí que ens afavoreix a un debat profund, tranquil, sobre com afrontar el repte i mentre durin aquests anys de bonança, preparar-nos per quan deixi de ploure. I així pretenem caminar en aquest espai. Ens pengem la motxilla a l'esquena i ens equipem, perquè farem quilòmetres. Aquest no és un podcast estàtic. Aquí volem navegar en un aiguabarreig d'opinions, escoltar-les i, si podem, convidar-vos a reflexionar.
2: Quatre gotes.
1: Va, arrenquem amb una pregunta. Quan obris l'aixeta, sempre sortirà aigua? Sembla evident que sí, ho donem per suposat, però darrere d'aquest gest hi ha un gran esforç de recursos i energies perquè sigui així, perquè l'aigua estigui sempre garantida. I com que a títol individual, aquí en aquest racó del món on som, no ens suposa un treball extra, no hi donem una excessiva importància. Com també, per exemple, ens passa amb l'energia, tampoc som conscients de com depenem de l'aigua fins que ens falte. Imagineu-vos un o dos dies sense ni una sola gota. I abans d'aquest escenari, que ha estat real, el fet de no tenir aigua a casa, ara n'escoltarem un testimoni. Abans de tot això, la sequera té moltes altres derivades, com l'econòmica o l'ambiental. Totes aquestes també estaran en el nostre punt de mira. Però per començar, l'impacte més directe. No hi ha aigua per tothom i un dia l'aixeta deixa de rajar.
3: Són les 9 de la nit, ja no hi ha aigua i comença l'espectacle que dic jo, no? Perquè és com... Ara estem acostumats al final, no? Però hem acabat de sopar. La primera cosa que no puc fer és passar-li una aigua als plats, que passaria si els hagués de posar el rentaplats. Després, clar, els nens hauran de rentar les dents, per sort també els hi tinc l'aigua que hem guardat abans, rentarem les dents i tot, fem el pipi, i quan acabem pipi és qui és l'últim? Llavors, l'últim que va al lavabo és el que podrà utilitzar la galleta. 8 del matí, nens aixecats, esmorzem, renta les dents i cara, torna a fer servir aquesta aigua. I sobretot, que moltes vegades ens passa, no? De aixeques l'aigua, ostres, no tinc aigua, tanques. Però hi ha vegades que l'aixeques, volem dir, bueno, ara quan s'aixec... No, és que fins a les 10 no arribarà aquesta aigua.
1: Escoltàvem el testimoni d'una de les moltes cases de l'Espluga de Francolí, a la Conca de Barberà, que durant 2 anys patien nits seques, ni una gota d'aigua al llarg de 10, 12 o 14 hores. L'exemple de la Mireia Díaz també el podem trobar en altres poblacions del país. I és que els camions cisterna, per exemple, no havien treballat mai tant. Ens hi tornarem a trobar? Els responsables polítics diuen que no, que tindrem eines per fer-hi front. Sabrem com s'atacarà aquesta qüestió, de seguida li preguntem al director de l'Agència Catalana de l'Aigua. I d'altra banda, els experts també confien en que es faci aquesta feina. Però ja us avancem una cosa, el punt de trobada de totes les veus que escoltarem aquí al Quatre Gotes és que el clima no ens ho posarà gens fàcil i, per tant, ens cal fer tots aquests deures. Doncs bé, abans d'anar cap a la seu de l'ACA, marquem el punt de partida. Ho fem amb la radiografia dels consums i la distribució de l'aigua a Catalunya en l'actualitat.
4: A Catalunya, el 72% d'aigua es destina a usos agrícoles. El 19% cobreix les necessitats urbanes, és a dir, el que consumeixen les cases, els pobles i ciutats. I el 9% restant és l'aigua que utilitza la indústria. De mitjana, cada habitant de Catalunya consumeix 112 litres diaris. Per exemple, en higiene, per beure o per cuinar. Ara bé, la seva petjada hídrica va molt més enllà perquè hi hauríem de sumar tots els litres d'aigua que s'utilitzen per aconseguir els productes i serveis que consumim.
5: Quatre gotes.
1: Comencem l'aventura del Quatre Gotes des de la seu central de l'Agència Catalana de l'Aigua, a Barcelona, avui per conversar amb el seu director, Josep Lluís Armenter. Benvingut al Quatre Gotes i gràcies per obrir-nos les portes d'aquesta institució.
6: Gràcies a vosaltres.
1: Comencem d'entrada amb aquesta perspectiva de cara al futur de les sequeres que vindran, però sí que mirant enrere tot el que hem viscut, que podríem dir que ja hem superat la pantalla, l'hem passat com a societat, com a país, aquesta sequera, però què ens ha ensenyat? Què n'hem après d'aquesta sequera prolongada, podríem dir, en més de 2, fins i tot 3 anys?
6: Doncs ens ha ensenyat que bueno, que tenim una vulnerabilitat, que havíem fet una sèrie, teníem un full de ruta per superar aquesta crisi i que, per tant, tornarem aquestes anem a dir sequeres meteorològiques tornaran a venir. El que passa que no ens ha d'agafar, anem a dir, ens ha d'agafar amb els deures fets. Per tant, aquest full de ruta que ara mateix comentava, el que hem de fer és completar-ho, fer-ho, i per tant, que si tenim una altra sequera, doncs que no tinguem, anem a dir, no els problemes, perquè no van... A Catalunya hi ha hagut moltes, anem a dir, casuístiques, no? A la regió metropolitana de Barcelona, doncs, anem a dir, no hi ha hagut restriccions, sí que hi ha hagut, doncs, comarques, poblacions, zones que sí que han patit, però que han patit la sequera i han tingut restriccions, però el que necessitem nosaltres és que tot el país tenir la suficient, anem a dir, resiliència com per evitar, doncs, aquests episodis, no?
1: I a dia d'avui tenim un model de país d'acord amb la disponibilitat d'aigua? És a dir, Catalunya està ben orquestrada, ben planificada en aquest sentit?
6: Treballem per això, o sigui... necessitem més recursos, tenim un dèficit estructural i això s'ha demostrat no amb aquesta sequera ja, sinó amb les anteriors que vam tenir ja des de finals dels anys 90, principis dels 2000. Vam tenir una sequera molt greu l'any 2008 i ara, bé, doncs ara hem pogut, anem a dir, passar de punteta sobre aquesta sequera del 2021-2025, no? Per tant, cal fer els deures i, per tant, dintre d'uns anys, en l'horitzó 2030, anem a dir, jo crec que això ja serà també una pantalla passada.
1: Clar, ara, sense la urgència, podríem dir que és el moment de planificar. El fet que no hi hagi aquesta situació de sequera permet fer-ho amb calma, per això també aquestes converses del Quatre Gotes. I en aquest sentit, amb quin punt de partida l'Agència Catalana de l'Aigua planifica les estratègies de futur?
6: A veure, per fer-ho una mica il·lustratiu, en aquesta sequera, en els pitjors moments d'aquesta sequera, l'any 2023, principis del 2024, quan teníem pràcticament un 14% de les reserves embassades als embassaments de conques internes a Catalunya, l'aigua, anem a dir, d'origen natural, d'embassaments, de rius, d'aquífers, que era la font de subministrament, sobretot estic parlant de la regió metropolitana de Catalunya per la quantitat, pel percentatge de població que conté, doncs era aproximadament un 70% de tot el recurs, de tota la demanda. I un 30% provenia de fonts no convencionals. Quines fonts? Doncs estem parlant d'aigua desalinitzada i d'aigua regenerada. De què ens hem adonat? Doncs que aquesta relació 70-30 doncs no ha estat suficient, perquè si la sequera s'hagués perllongat, doncs hauríem tingut problemes. Per tant, en què estem treballant? Precisament en aquest horitzó que dèiem 2030, en donar la volta, doncs, en aquest percentatge, que anem a dir, depenguem un 30% del que són els recursos naturals, però en canvi tinguem disponibles un 70% de recursos no convencionals, aigua regenerada i aigua desalinitzada.
1: I els consums, en aquest sentit, s'han de reduir. Ara hem fet aquesta primera lectura de quina disponibilitat d'aigua podem tenir, però després ve l'altra, no? La demanda. Com s'ha de gestionar aquesta demanda?
6: A nivell de demanda, a veure, jo diria... cadascuna d'aquestes sequeres que hem anat patint, no? Al llarg de, com deia, finals dels anys 90, han anat consolidant uns hàbits. Per tant, anem a dir que la demanda a nivell domèstic, a nivell industrial, a nivell agrícola potser hi ha més recorregut, no direm que no, però anem a dir que s'han fet uns consums eficients. A nivell domèstic estem, anem a dir, a mínims del consum del que recomana l'Organització Mundial de la Salut en molts municipis de Catalunya, no? A nivell industrial s'han fet també moltes actuacions per ser més eficients i, per tant, fer un ús eficient de l'aigua dels processos industrials. Per tant, anem a dir que des del punt de vista de la demanda, els deures estan bastant, bastant ben fets.
1: En qualsevol cas, vostès, que són els responsables de l'aigua, pel que fa al creixement d'aquesta demanda, caldria vigilar com creix la població, com creix la indústria, com creix el turisme, com creixen també les extensions de regadiu?
6: Sí, sens dubte. Vull dir, bé, clar, és un equilibri, no? La demanda l'hem crescut en pocs anys, hem passat de 6 milions a 8 milions d'habitants a Catalunya, no? Per tant, això és un aspecte més a tenir en compte, quina és la prognosi a futur per poder també adequar les instal·lacions futures en aquesta demanda, no? Per satisfer la demanda que tinguin.
1: Aturem-nos aquí un segon. Ara tornarem amb l'actual director de l'Agència Catalana de l'Aigua, però mesos enrere vam retrobar-nos amb el seu antecessor, en Samuel Reyes. De fet, ell va ser qui va haver de fer front als moments més complicats del darrer episodi de sequera. Ja des de la distància li vam demanar diverses reflexions. Per exemple, què hagués volgut diferent en aquell context?
7: Que tots els grups polítics s'haguessin associat per buscar solucions i no busquessin la confrontació. I això ho dic no només a nivell de Parlament, sinó dic també a nivell de consells comarcals, de diputacions, d'ajuntaments. Com a director, què hagués fet diferent? A vegades protegim molt a la ciutadania, crec que vam fer molta comunicació, però potser ens va faltar explicar quina situació de risc estàvem vivint. És a dir, a la regió metropolitana, quan quedaven menys de 100 hectòmetres, en els embassaments la situació era molt crítica. I ho dèiem, però com envies un missatge d'alarma, d'alerta, si us plau, fem bonus de l'aigua, però estem treballant per solucionar-ho, no? Són dos cares de la mateixa moneda una mica difícils d'explicar, no? Llavors potser, però sense espantar, però potser haver explicat més la situació crítica.
1: I també li vam traslladar un altre interrogant. Hi ha aigua per tothom?
7: En situació normal la tenim. En situació de sequera estem treballant per tenir-la. Reduint consum i ficant nova oferta. Aquest és l'equilibri. Hem de pensar també quin país volem. El dels 10 milions, els dels 12 milions, amb quanta activitat econòmica, quina activitat econòmica, i això és la feina del govern, decidir com vol que sigui Catalunya, quina és la capacitat de càrrega del territori i quines necessitats té d'aigua.
1: Doncs aquestes eren reflexions de l'anterior director de l'Agència Catalana de l'Aigua, Samuel Reyes. Reprenem ara el fil de la conversa que manteníem amb l'actual responsable d'aquest organisme català.
2: Quatre gotes.
1: I aquesta nova aigua sí que el que serà és més cara perquè s'haurà de fabricar o s'haurà de regenerar.
6: Bé, per això dèiem totes aquestes actuacions, que estem parlant de l'horitzó 2030, estem parlant d'aquests 2.000 milions d'euros que caldrà invertir, i evidentment, si l'aigua, jo crec que ha d'haver-hi també un canvi de paradigma, eh? Vull dir, el que és la tarificació de l'aigua. L'aigua costarà diners, l'aigua més cara és la que no es té, vull dir, per tant, hem de dir que totes aquestes actuacions, al final, la tarifa les hauran de suportar. Per tant, bé, vull dir, de mica en mica, la progressió que s'escaigui, caldrà adequar la tarifa per poder tenir aquesta disponibilitat, l'aigua en disponibilitat i en qualitat també.
1: El 2008, que abans també ho citava vostè, ens trobàvem en una situació similar, d'haver patit una qüestió de sequera prou greu, que també va posar damunt la taula certes inversions, es va fer feina, però algunes sí que van quedar als calaixos. Perquè això no torni a passar, quines garanties tenim ara que una vegada superada aquesta sequera no tornarà a succeir més del mateix?
6: Doncs precisament això, tenir poder satisfer una demanda amb una aigua, anem a dir, amb una aigua nova, amb una aigua que no depengui de climatologia. Si tenim unes instal·lacions que en continu ens poden donar aigua de mar, en principi tenim una reserva infinita, no? L'aigua regenerada és l'aigua que utilitzem, doncs la tornarem a utilitzar. Per tant, hi ha un percentatge molt gran d'aquesta demanda que la podrem satisfer amb aquesta aigua nova, amb aquest recurs no convencional. I sí, que necessitarem una petita part, per això parlàvem d'aquest 30%, que entenem que serà aigua que sempre tindrem a través dels recursos naturals, perquè poc o molt, bueno, potser en els rius tenim aigua, en els embassaments tenim aigua i en els aqüífers també tenim aigua, no?
1: L'objectiu a futur, o en aquest pla 2030, també és que tot el país pugui estar connectat pel que fa a aquestes xarxes d'aigua?
6: Bé, la interconnexió, ara per ara, jo el que li he de dir és que no és una interconnexió. Els estar connectats amb altres xarxes, i entenc que potser hem estat comentant el tema del possible del que s'ha parlat molts anys, la interconnexió amb l'Ebre o molts anys enrere la interconnexió amb el Roine, això en principi no està, anem a dir, sobre el paper, aquest govern no el té sobre el paper, no? Sinó que aquí el que s'ha plantejat és una gestió a nivell de diversificar els recursos a través d'aigua no convencional, provenients de la dessalinització, provenients de la regeneració, i no perdem de vista també en ser més eficients. Tenim unes xarxes que malauradament doncs, tenen un rendiment hidràulic en molts casos doncs, que és deficient, i això cal fer un esforç també. És aigua que es perd, aigua que es tracta, que acaba tenint un cost en forma de fuites que no plouen a la superfície, i etc. No? I per tant, aquí cal fer un esforç, sobretot els ajuntaments com a titulars del SERAI, i aquí l'ACA sí que també voldria dir que ha fet un esforç també extraordinari en aquest sentit, perquè tot i no ser una competència directa de l'Agència Catalana de l'Aigua, les xarxes de distribució en baixa, i sí que s'ha fet un esforç amb una línia de de subvenció molt important des de l'any 23 i que a més s'han acollit doncs, pràcticament més de 700 municipis d'arreu de Catalunya per poder millorar les seves xarxes en baixa. Renovació de xarxa, millora dels impermeabilització dels dipòsits, sistema implantació de sistemes de telelectura, per tant, hem de dir que també és l'eficiència és un altre vector important a tenir en compte.
1: I per últim, quan tornem a patir una nova sequera, com s'imagina vostè que s'haurà de gestionar? Com s'ho farà el país?
6: No, jo crec que no es preocuparà, és a dir, serà una qüestió superada. Per tant, vull dir, no és allò que tenim la sequera, que no, perquè vull dir, tindrem el recurs garantit. Per tant, serà un problema que no serà tal, no? Vull dir, per tant, tal dia farà un any, no? Tal dia farà, no dic això, però bueno, dins de 5 anys sí que hem de lluitar i de vetllar perquè això sigui història, no? I la situació que hem passat ara sigui història. Per tant, jo crec que el que hauria de ser més, el que hauria de passar és que, malgrat hi hagi la sequera meteorològica, des del dia a dia no ens hauríem de preocupar.
1: Josep Lluís Armenter, director de l'Agència Catalana de l'Aigua, gràcies per rebre'ns, per marcar aquest punt de partida en el nostre trajecte cap a la gestió de l'aigua del futur, amb aquesta mirada que comencem a fer ara aquí al Quatre Gotes.
6: Moltes gràcies a vosaltres.
1: En uns instants, aquí al Quatre Gotes, l'aigua de pluja com a aliada de les sequeres, però què passa quan no plou? Abans, però, posem xifres als plans del govern.
4: Per reduir la dependència de la pluja, el govern té previst invertir 2.300 milions d'euros en l'horitzó 2040 per disposar de més aigua. En concret, es preveuen sumar 280 hectòmetres cúbics addicionals que provindran de la dessalinització, la regeneració i el millor aprofitament de les aigües. S'han previst 290 milions d'euros per ampliar la dessalinitzadora de la Tordera, 280 per construir la del Foix i 200 milions més per la nova dessalinitzadora de la Costa Brava Nord. En l'ordre de grans apostes, també destaca l'estació de regeneració d'aigua del Besòs, on s'hi dedicaran 260 milions d'euros, mentre que també es mobilitzaran 300 milions per augmentar l'aportació d'aigua residual tractada des del Besòs fins al Llobregat.
5: Quatre Gotes, el podcast sobre la sequera.
1: Anem cap a Vilafranca per conversar amb el físic, meteoròleg i divulgador Toni Mestres. Ens espera a casa seva. La ubicació és important perquè ens hem citat allà perquè es tracta d'un habitatge sostenible, sense gas, autosuficient energèticament gràcies a l'energia solar, i el que és més rellevant per nosaltres és que està desconnectat de la xarxa d'abastament d'aigua pública i també de clavegueram. Volem conèixer el seu projecte, no perquè sigui més o menys vàlid, sinó perquè estem convençuts que la seva visió pot ser interessant i tenim moltes ganes d'escoltar-lo.
4: Quatre Gotes, una mirada al futur de l'aigua.
1: Doncs ja ens trobem a Vilafranca del Penedès, aquí amb el físic i divulgador Toni Mestres. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
8: Gràcies a vosaltres per venir.
1: Ja ens hi referíem anteriorment, que a casa vostra doncs, esteu desconnectats pel que fa a la xarxa de distribució d'aigua, com també la de clavegueram, i per tant la primera pregunta seria aquesta, no? Com us ho feu per garantir-vos durant tot l'any aquesta aigua només comptant amb la pluja?
8: Doncs com ho fèiem els nostres avantpassats, no? No hi ha cap secret amb això. Clar, primer de tot, el que vam calcular és quanta pluja cau de mitjana aquí, a la comarca, i en concret a Vilafranca. I, clar, mirant les mitjanes fas un càlcul. És un càlcul estimatiu, perquè hi ha anys que la mitjana ni ens hi acostem, quedem per sota. Altres que sí que supera, però vaja, amb la mitjana fas un càlcul. Nosaltres, quan vam venir i vam construir la casa, érem 5 de família, 3 petits, i calculant uns 100 litres de consum per persona, vam calcular, doncs, quina superfície necessitàvem per tenir l'aigua suficient per abastir aquests 100 litres per persona, que són 500 litres cada dia al llarg de 365 dies a l'any, doncs el volum d'aigua. I la pluja, amb la parcel·la que teníem, que això és les condicions, clar, no vam poder comprar una parcel·la molt gran. Llavors vam comprar una parcel·la que teníem amb la parcel·la aquesta que no arriba als 500 metres quadrats. Si fas uns càlculs amb un poc més de, o menys de 500 litres de precipitació de mitjana anual multiplicats per 500 metres quadrats, et dona un volum d'aigua que no ens arribava. Ostres, si no ens arriba, què fem? Doncs busques informació i la informació que trobes és molt senzilla. En el consum d'una casa, gairebé una tercera part de l'aigua es tira cap als lavabos. Cada cop que vas a orinar o a defecar, tires la cadena, doncs gairebé és un terç. Doncs vam buscar un sistema que fos sanitàriament possible i còmode en què reduïssim això, que és un vàter sec. Aconseguint el vàter sec vam arribar a una xifra que ens donava i llavors ho vam tirar endavant. I en tirar endavant, què vol dir? Recollir l'aigua de pluja, conservar-la i aprofitar-la, però aprofitar-la, com et dic, per tot, eh? Primer, sobretot, per beure i després per rentar-nos i al final de tot el que tinguéssim per l'hort, que és el que tenim aquí al voltant de la casa.
1: Els anys en què plou menys, entenc que llavors patiu més. Quina experiència teniu de l'acumulació d'aquests anys amb precipitació molt per sota de la mitjana? Com ho heu viscut, per exemple, quan s'han acumulat aquests diversos anys amb precipitacions baixes?
8: No, com et dic, és racionalitzar, no? No, quan et vas a dutxar, què fas? Pues no t'hi podràs estar 10 minuts. Et mulles un minut, et ensabones i t'esbaldeixes. L'hort, aquell any no hi ha hort. Mira, Vilafranca, com et deia, amb aquesta llarga sèrie pluviomètrica, l'any en què ha plogut menys de tota aquesta llarga sèrie va ser justament el 2023, ara fa 2 anys. Però, vaja, una cosa increïble, perquè no van créixer ni brots als camps, estaven completament secs, una cosa desastrosa. Tot i que, curiosament, 100 anys abans encara va donar registres pluviomètrics més baix, aquí a Vilafranca, però com que era l'època de la filoxera que se'n va anar a Norris tot el camp, no em va quedar tanta referència. Vull dir que ja havien passat d'aquestes. Com vam fer-ho fa 2 anys? Doncs res, senzillament, no vam fer hort, no va haver-hi res a l'hort, no vam regar absolutament res, per tant, que això que era l'últim de l'aigua, ja no en vam gastar. Vam netejar la casa, sí, normal, l'únic que comptes de molta aigua, doncs menys, les rentadores en fas menys o les acumules, i les dutxes les reduïm. I amb això que vam tenir, doncs teníem, perquè et facis una idea o que la gent es pugui fer una idea, teníem més reserves en proporció a nosaltres que les que tenia els embassaments de Sau i Susqueda en proporció a la població catalana.
1: El vostre és un cas de convicció personal, ens deies aquesta reflexió que ja teníeu quan vau plantejar la casa, que volíeu que fos així. Aquesta consciència, però, en general, és escassa. En la nostra generació no existeix, no hi ha una sensibilitat tan gran en relació amb l'aigua com sí que potser podien tenir, per exemple, els nostres avis, els besavis, que sí que tenien aquest coneixement, aquesta cultura de l'aigua, i que utilitzaven una tecnologia força similar a la vostra.
8: Jo no crec que sigui sensibilitat, també és necessitat, no? Els nostres avis no eren sensibles amb això, no és que fossin més ecològics, tenien la supernecessitat de que l'aigua és vital. La necessites per beure, fonamentalment, i després per rentar-te i altres usos. Per tant, amb manca d'aigua s'espavilava la gent com per obtenir-la. I en comptes de portar l'aigua d'una canalització de desenes i desenes o centenars de quilòmetres, la recollien del seu entorn i aprofitaven al màxim. Són més sensibles, fixa't que et diré. No són més sensibles. És increïble com fa 10 o 15 anys l'energia, l'electricitat que gasten les cases i que tothom necessitava l'energia, tothom la treia de la xarxa. El sistema tecnològic i l'economia ha permès que molta gent es pugui instal·lar plaques fotovoltaiques i autogestionar-se energèticament. I ho fa d'on? De les teulades. És que són més sensibles. Home, en part sí que ho deuen ser, però l'altra part és que econòmicament els hi permet. I ara la pregunta és, i també me la faig jo, com és que no ho fan amb l'aigua? Que és una cosa tan vital. Doncs no hi ha conscienciació ni necessitat. Perquè si tu des de casa teva cada cop que obres l'aixeta et surt aigua, fins i tot en les èpoques més seques, encara que te la puguin pujar el preu, no li dones importància, amb el fàcil que és, obres l'aixeta i et surt. El que potser no sap la gent és que quan obres aquella aixeta i et surt aquella aigua, gran part d'aquesta aigua que surt, per exemple aquí a Vilafranca, prové d'un lloc que està a més de 100 quilòmetres de distància, que han hagut de bloquejar un riu, que han hagut de transportar-la amb unes canonades, que l'han hagut de rebombejar, que aquesta aigua no en sap realment quina qualitat té. Però has de fer 10.000 coses quan dius, si les centrals elèctriques ens portaven a l'electre i ara el que podem fer és de la mateixa que tenim al sol, ens arriba, com més que no ho fem amb l'aigua, perquè l'hem de portar a centenars de quilòmetres si ens cau una aigua del cel. I la que ens cau del cel a les teulades, perquè no l'aprofitem?
1: De fet, la reflexió d'ara, mirant el futur, és que ja no podem dependre de l'aigua que cau del cel, que no hem d'esperar la pluja.
8: Imagina't, a sobre surt una publicitat d'aquestes. És que és un desastre. Un desastre. Aquí entraríem amb els temes que a alguns no els agradarà, però tota l'aigua que circula per les canonades i ens arriba a l'aixeta és una aigua que està contaminada. I quan dic contaminada, no m'entenguis en el sentit de que és una contaminació que ens matarà. No, ja està calculat perquè no ens mati. Al llarg de la nostra vida està contaminada, però la podem suportar. És més, per fer-la, entre cometes, saludable, o per fer-la garantir que sigui una aigua de qualitat, encara es contamina més. Se li posa un producte químic que és molt tòxic, que és el clor, amb unes dosis molt baixes que al llarg de la nostra vida no ens afectarà, per matar qualsevol bitxo. I on penses, per què li has de fer totes aquestes coses si et cau una aigua del cel que és superdepurada? I em pensarà, no, que entre el sostre de casa teva i els núvols pot haver-hi contaminació, d'acord, però un cop fa el baldeig, els primers litros de pluja, la resta és la millor aigua que pot haver-hi, i aquesta aigua per tant no l'aprofites. Doncs és, des del meu punt de vista, és molt més important aprofitar aquesta aigua que tu te la puguis beure, que no pas tinga que agafar una aigua que ve a centenars a molta distància i que li fan tots uns processos dels quals tu no en controles res.
1: En qualsevol cas, la infraestructura que tens a casa no és reproduïble al 100% a totes les llars del país.
8: Coi, per què no?
1: Bé, no, tothom té una teulada d'aquestes característiques, no tothom té una infraestructura. Per exemple, pensant en un bloc de pisos, és molt difícil que aquest bloc de pisos es pugui abastir tot només amb aquesta aigua de pluja de la seva teulada.
8: Tot no, però una part, però podem reduir. Per exemple, lo de beure, per descomptat. En tots els blocs de pisos, si tu tens una teulada suficientment àmplia, tu pots recollir aigua d'alta qualitat per beure'n. Per tots els usos potser no, per un bloc de pisos. Però tothom que té una casa té una teulada o té un terrat. Per tant, té una superfície que pot agafar-hi. Bé, ja ho estan fent. Tothom que pot es posa plaques fotovoltaiques per agafar l'energia solar, perquè no l'aigua. Quina infraestructura? És una infraestructura, entre cometes, ínfima. Però, com et diríem, ara fa 50 anys, a la dècada dels 60 o dels 70 del segle passat, si tu li diguessis a la gent has de fer grans dipòsits sota casa teva per guardar el cotxe, què hagués dit la gent? Però tu estàs tocant de l'ala, guardar el cotxe, però si es posa al carrer. No, hi ha hagut tants cotxes que han sortit normatives urbanes que obliguen a, quan construeixes un bloc de pisos, a fer un dipòsit a sota. Per guardar què? Els cotxes. Tu no creus que podríem fer un dipòsit per guardar l'aigua que és de molta més qualitat? Ah, no, això de moment no se'ls acudeix la gent. Bé, no és que no se'ls acudeixi la gent, ja se'ls ha acudit, i els grans infraestructures del nostre territori s'han fet grans dipòsits per temes d'aigua, però no petits dipòsits com tu t'estàs dient, de que és que és una infraestructura molt difícil fer sota terra un dipòsit, sinó que amb grans ciutats com Barcelona s'han fet dipòsits terribles per guardar l'aigua. Però terribles, que vol dir? Que poden entrar-hi a dintre esglésies senceres amb aquests dipòsits. I la gent diràs, no, això ho he entès. Barcelona té, ara no et diria el número exacte, però té, jo diria que més de 10 dipòsits en els quals hi poden guardar-hi esglésies a dintre. I per què? Doncs són dipòsits per recollir l'aigua. Però, ai las, quina aigua! Doncs són dipòsits per recollir l'aigua de la claveguera. perquè quan hi ha pluges molt fortes a Barcelona i les clavegueres no donen abast per no saturar la depuradora, el que fan és grans dipòsits de retenció d'aquesta aigua residual que omplen el dipòsit i després, quan passa la tempesta, al cap d'uns quants dies la van deixant

0: el que es necessita no és tan sols la sensibilitat, sinó també la informació, la divulgació, i que, entre cometes, econòmicament, això també acabi resultant.
1: Doncs veurem si finalment es produeix aquest canvi, si hi ha un canvi de xip i tornem a confiar en aquesta aigua de pluja. Toni, gràcies per haver-nos obert les portes de casa teva.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Antoni Mestres ens planteja un gran interrogant. Per què Barcelona no utilitza l'aigua de pluja si la reté en grans dipòsits? De fet, n'hi ha 13 amb una capacitat total de 500.000 metres cúbics. La funció, però, que tenen és per evitar inundacions i per impedir que aquesta aigua bruta arribi al mar. Se'n podria arribar a treure profit? O, girant la pregunta, amb quina aigua es neteja ara mateix la via pública a la capital catalana? O amb quina aigua reguen les zones verdes? Després de la conversa amb el Toni, m'hi fixo en tornar a trepitjar a Barcelona. Sortint, de fet, de l'estació de França, observo un vehicle de la neteja. Un rètol cap de la meva atenció. Els carrers i places de la ciutat es netegen amb aigua freàtica. En veure aquest cartell, contacto amb el director de projectes i obres de Barcelona Cicle de l'Aigua, l'Alejandro Ortiz, perquè ens ho expliqui.
2: Aquesta aigua prové del subsol, perquè és aigua freàtica i està d'alguna forma, no?, està emmagatzemada en el subsol de Barcelona, té un sistema de recarga natural, d'alguna forma, per tant és un recurs hídric alternatiu, i Barcelona, doncs, és capdavantera en les polítiques d'aprofitament d'aquesta aigua per a usos que no requereixen una qualitat d'aigua de boca, de consum humà.
1: Ara mateix es destina 1 milió de metres cúbics l'any d'aquesta aigua del subsol de Barcelona, la neteja i el rec. L'Alejandro Ortiz també ens explica que els estudis indiquen que el potencial de l'aqüífer ronde els 8 milions de metres cúbics, 8 hectòmetres. Per tant, ens afegeix que la concessió podria augmentar fins als 4 hectòmetres. Hi ha marge per créixer i, sobretot, pel que fa al sistema de regadiu.
2: Però actualment no tenim cobertura total. Podem tenir una cobertura que pot ir entorn al 20% de les necessitats de rec, perquè les necessitats del rec són molt, molt importants, no? Però que podria en un futur arribar a percentatges o a quotes molt més elevades i inclús a la totalitat, sí, jo crec que hi ha potencial. Els estudis ens diuen que hi ha un potencial d'aigua en l'aqüífer suficient com per poder fer front, no?
1: I anem a la reflexió del Toni. Deixant de banda aquestes aigües freàtiques, per què no se li dona una sortida a l'aigua de pluja?
2: Una vegada l'aigua ja no s'ha aprofitat en el seu origen i ja entra, no?, en l'escolament de la ciutat i s'integra en el sistema de drenatge urbà, clar, ja entra d'alguna forma en el sistema de clavegram. I una vegada es barreja l'aigua de clavegram amb l'aigua de pluja dels vials, que ja de per si arrossega tot un seguit de contaminants, i s'integra en el conjunt de dipòsits d'antinundació de la ciutat, aquesta aigua ja està molt, molt contaminada. Per tant, l'aprofitament d'aquesta aigua seria insostenible des d'un punt de vista d'esforços i de recursos. Tenint en compte que hi ha un aqüífer, no?, que hi ha un aqüífer amb un volum molt alt, molt alt, i que té un recurs que és, bueno, és finit, però que actualment no estem consumint només una vuitena part, no?, de tot el potencial. Per tant, jo penso que és més raonable i més intel·ligent i més sostenible, doncs, aprofitar aquesta aigua al freàtic, i una vegada haguem arribat, no?, al 100% del seu potencial, doncs, bueno, es poden explorar altres vies, però la mateixa, aquesta via és la que ens diu que és la millor, que és la més adequada i la més sostenible.
1: Ortiz alhora ens explica que en les estratègies de futur també hi entra el drenatge urbà sostenible de les aigües pluvials. Com? Doncs a través de parterres que infiltrarien l'aigua.
2: De forma controlada infiltren l'aigua en el subsol i ajuden a recargar l'aqüífer també, i eviten també que col·lapsi el sistema de clavegram.
1: L'aigua de pluja, per tant, és una opció, però de moment es pensa en altres alternatives. Seguirem fixant-nos aquí al Quatre Gotes en l'aigua del subsol. En quin estat es troben els aqüífers de Catalunya? Hem de comptar amb ells per al futur? De fet, en el 2050, quina quantitat d'aigua es preveu que necessitarem? I per quants habitants? D'aquí a 25 anys, quants catalans i catalanes serem? Doncs bé, en el pròxim capítol, la nova aigua, la nova Catalunya i també l'aigua de tota la vida, aquella que trobaven i encara avui en dia cerquen els saurins. De fet, ja us ho diem, nosaltres també traurem el pèndol.
3: Quatre Gotes, una coproducció de La Xarxa i l'Espluga FM Ràdio, amb el suport de l'Espluga Audiovisual i la col·laboració del Port de Tarragona.

0: Tarragona, el Museu Terra i el Consorci d'Aigües de Tarragona.
1: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens aquest i d'altres.

0: La sincronicitat és un concepte introduït pel psicòleg Carl Jung, que descriu l'ocurrència de dos esdeveniments o més que no tenen una relació casual evident, però que semblen estar significativament relacionats. És com quan penses en algú i de cop i volta aquesta persona et contacta, o quan veus un número repetit en moments inesperats. Un exemple fascinant de sincronicitat és la història de Jung amb un pacient escèptic. Durant una sessió, el pacient estava descrivint el somni en què algú li donava un escarabat daurat. En aquell precís moment, un escarabat reial, semblant al del somni, va xocar contra la finestra del consultori. Aquest esdeveniment inesperat va ajudar el pacient a obrir-se més en el procés terapèutic, demostrant com les coincidències poden tenir un profund impacte psicològic. Jung argumentava que aquests esdeveniments no són meres coincidències aleatòries, sinó que reflecteixen un principi de connexió més profund a l'univers, una mena de causalitat. Sosté que les nostres ments estan entrellaçades amb el món exterior de maneres que la ciència encara no comprèn completament. La sincronicitat, per tant, no només desafia la nostra percepció de la causalitat, sinó que també suggereix que hi ha una dimensió significativa i misteriosa a la vida que va més enllà del que podem explicar amb la lògica convencional.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: La importància d'una bona higiene dental en els infants.
4: La salut bucodental comença des de petits i uns bons hàbits poden evitar molts problemes en el futur. És fonamental ensenyar als infants a raspallar-se les dents almenys dues vegades al dia amb una pasta fluorada amb un contingut mínim de 1.000 ppm, una característica que trobareu en els tubs d'aquestes pastes. A més, quan les dents comencen a estar juntes, cal introduir el fil dental per eliminar restes de menjar que el raspall no pot arribar a treure. També és important controlar el consum d'aliments ensucrats i ultraprocessats, com llaminadures, sucs envasats, brioixeria, ja que són la principal causa de càries. I no oblidem les revisions periòdiques al dentista. Encara que no hi hagi problemes visibles, una visita anual pot ajudar a detectar qualsevol problema a temps.
2: Salut Activa.
5: Rosa Bravo, auxiliar d'odontologia de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: És molt important que els infants, des de la primera dent o des del primer any de vida, comencin a agafar l'hàbit de raspallar les dents. Sobretot, insistim, han de ser dos cops al dia, el del matí i el de la nit. El de la nit no pot fallar mai. Al principi necessitaran ajuda dels pares. Sempre expliquem que fins que no saben cordar-se els cordons de les sabates, no poden començar a raspallar-se les dents sols. Per tenir una bona salut bucodental és important evitar tots aquells productes ensucrats, llaminadures, sucs envasats, la bulleria industrial, el pa de molla, totes aquestes coses que els nens i els adults també els hi encanta, però que hem d'evitar. Per tant, recordeu mantenir una bona higiene oral amb pasta fluorada, la utilització del fil dental i la importància de venir un cop a l'any al dentista.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa.
7: Una producció al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.

Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. En mobilitat, encara ara, situació tranquil·la a les carreteres, amb una avaria a la P7 a Montmeló que deixa un vehicle al voral. També una altra avaria a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa un carril tallat en aquest punt. També circulació intensa als accessos de Barcelona, a la 2 a Cornellà de Llobregat, a la P7 a Barberà i, finalment, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert una porta a impulsar la col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i també el turisme, amb l'objectiu d'enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica amb Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà, per tant, per obrir oportunitats de col·laboració entre els dos territoris en benefici mutu. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, Els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I un home de 25 anys ha mort ofegat aquest diumenge al riu Segre, a Camarasa, després de llançar-se a l'aigua amb un altre jove que ha pogut sortir amb vida. Els bombers han localitzat el cos al congost del Mu, volíem dir, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van tenir èxit. És la cinquena víctima mortal per ofegament en aigües interiors des de l'inici de la campanya de bany. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, amb màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Molt bon dia, com estem? Benvinguts a la sintonia de Ràdio Vilafant FM. Avui és 27 de juliol, dilluns d'aquest 2026. Estem a punt que s'acabi el mes de juliol, eh? Queden pocs dies. Ja ens celebra l'agost, que és el mes de vacances per definició, eh? Tot i que molta gent fa el juny, el juliol, inclús molta gent fa vacances a l'hivern, per dir-ho així, però el mes d'agost aquest país s'atura. Molta gent es frega les mans per veure que d'aquí 4 o 5 dies estarà ja de vacances. Tot i que déu-n'hi-do, aquest mes de juliol, moltíssima gent, moltíssim turisme a la nostra Costa Brava i a tot arreu. Sembla que el turisme ha vingut, doncs, molt bé, perquè llavors sempre hi ha, en aquest cas, moltíssima gent que gaudeix de la nostra Costa Brava. Alguns diuen, potser massa gent, tot i de cop i volta. Allò que tenim gent tot l'any, hi ha molta gent aquí, que holandesos, belgues, alemans, francesos, que sobretot a zones com Priorava, l'Escala, Roses, hi estan tot l'any, eh? Allò que venen a passar la jubilació aquí. Però déu-n'hi-do l'increment de gent, de càmpings, al 100% hotels. Aquest any hi ha hagut una onada de turisme importantíssima, eh? I alguns diuen, molt bé, perquè és veritat, això dona feina, dona treball, crea llocs de treball, la gent té feina. Tant els empresaris del sector com la gent que neteja habitacions, que neteja pisos, els que són cambrers, els que són cuiners, ja m'enteneu, eh? Tot un munt de gent que treballa a l'hostaleria. En canvi, altres diuen, home, massificació també no va bé, massa gent a tot arreu. Qualsevol dia, qualsevol hora, cues a les carreteres, falta d'aparcament, molts cotxes i moltíssim turisme. Bueno, hem d'aguantar que són 4 dies, que després, doncs, ja no hi ha tanta gent. Tot i que alguns recorden l'Empordà de fa 30 anys enrere i l'Empordà d'ara, i no té res a veure per la quantitat de gent que hi ha tot l'any. Avui és dilluns 27 de juliol, és la Mare de Déu de la Misericòrdia, Sant Pantaleó, Sergi, Maur, Jordi, Fèlix, Aureli, Cugat, Maximià, Martinià, Dionís, Joan, Constantí, Celestí I, Natàlia i Júlia. Déu-n'hi-do el santoral d'avui, eh? És farcit. Mercat a Blanes, Cadaqués, Olot, Riudellots de la Selva, Santa Coloma de Farners i Torroella de Montgrí. Refrany del dia, el que molt es vol inflar, per força ha de rebentar. Més val no inflar-se tant, eh? La cita del dia, la inflació és com la pasta de dents. Un cop està fora, costa molt tornar-la a guardar. Ho va dir Karl Otto Pohl. El sol ha sortit a les 6:39 del matí, ben aviat, i s'amagarà a les 9:14 del vespre. Tot i que de mica en mica els dies han d'anar fent-se més curts, encara que d'estiu, per regalar i vendre, que diuen. Avui, 27 de juliol, celebra el Dia Mundial del Càncer de Cap i de Coll, Dia Mundial del Caminar amb Zancos. També Santa Liliosa i Sant Constantino. I la frase del dia, una frase de Nelson Mandela, que va dir que l'educació és l'arma més poderosa que pots utilitzar per canviar el món. Avui, a lluna creixent, 93,31% il·luminada. La pròxima lluna plena serà el 29 de juliol. Falten 2 dies. I tal dia com avui, 27 de juliol, a l'any 2002, un grup d'exploradors de Jake Pelis al front declarava haver trobat El Dorado, la mítica ciutat inca de Paititi, amagada a la selva, en una zona propera al Parc Nacional del Manu a Perú. L'any 1972, a Argentina, es constitueix l'Assemblea del Col·legi de Graduats d'Antropologia. En aquesta data s'establia per celebrar cada any el Dia de l'Antropòleg. L'any 1953 finalitza la Guerra de Corea amb la firma d'un armistici entre els dos països, Estats Units, Corea del Nord i Xina. Corea del Sur tan sols quedava com a membre observant al negar-se a firmar aquest armistici. L'any 1949, el model d'avió Havilland DH-106 Comet realitza el seu primer vol. És el primer avió comercial a reacció, marcant l'inici d'una nova era en l'aviació civil. Era l'any 1949. L'any 1934, els partits socialista i comunista francesos signaven a París un pacte d'unitat d'acció contra el feixisme. L'any 1931 es firma a Ginebra el conveni de Ginebra relatiu al tractament que s'ha de donar als presoners de guerra. Avui és l'aniversari de Jordan Spieth, golfista nord-americà, 33 anys. Shannon Moore, lluitador professional nord-americà, 47. Maya Rudolph, actriu còmica i cantant nord-americana, 54. I Julian Macon, actor australià, descansi en pau. Danny Jin, actor i artista marcial xinès, d'arts marcials, 63 anys. Benvinguts i bon dia. Gràcies per compartir amb nosaltres aquest punt del dia, el 107.3. Anem a Empordà.info, la plana web d'Empordà, del setmanari Empordà, per veure què passa al nostre voltant. Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris. L'associació El Tamariu de Castelló d'Empúries aspira a duplicar usuaris i crear un centre especial de treball. Detenen un home a Figueres fa un parell de dies per encendre un foc en un transformador elèctric al Parc de les Aigües. Benvinguts, bon dia. Tenim per endavant moltes hores de ràdio, d'actualitat, de notícies, d'informació del nostre magazín amb la xarxa, A partir de les 9, verd per vacances. Ara, però, Ana Torroja, Rosa del Desierto. Benvinguts, us parla Toni Guerrero.

0: sistema musical, aquest que sona la sintonia de la ràdio, Ana Torroja, Rosa del Desierto. Tenim una temperatura ara mateix aquí al nucli antic a Vilafant, que és de 24 graus. La màxima avui serà de 32.
1: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
2: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
1: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
2: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
1: Ajuntament de Vilafant.
0: Exacte, entre tots una mica de prevenció amb el mosquit tigre, no deixar galledes d'aigua, doncs, així, a la intempèrie, llocs que tenen aigua, perquè el mosquit tigre és dels llocs on va criar. Whiskey Hall, aquí la tens, la peça de Bruno Mars. Whiskey Hall.

0: L'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família.
2: És Amor Love, la cançó i el tema de Claren. 1:03 ja de 9 del matí.

0: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: Alba Moreno també vol compartir primers moments del matí amb nosaltres en aquest dilluns.

Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: Ja comença a fer-se clar.
3: Ah, si sonen els Catarres. Diumenge, sense drama. Home, avui és dilluns, el drama era ahir.

0: Recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal, de dilluns a divendres de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
1: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
0: De dilluns a divendres de 10 a 1 i de 4 a 7.
1: Dissabtes de 10 a 13 hores.
0: Diumenge tancat.
1: I recordeu que de setembre a juny les tardes són de 15 a 18 hores.
0: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
1: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
2: Hi veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé? O t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
3: 3 minuts que passen de 8:45 del matí. Aquí passarem calor avui també. I els propers dies encara més, perquè les temperatures, diuen els experts, els homes del temps, que aniran pujant. Hem respirat res. 2 dies i encara. Fangoria, me voy.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
2: Fran Perea, Ernest Parana, plegats amb aquest Al teu aire.

0: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
1: Lola Índigo, aquí tens el seu Tus Iniciales. 20 minuts i arribarem a les 9 del matí.

0: millor música actual és la que sona en el Rhythm is a Dancer, com el dance actual, techno, màquina actual, remember, hardcore, highstyle, novetats i les sessions del nostre equip de DJs. Dissabtes de 9 a 11 de la nit amb DJ Flecky.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui dilluns 27 de juliol del 2026.
3: Repassem titulars. Detingut un home per provocar un incendi al costat d'un transformador elèctric de Figueres.
2: Un incendi en un pati interior omple de fum un edifici de Figueres.
3: Sant Pere Pescador opta els ajuts del Pla de Barris amb un projecte per als quatre vents.
2: El Tamariu vol créixer i impulsar un centre especial de treball a Castelló d'Empúries.
3: L'Ajuntament de Castelló estudia convertir el rec del Molí en un passeig per a vianants i ciclistes.
2: Pablo Alborán inaugura els Sons del Món amb un concert davant de prop de 4.800 espectadors. I el temps amb Lluís Mi Pérez.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home amb antecedents per haver provocat un incendi al costat d'un transformador elèctric d'Endesa, situat al Parc de les Aigües, a l'altura del carrer del Recarnau. Segons ha informat l'Ajuntament, l'home hauria calat foc a un munt de roba vella molt a prop de la instal·lació elèctrica. Les flames han causat danys lleus al transformador, però no hi ha hagut ferits ni afectacions a altres elements de la zona. Els bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han extingit ràpidament l'incendi.
3: També bombers de la Generalitat han extingit un incendi que ha cremat un matalàs en un pati interior d'un edifici del carrer Narcís Oller de Figueres. El foc ha provocat una intensa fumera que ha afectat el bloc de quatre plantes, però els bombers han pogut apagar les flames ràpidament i han ventilat l'immoble. Posteriorment han revisat tots els habitatges i han confirmat que no hi ha hagut persones ferides ni danys importants als pisos, més enllà de l'entrada de fum en alguns d'ells. També hi han intervingut Guàrdia Urbana i Sistema d'Emergències Mèdiques.
2: Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. L'Ajuntament ha presentat un projecte per reformar el grup d'habitatges dels Quatre Vents amb l'objectiu d'optar els ajuts destinats a la regeneració urbana, la transició energètica i la millora social dels barris. La Generalitat estudiarà ara totes les propostes rebudes i preveu donar a conèixer els projectes seleccionats el pròxim mes d'octubre. En la primera convocatòria, Figueres va obtenir prop de 15 milions d'euros per impulsar la transformació del sector oest de la ciutat.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: L'associació El Tamariu de Castelló d'Empúries vol duplicar el nombre d'usuaris i crear un centre especial de treball per oferir oportunitats laborals remunerades a persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment el centre atén a 8 participants, però disposa d'espai per arribar fins a 16. Per fer possible aquest creixement, l'entitat busca noves famílies i també empreses de la comarca que vulguin col·laborar amb els seus tallers i activitats. L'objectiu és combinar la teràpia ocupacional amb una feina remunerada afavorint l'autonomia i la inclusió laboral de les persones usuàries. Al setembre, El Tamariu organitzarà un dinar solidari per donar a conèixer aquest nou projecte.
2: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries estudia restringir el trànsit de vehicles al camí del Rec del Molí per convertir-lo en un passeig destinat principalment a vianants i ciclistes, mantenint només l'accés als horts i als serveis autoritzats. El projecte vol posar en valor aquest espai que concentra elements patrimonials com la muralla medieval, el portal de la Gallarda, l'Ecomuseu Farinera i el futur estany de la vila, i millorar la connexió entre el centre històric i l'entorn natural. La proposta encara està en fase d'estudi, però s'emmarca en l'estratègia municipal per fomentar una mobilitat més sostenible i recuperar un dels espais amb més valor històric i paisatgístic del municipi.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
3: El cantant Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses que ha reunit prop de 4.800 espectadors amb les entrades pràcticament exaurides. L'artista malagueny ha presentat la seva gira Kilòmetre Zero Tour, combinant noves cançons amb alguns dels grans èxits de la seva carrera en un espectacle de prop de dues hores. El festival arrenca amb 23.000 entrades venudes. S'allargarà fins al 21 d'agost amb actuacions d'artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà, Niña Pastori, Lax Ambusto i Gossos.
1: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
4: Bon dia, comença la setmana amb un temps que ha de ser força tranquil. Igualment sí que hem despertat amb alguns núvols baixos, que són un palet més presents quan més cap al sud, aproximadament del riu Ter cap al sud. Aquests núvols estan sent un palet més freqüents, però no són gaire destacables, i a més, gran part d'aquestes nuvolades s'acabaran desfent. Independentment, està bufant un palet de tramuntana cap a l'Alt Empordà, per exemple. Això fa que hi hagi un palet de remenada marítima. Ja diem que la situació més aviat acabarà sent tranquil·la gran part d'aquest dilluns. Aquesta tarda alguna nuvolada tornarà a aparèixer bàsicament entre el Ripollès i la Garrotxa, en aquestes muntanyes a cavall de la serralada transversal i el Pirineu, però no acabaran deixant ruixats aquests nuvolots. I la temperatura, que acabarà sent força càlida, força agradable, però no pas amb una calor molt intensa. De moment passarem poc dels 30-32 graus, per exemple, cap al Gironès o la Baixa Garrotxa, que és on més calor farà. N'estem pendents a la xarxa?
1: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.
3: Vinga, som-hi, perquè ens acostem a les 9 del matí. D'aquí 10 minuts, Justin Bieber, Nicki Minaj. És la Bella i la Bèstia. Money.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat una avaria a l'AP7 a Montmeló, deixa un vehicle al voral i provoca fins a 8 quilòmetres de retencions. També un altre a la B20, direcció Nus de Trinitat, deixa en aquest cas un carril tallat. També hi ha un accident a la B10, direcció Nus de Trinitat, amb un altre carril tallat i un altre a la C32 a Alella. A banda, circulació intensa a la 2 a Cornellà de Llobregat, a l'AP7 a Barberà i també a la B23 a Sant Feliu de Llobregat. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R2 Sud poden circular amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica en Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit també l'accés a 6 espais naturals, entre els quals Montsant, Els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. Paral·lelament, Protecció Civil ha desactivat ja l'alerta del Pla Inuncat després de l'episodi de pluges d'aquest cap de setmana. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà aquestes mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha mort aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats 5 turismes i també una motocicleta va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos continuen investigant les causes de l'accident. I pel que fa al temps, avui les temperatures començaran a pujar de nou, sobretot a l'interior, amb màximes de fins a 35 o 36 graus en punts de Ponent i les Terres de l'Ebre.
0: Notícies en xarxa. Bon dia, obrim per vacances.

0: Sí, ja tardava a sonar una cançó dels Rolling Stones en començar el programa, no? No serà l'única, espero, de tot l'estiu, és que ens agraden moltíssim. I'm Free, cançó escrita pels Rolling Stones, però concretament per als dos caps més visibles, no? Mick Jagger i Keith Richards. Això va ser l'any 65, formava part, de fet era l'últim track, l'última cançó de l'àlbum Out of Heads. Després el trobarem bastant fins a la sopa, perquè la discografia dels Rolling Stones ja és això, no? Ja són molts discos i moltes cançons repetides en versió acústica l'any 95 amb l'Stripped, o per exemple més endavant van enregistrar-la en directe en un concert que van fer a Hyde Park a Londres el 69, però que va sortir el disc el 2006. Per tant, maneres d'escoltar I'm Free dels Stones en teniu moltes, fins i tot segur que l'heu sentit o us sona a través d'anuncis, clar. Una cançó que es diu I'm Free és que s'ha d'utilitzar moltíssim per anuncis de televisió, per publicitat, segur. Potser us passarà com a mi, que jo la vaig conèixer directament a través de la versió que van fer l'any 90 els Sub Dragons, i que era molt ballable, amb una base molt rítmica i discotequera. Això sí, no era mainstream, diguem-ho així, no era de les més conegudes que sonaven a la ràdio tot hora, però sí que era una cançó que va sonar molt per discoteques. Sub Dragons, repesqueu-la, que també té el seu què, l'any 90. De fet, va ser el gran èxit dels Sub Dragons, banda escocesa. Aquí no van ser massa més coneguts, però en aquell moment, amb aquesta versió dels Stones, ho van petar, com se sol dir, a tot el món. Què sabem d'aquesta cançó? Mira, la revista Rolling Stone, que és una mica el déu quan es tracta d'analitzar música, la considera a la llista dels grans èxits dels Rolling Stones la número 78. Clar, jo no sé si això és molt o és poc, a mi em sona molt, 78, com a molt avall, però sí que és veritat que tenen moltes cançons. Sí que no és un èxit de primera línia, no és la primera cançó que penses quan penses en Rolling Stones, però vaja. La lletra, què ve a dir? Doncs el Guardian, el diari de referència britànic, la va qualificar d'un desplegament d'arrogància juvenil, perquè és que la lletra és rasa, simple, senzilla. Ella ve a dir: soc lliure per fer el que vulgui quan jo vulgui. Mireu com aplaudien en aquesta versió en directe que us hem volgut posar, que sempre ens agraden molt les cançons en directe. Doncs de llibertats va avui. De llibertat, a veure, des d'un punt de vista, en aquesta manera, molt, molt aterrat, no? Molt planer. Us preguntem, i ara entrarem en el detall, si us agrada fer vacances planificades o si us agrada anar per lliure. Però què vol dir anar per lliure? Tot és molt relatiu, això d'anar per lliure. Perquè, clar, si ens posem en plan filosòfic, hi ha qui pensa que som responsables i som lliures, i l'ésser humà és responsable de les seves pròpies decisions, perquè les tria lliurement. Però després hi ha l'altra banda filosòfica que diu que en realitat les nostres decisions ens pensem que són lliures, però és una il·lusió. Sempre venen condicionades per alguna qüestió o altra. I això ho veiem cada dia, quan entrem al supermercat a buscar un producte i n'acabem comprant 5. Sí? Per exemple. Doncs vinga, per aterrar-ho, com dèiem, parlem de llibertat o planificació, però pel que fa a les vacances. I ho fent, com sempre, saludant a l'Enric Rubió de Cardedeu. Cardedeu, Enric, bon dia.
1: Molt bon dia, Núria. Què tal,
0: aquest dilluns? Com esteu per aquí? Que us refresca una miqueta, també, com a nosaltres.
1: Ostres, quin bé de Déu.
0: Sí, no?
1: Sí. Ens va ploure tot una mica dissabte a tarda.
0: Iupi.
1: Sí.
0: Molt bé. Ha regat l'hortet, doncs, el tens mullat igual.
1: Ha regat l'hortet. Mira, dissabte no el vaig haver de regar. Bé, diumenge pel matí, o sigui, molt bé, un dia menys de goteig.
0: Escolta, tu això d'anar-te a l'altura de l'home ho has triat naturalment o què?
1: Vaja, és que jo és com el jardí de casa, i qualsevol moment dic: què faig aquesta tarda? Dic: va, agafo cotxe i pujo amunt. I sí, la veritat és que tinc el meu raconet en alguna ubicació de per allà, i okay. Ostres, va, o sigui, bé per pensar i tot.
0: És cotxe, no és teletransportació com hem vist en el
1: no.
0: En el vídeo.
1: No. M'agradaria dir que sí, més tenir el compte per dels carburants avui en dia, però no, és vehicle, sí.
0: Vinga, doncs un vídeo fantàstic, molt divertit, d'Instagram, que penja sempre l'Enric per proposar-nos el tema del dia. Avui, va, il·lustra'ns, Enric, com hem de fer això i què preguntes exactament?
1: Doncs va, sí, avui doncs ens emplacem a que ens expliqueu si els vostres viatges preferiu que siguin planificats o que siguin, doncs, en aquest cas, completament improvisats. Per tant, entreu a l'Instagram Obert Vacances i deixeu-nos per allà el vostre comentari en aquest mateix reel, o si no, per al mòbil que us adjuntem en la mateixa publicació, doncs ens envieu un àudio que l'escoltarem just a, no sé si la mitja part, però sí entre el primer i el segon bloc de l'Obert per Vacances.
0: Molt bé, doncs això ho farem. Gràcies, Enric. Una abraçada.
1: Una abraçada.
2: Obert per Vacances, el programa d'estiu de la teva ràdio local.
0: parlarem d'una iniciativa a Girona per impulsar el periodisme de proximitat i també en català. Coneixerem com ha anat el cap de setmana a nivell casteller, i això vol dir la Diada de les Santes a Mataró. També us explicarem que si aneu a Rubí heu de visitar sí o sí el carrer Sant Jaume. Han estat de festes aquest passat cap de setmana, unes festes brutals, molt lluminoses i divertides, i a més és un carrer que té molta història, el carrer Sant Jaume. I en la última part, una mica d'animalons que també ens ve molt de gust ara a l'estiu. Parlarem de les tortugues del riu Gaià, parlarem dels pops que tenen a l'escala i un projecte i com pasturen els pops en el seu, lloc de pastura submarina. I atenció, perquè en el Freaky Time que ens porten des de Vilafant, avui parlarem de gegants i de més coses. Ataca els titans. 9 del matí, 9 minuts, comencem amb la ronda d'actualitat.
2: Obert per vacances.
0: La primera parada, com és habitual, la fem a Girona, saludant el Said Esbai. Said, bon dia.
3: Bon dia, bona hora.
0: Ens retrobem per parlar, mira, de temps de festivals aquí dalt, que el tret de sortida el dona els Sons del Món a Roses, a l'Alt Empordà.
3: Doncs correcte, i a més ha estat Pablo Alborán qui ha obert aquesta 19a edició, també amb uns Sons del Món de Roses, amb un viatge íntim pels seus èxits de la seva carrera. En aquest cas, el cantautor malagueny ha presentat el seu Kilòmetre Zero Tour, una gira que combina les noves cançons amb himnes també com Quién, Saturno o Solamente Tú. Durant dues hores i davant de 4.800 persones em va, en aquest cas, alternar moments íntims amb el piano, també amb altres de més ritme. El concert, de fet, va donar el tret de sortida a aquesta nova edició, que comença amb 23.000 entrades ja venudes. Una de les millors arrencades de la història del festival, segons el seu director, Xavi Pasqual, a qui ja podem escoltar.
4: Sí, exacte, aquest any, per exemple, a part d'aquestes propostes de temes propis, doncs també hi haurà un concert tribut a Michael Jackson, un concert tribut a ABBA, que l'any passat va ser un superèxit, un concert tribut a Shakira, no?, que ara amb el Mundial està molt de moda, i després, doncs això, aquestes festes posteriors, que a part de les que he comentat, doncs hi ha també un Remember Picasso, hi ha una festa Pelicano Party, una festa de Rock You, no? És a dir, sí, o sigui, és veritat que novetats és complicat, perquè el festival està consolidat, però sí que els espais que tenim intentem que d'alguna manera la gent que vingui es vagi trobant cosetes, i que al final una mica ho definiria que és com una relació de parella, no?, que no sigui monòtona, no?, que cada vegada hi hagi algú que t'enganxi, no?, i és això el que intentem, que any a any la gent digui, mira, aquest any hi ha això altre, no?
3: Una edició, en aquest cas dels Sons del Món, que s'allargarà fins al 21 d'agost amb una quinzena de propostes.
0: Doncs seguirem parlant. Si s'ha d'allargar fins al 21 d'agost, segur que en tenim més notícies. Però ara parlem també d'un sentit homenatge que ha tingut lloc aquest cap de setmana a Girona.
3: Un centenar de persones que han homenatjat, en aquest cas a Girona, la Carla Fernández, 3 anys després del seu assassinat. L'acte d'enguany, de fet, és més reivindicatiu, o ha estat més reivindicatiu, segons la seva pròpia mare, perquè el cas arribarà a judici aquest mateix octubre.
0: I no marxem gaire lluny, perquè aquesta setmana hauríem de saber com queda el govern de la ciutat ja.
3: Guanyem i Esquerra, que negocien el nou cartipàs de Girona, en aquest cas que tingui 2 noves regidories per als republicans, i també volen agilitzar la contractació municipal i, a més, incorporar un assessor dedicat exclusivament a l'àrea de residus.
0: Fins ara mateix, doncs, Said. Ara ens tornem a saludar.
3: Fins ara.
0: Perquè és que Girona FM aquí ens proposa la primera entrevista del dia, però abans hem de conèixer altres notícies, altra actualitat del territori. Connectem amb Paula Iglesias des de Rubí. Paula, bon dia. Paula, ara sí, bon dia.
5: Bon dia, Núria.
0: Bon dia. Mira, malauradament comencem amb una mala notícia, lamentant la mort d'un menor en un accident de trànsit múltiple. Això passava aquest cap de setmana a Mataró.
5: Doncs sí, Núria, lamentablement el menor que va resultar ferit crític en l'accident de trànsit múltiple d'aquest dissabte a Mataró, com bé deies, va morir ahir a l'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona. 5 turismes i una motocicleta es van veure implicats en un xoc a la via Sèrgia, l'antiga B40, de la capital maresmenca. El sinistre va causar 10 ferits, entre els quals un altre menor que continua en estat greu i està hospitalitzat a Sant Joan de Déu. 8 adults també van resultar ferits, 6 lleus i 2 menys greus. El Servei Català de Trànsit informa que encara s'estan investigant les causes de l'accident, que es va produir al voltant de les 6 de la tarda. Arran del sinistre es van desplaçar dues patrulles dels Mossos d'Esquadra, 6 dotacions dels bombers de la Generalitat i 13 unitats del sistema d'emergències mèdiques. També es van activar diversos efectius de la policia local de Mataró.
0: I seguim parlant de Rodalies. L'R2 i l'R2 Nord i l'R11 recuperen avui el servei entre Sant Andreu i Montcada.
5: Doncs sí, Núria, el servei es va recuperar diumenge. Recordem que dimecres passat es va interrompre la circulació poc després de 2:45 del migdia per l'esfondrament parcial d'una paret en un dels pous de les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte i a la tarda Renfe va començar marxes blanques per verificar el correcte estat de la infraestructura i garantir la seguretat de la circulació. Molts dels usuaris que hi agafaven el tren a l'estació de Montcada i Reixac, com en Javier, usuari de l'R2, es mostren satisfets per la represa del servei després de gairebé 4 dies d'interrupció entre Sant Andreu i Montcada.
6: Fue algo que no cumplíamos con nuestro trabajo, por lo que llegábamos tarde, y entonces fue algo desesperante. Y entonces ahora que han arreglado, creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
5: Malgrat que s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas del tren pel punt on es va produir l'esfondrament, els combois de l'R2, l'R2 Nord i l'R11 van circular ahir diumenge amb normalitat des de primera hora. Durant el període d'interrupció del servei, molts usuaris també han optat per utilitzar l'R4 per arribar a Barcelona.
0: I l'Espai Natural de Sant Miquel del Fai va tancar aquest dissabte a la tarda.
5: Ho ha fet arran de les pluges intenses que hi han caigut. Segons ha informat la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona, romandrà sense obrir com a mínim fins dimarts 28, fins demà, per risc de despreniments. L'estació del Meteocat més propera a la zona, situada a Sant Llorenç Savall, ha registrat 34,5 litres per metre quadrat de pluja entre 1:15 i les 4 de la tarda, la màxima precipitació registrada al país fins a les 8 del vespre. Sant Miquel del Fai també ha estat tancat al públic diversos dies al llarg de l'últim mes pel risc d'incendi forestal.
0: Moltíssimes gràcies a Paula. Ens retrobem demà. Paula Iglesias de Rubí. Gràcies. La propera connexió ens du cap a Lleida, UAU, i saludem el Quim Gasó. Quim, bon dia.
7: Bon dia.
0: Parlem també, comencem amb una malaurada notícia, un jove de 25 anys que va morir aquest diumenge després de ser arrossegat pel corrent del riu Segre. Això passava al Congost del Mu, a Camarasa.
7: Els bombers van localitzar el cos cap a 4:45 de la tarda d'ahir diumenge, després d'un ampli dispositiu de recerca, però les maniobres de reanimació no van poder salvar la vida amb aquest jove de 25 anys. L'avís es va rebre 2:45 de la tarda quan un testimoni va alertar que dues persones havien estat a l'aigua des d'unes roques a la zona de l'antic campament de la Canadenca i que una d'elles havia desaparegut arrossegada per la força del riu. Els bombers van activar un helicòpter amb efectius del grup d'actuacions especials i un metge del SEM, així com 11 dotacions terrestres, entre les quals els equips de rescat subaquàtic. Per tal de facilitar la recerca, també es va demanar aturar les turbines de la central hidroelèctrica de Camarasa per reduir el cabdal del riu. Finalment, els efectius van localitzar el cos atrapat entre unes branques a una 50 de metres del darrer punt on havia estat vist. L'altre jove implicat va poder sortir de l'aigua pels seus propis mitjans i va ser atès pel SEM, tot i que no va caldre traslladar-lo a cap centre sanitari. Els Mossos d'Esquadra s'han fet càrrec de la investigació dels fets i amb aquesta ja són 5 les víctimes mortals registrades en aigües interiors de Catalunya des de l'inici de la campanya de bany el passat dia 15 de juny.
0: I seguem parlant de la pagesia. La pagesia de Ponent espera que la reunió d'aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, marqui un punt d'inflexió en la lluita contra la sobrepoblació de conills i en la gestió de les zones d'especial protecció per les aus, la ZEPA. Una notícia que ja ve de la setmana passada, veritat, per fi es reuneixen avui.
7: Correcte, divendres els explicàvem aquestes mobilitzacions que preparaven els pagesos, per tant, d'obstaculitzar el transport cap a la platja i de fer-se sentir. La trobada arriba, com es diem, després d'aquestes dues jornades de mobilitzacions, divendres i diumenge, amb talls a la C14 a Tàrrega, impulsats per Unió de Pagesos, Assaig, el Gremi de la Pagesia Catalana, la plataforma Pagesos o Conills i la Federació de Cooperatives Agràries. Els convocants valoren positivament que aquestes protestes hagin propiciat aquesta reunió, però deixen clar que només donaran per bona la trobada si se'n deriven alguns compromisos concrets. El president d'Assaig a Catalunya, Pere Roquer, assegura que esperen sortir de Montblanc amb un pla d'actuació per tal de reduir la sobrepoblació de conills i amb compensacions pels danys que la fauna provoca als cultius.
8: És aquesta reunió on s'ha de sentar les bases i on ens ha de proposar realment aquest pla que demanem urgent d'actuació a les zones concretes de conills que hi ha tanta densitat, i dos, de quina manera es compensa a totes aquestes pèrdues productives que ha tingut el sector en diferents zones d'aquí, tant de l'Urgell, Segrià, Pla d'Urgell, Segarra. És important de que hi hagi la reacció, però la reunió no és per sentar-nos a preparar una altra reunió, sinó és per firmar coses que siguin concretes i que la gent s'ho senti.
7: La reunió d'aquest dilluns al matí comptarà, entre d'altres, amb la participació del conseller Òscar Ordeig, el director general de Boscos i Gestió del Medi, Jaume Minguell, i el director dels Serveis Territorials d'Agricultura Lleida, Jaume Feixa. El sector confia que sigui el primer pas per donar resposta a una problemàtica que considera cada vegada més insostenible i adverteixen també que si no hi ha acords es reprendran les mobilitzacions aquests propers divendres i diumenge, en aquest cas amb nous talls previstos a la carretera C12 al terme de Maials, al Segrià.
0: Doncs demà esperem notícies de veure com ha anat aquesta reunió. Moltíssimes gràcies, Quim.
7: Adéu, bon dia.
0: Bon dia. Quim Gasó des de UAU Lleida. I tanquem, com sempre, la ronda d'actualitat a casa, a Tarragona. Marina Pertgot, bon dia.
9: Bon dia.
0: Un total de 84 municipis d'11 comarques afrontaran avui amb el perill màxim d'incendi forestal, nivell 4 del Pla Alfa, no?
9: Doncs sí, les restriccions en vigor des de la mitjanit d'aquest diumenge inclouen un perill màxim de focs a municipis de l'Alt Camp, l'Alt Penedès, el Baix Camp, el Baix Ebre, el Baix Penedès, la Conca de Barberà, el Montsià, el Priorat, la Ribera d'Ebre i la Terra Alta. Què vol dir això? El nivell 4 del Pla Alfa pot restringir l'accés als espais naturals protegits i altres zones forestals d'alta freqüentació, excepte pel veïnat i els serveis essencials. I canviant de tema, Núria, la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha estat aquest cap de setmana aquí amb l'alcalde de Vilaseca, Pere Segura, i el president de FGC, Carles Ruiz, i han col·locat ja la primera pedra del futur centre operatiu del tramvia del Camp de Tarragona. Segons Paneque, s'està enllestint les respostes a les al·legacions de l'estudi informatiu i la declaració d'impacte ambiental que preveu que s'aprovi definitivament enguany. Alhora, augura que properament s'aprovi el tercer projecte constructiu del tram camp per licitar les obres al setembre.
10: El tramvia, finalment, el que us ha de portar és una cobertura territorial àmplia, global, de proximitat, que us connecti els principals nuclis urbans i aquells espais amb més activitats, hospitals, universitats, zones industrials i espais d'alta intensitat demogràfica.
0: Anava a dir que és tot un colabrot, ho he dit, tot un colabrot el del Tramcat. Vull dir que si esteu atents a l'Obert per Vacances, a les notícies de Tarragona en sentirem parlar durant aquests mesos, perquè encara la cosa...
9: Sí, sí, va per llarg. Primer, en aquesta primera fase, a aquesta zona, això que ara construiran, podran operar amb 7 tramvies, però està pensat perquè operi amb més de 30 combois, o sigui que veurem com avança. I un apunt en esports, el Nàstic de Tarragona va perdre el seu partit amistós, el primer partit amistós que ha jugat, per 0-2 aquí a Tarragona davant l'Andorra.
0: Mira, quan perdi el Nàstic igual no cal que... Saps? Vull dir, com que podem triar les notícies, no?
9: Ah, d'acord. Ja ho intentaré.
0: A veure si així els incentivem perquè guanyin.
9: Exacte.
0: Marina, moltíssimes gràcies.
9: Fins a tu, ara. Fins ara.
2: Obert per Vacances, de dilluns a divendres, a la teva ràdio local.

0: Per cert, que parlàvem del Pla Alfa dins la punt d'actualitat que ens portava la Marina. Dijous tenim prevista una entrevista sobre aquest Pla Alfa que afecta cada cop més municipis, per si en voleu esperar, no?, a tenir més informació. Nosaltres ara ens centrem en la primera entrevista de la jornada i de la setmana. De fet, ens la porten des de Girona FM, en Saïd Esbai. Saïd, bon dia de nou.
1: Bon dia i bona hora.
0: I és que avui parlem d'una cosa que ens toca de prop, que ens interpel·la, eh? El periodisme de proximitat és aquell que fem cada dia, aquell que explica la realitat que tenim més a prop, amb rigor, i en aquest cas periodisme en català.
1: Un tema que no és només gironí, de fet ens interpel·la a tots, als mitjans locals de Catalunya, molts dels quals també ens escolten ara mateix. Tenim avui amb nosaltres el doctor Lluís Costa, director de la càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, que ja aprofito també per donar la benvinguda aquí a l'Obert per Vacances. Bon dia i bona hora.
2: Hola, molt bon dia.
1: Primer de tot, doctor Costa, comencem pel principi. Què és exactament una càtedra universitària dedicada al periodisme de proximitat i a les revistes en català?
2: Bé, una càtedra, en el cas nostre, i parlaré el cas de la Universitat de Girona, és una organització, un espai, diguem-ne, que procura, doncs, fer atenció, fer recerca, fer difusió d'una temàtica que a nosaltres ens sembla que és important, és una temàtica que doncs té una massa crítica suficient com per poder desenvolupar diverses activitats al voltant d'aquest tema. I en el cas explícit i concret del periodisme i de les revistes en català, doncs òbviament és un món, és un espai, és un recorregut molt llarg per fer.
1: De fet, si no m'equivoco, tenim nou conveni ara amb l'Associació Catalana de Premsa Comarcal.
2: Sí, de fet és això, les càtedres s'estructuren, diguéssim, a partir d'una sèrie d'elements. Un d'ells és el patronat, que són els diversos patrons que ens donen suport, diguem-ne, logístic i econòmic. Tenim en aquests moments 8 patrons, entre ells l'APEC, l'editor de revistes en català, i ara, des d'aquesta setmana, doncs, se'ns ha afegit un nou patró que em fa molta il·lusió, que és aquest, que la notícia potser seria aquesta, la incorporació, doncs, de l'ACPC, Premsa Comarcal, aquesta entitat que aglutina, que agrupa gairebé 180 publicacions periòdiques de revistes locals i comarcals, i per tant que abasta el que podríem entendre gairebé tot el territori de casa nostra.
1: Clar, perquè un mitjà local, per exemple, és tan determinant. Posem un exemple per a la supervivència de la llengua, del català.
2: Bé, perquè seria aquella màxima, diguéssim, que és un espai que si no l'ocupem nosaltres ens l'ocupen, i doncs per tant, en relació a l'idioma català, que hem de reconèixer, jo sempre ho explico així, que des de la transició democràtica, òbviament, l'escola i tot el procés de normalització lingüística ha fet un paper essencial, però sense oblidar, doncs, aquest altre gran actor que ha sigut el dels mitjans de comunicació. I quan parlem de mitjans de comunicació, si ho centrem en uns mitjans que fan atenció a la realitat més propera, com és aquesta, la premsa local i comarcal, que essencialment han publicat i editen en llengua catalana, doncs ens podem fer una idea del paper i del protagonisme que juguen en relació a aquest tema.
1: Clar, t'ho dic perquè sembla una dicotomia, dic, en un món dominat pels grans mitjans globals, per les xarxes socials, vull dir, té més sentit que mai avui dia la premsa comarcal i de proximitat?
2: Bé, el món de la premsa, com tants altres sectors, doncs ha patit crisis periòdiques, crisis infraestructurals de model, en el cas de la comunicació i del periodisme, i que, per exemple, en el moment de l'expansió, diguem-ne, i de la normalització o democratització de lo que seria internet, la gran pregunta que es va formular i va sorgir ja fa més de 3 dècades, doncs era aquella de dir què passarà amb els mitjans locals, si avui dia, en aquells moments també, evidentment, i com a gran novetat, hi havia la possibilitat d'obtenir informació i notícies d'abast mundial, d'abast internacional i a temps real, que dèiem aquell temps, en aquells moments sempre tot havia de ser a temps real, què passaria amb aquesta premsa, en aquesta comunicació de proximitat? I precisament els fets, i ara hi ha una trajectòria històrica i amb una mirada d'una certa llunyania i una experiència, doncs podem mantenir el que jo sempre mantinc, que és que la comunicació més propera, la informació més de proximitat, continua interessant, i habitualment és aquella informació que no t'oferiran els grans mitjans. Per tant, si hi ha una necessitat, si hi ha una demanda d'aquest tipus d'informació i no hi ha, diguem-ne, una resposta per part dels grans mitjans, els mitjans locals i comarcals doncs exerceixen una funció i una tasca que no està ocupada per ningú més, i per tant jo sempre, digueu-me excessivament optimista, però jo sempre veig el futur molt més en blanc que en negre.
1: De fet, és una tendència que sembla, no sé si també l'heu pogut observar des de la càtedra, que cada vegada la gent està més interessada pel que li passa al costat de casa seva que no passa a Kuala Lumpur.
2: No, això està claríssim. Jo crec que des del primer moment és molt important, i el que hem d'intentar explicar, i ho expliquem, és que hem de ser capaços, i des de la universitat doncs formar aquests futurs periodistes i aquests futurs comunicadors, que la realitat propera, que la realitat més pròxima al nostre entorn, només l'entendrem, només la podrem explicar amb una mirada general. Per tant, conèixer, diguéssim, l'estructura, l'entorn de la comunicació generalista ens és útil per entendre i explicar fenòmens molt més localitzats. Jo a classe sempre explico el mateix. No entendrem, per exemple, un cas com el molt d'actualitat, com pot ser el tema migratori, no entendrem el fenomen migratori si volem analitzar-lo des d'una òptica local, des de determinats col·lectius que habiten, que viuen en determinades territoris locals, si no tenim aquesta mirada àmplia. I per tant internet ens ha ajudat més que allunyar-nos, més que diguem-ne donant de problemes o obstaculitzant-nos a la recerca, ens han ajudat això, però sempre amb aquesta mirada local.
1: Ara, de fet, parlaves de la universitat, a classe, vull dir, no sé si els joves periodistes que vas coneixent ara, encara tothom somia amb grans redaccions a Barcelona o Madrid, o cada vegada sembla que la cosa s'està recollint una miqueta més?
2: Molt bona pregunta. Això és una feina a fer, diguem-ne. A nivell de la comunicació i del periodisme, vosaltres ho sabeu, els professionals sempre han lluernat moltíssim, diguéssim, les grans figures mediàtiques, els grans mitjans, perquè ens hem pensat, i possiblement en part, doncs, amb una certa raó, que són els que ens expliquen el món. Però cada vegada més, i això també ha sigut una tasca que jo no diré de formigueta, però sí del dia a dia, d'intentar fer entendre això, la realitat i la importància de la comunicació local, però també la necessitat que tenen, i aquí potser en aquest espai, allà on ens trobem ara, de Girona FM, de que aquest tipus de comunicació, aquest tipus de periodisme és també una escola importantíssima, diguéssim, de formació de professionals que en el futur es dedicaran a la comunicació local, o no s'hi dedicaran, o es dedicaran a la comunicació generalista. Però jo crec que la base aquesta que proporciona doncs això, les empreses més locals, la informació més local i comarcal, doncs és importantíssima per aquests estudiants que comentes.
1: Clar, ho dic perquè no només a Girona, sinó a Catalunya tenim un ecosistema molt fort, tant de revistes com publicacions en català, que al final és l'especialitat de la càtedra, però també de mitjans de proximitat. Clar, de tota aquesta trajectòria que portem, vull dir, què és el que preval? Què és el que encara perdura avui dia?
2: Bueno, aquí és una altra de les coses que a mi m'agrada insistir. Ens trobem en un moment, jo no diré si més o menys dolç, però ens trobem en una realitat indiscutible. La força i la potència d'aquest tipus de periodisme, aquest tipus de comunicació local i comarcal. Això es pot haver improvisat en uns anys? Ha sorgit com un bolet? Efectivament que no. Perquè Catalunya, diguéssim, el paradigma d'aquest tipus de comunicació està tan arrelat? Perquè, no sé si dir-ne ha triomfat, però com a mínim s'ha desenvolupat de la manera que s'ha desenvolupat a partir de la transició democràtica després de la mort del dictador. Precisament ens hem pogut beneficiar, diguéssim, o obtenir aquesta situació perquè veníem d'una trajectòria històrica importantíssima. Des de finals del segle XIX, les publicacions locals i comarcals en el territori de parla catalana ha sigut importantíssim. El llegat que rebem als anys 80, quan recuperem una certa normalització democràtica, el llegat que rebem des del punt de vista periodístic de l'època d'aquesta, de les últimes dècades del segle XIX i sobretot fins a la Segona República Espanyola, és enorme, i per tant partim amb una certa, diguem-ne, avantatge que ho aprofitem, i crec que això ens diferencia d'altres models territorials en l'estat espanyol o fins i tot a nivell europeu.
0: Lluís, bon dia. Sí. Una pregunta, bon dia, però com veus ara el que és el prestigi del periodista? Perquè fa l'efecte una mica que al final ens hem convertit tots en multitasques, amb intel·ligències artificials que ens fan la meitat de la feina, que hi ha aquest risc, i per tant, no ho sé, em fa la impressió de que la professió periodística està més desprestigiada que no estava. Ara feies referència amb aquell passat, doncs, lluminós, però avui dia com ho tenim això? Com ho veus? Tu, a més, que tractes amb estudiants, eh?
2: Sí, i el tema del desprestigi, jo penso que la primera batalla que hem hagut de guanyar, o que estem intentant, doncs, guanyar-la, és aquella que el desprestigi del comunicador, del periodista local, ha de lluitar contra el periodista, diguem-ne, més generalista, perquè sembla que el que fa el bon periodisme, i no, evidentment no és així, és el que fa una informació, un periodisme generalista. És el que diguem, no és que el periodisme serà bo o dolent en funció de si és local o és generalista, si el periodisme és bo o no és bo. Dit això, i amb la pregunta que em sembla que entendre que me feies, des del punt de vista aquest de les xarxes i de l'entorn que tenim avui dia, crec que hem de reivindicar molt, diguéssim, la professió des del punt de vista de la formació, també. No qualsevol persona, i a vegades això sí que ens ha confós i potser ens ha portat cap a un camí, diguéssim, erroni, no qualsevol persona és, evidentment, periodista, malgrat que tingui al seu abast moltes eines avui dia per difondre una idea o una notícia, fins i tot. I d'altra banda, si el desprestigi ha de venir pel tema de la perversió, diguéssim, informativa, i per tant de les tan malauradament anomenades fake news i tot aquests entorns que s'han produït, doncs sí, és clar, avui dia des d'aquesta mirada està certament desprestigiat l'ofici. Ara també t'he de dir que la comunicació local, el periodisme local, com que és molt més verificable, la notícia és molt més verificable, jo penso que el risc que corrim de que un professional, diguéssim, tingui la temptació, doncs, d'utilitzar una mala praxis i per tal oferir una mala informació, és molt més complicat o és molt més difícil.
1: T'anava a dir, Lluís, ja per últim, molt ràpidament, hi han dues frases que crec que ens han perseguit durant molts i molts anys. La primera és que la ràdio algun dia moriria, i l'altra és que també el paper acabarà morint. Tot això, per exemple, els grans estàndards o els grans baluars són precisament la premsa de proximitat.
2: Sí, això dels grans canvis, diguem-ne, o dels canvis, i en l'àmbit de la comunicació, això és una cosa que s'ha anat produint històricament de manera periòdica quan ha emergit una nova plataforma o un nou mitjà o doncs això, una nova manera de poder fer o oferir comunicació. Jo recordo perfectament des d'un punt de vista històric de que quan emergeix, com dius tu, la ràdio, doncs els anys de manera molt més generalista dels anys 20-30 del segle XX, doncs en les mateixes pàgines dels diaris hi ha un autèntic debat de quin paper haurà de jugar, diguéssim, la premsa escrita. Fixa't que t'estic explicant una situació de fa un segle ja. Fa un segle aquest debat hi era, aquest debat que quan surt la televisió ens tornaríem a passar el mateix. A l'estat espanyol als anys 50, cap al final dels anys 50, quan es va de mica en mica popularitzant la televisió, sembla que la ràdio, el fet d'haver de lluitar contra un element que pot oferir imatges, també entra en aquest període, diguéssim, de discussió. I el que passa amb internet, això ho tenim molt més recent, que sembla que quan apareix, doncs, les xarxes, internet i tot el món virtual, sembla que el paper està condemnat a morir. Jo fa molts anys que em dedico a aquests temes, no des d'un punt de vista periodístic, sinó d'historiador, doncs que aquest aquesta pregunta que acabes de fer ara, Saïd, doncs ens l'han anat fent des de fa moltes dècades. Moltes vegades hi ha gent que s'ha atrevit a posar dates de caducitat ja del paper directament, i sortosament o no, jo que sé, ara això seria un altre debat, un altre programa molt més llarg, i podríem entrar a aprofundir en aspectes i en temes molt concrets sobre això, però jo crec que de moment, doncs, allò que dèiem, el prestigi de la professió, el prestigi del paper, jo crec que encara es va mantinguent.
1: Doncs ho seguirem mantenint també, no només ara, sinó també per vacances. Doctor Lluís Costa, director de la Càtedra Hipòlit Nadal i Mallol de Periodisme i Revistes en Català, moltes gràcies per acompanyar-nos aquest dilluns al matí.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Saïd Esbai, moltíssimes gràcies des de Girona FM. Una abraçada.
1: Igualment.
3: Obert per vacances. De dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí, a la teva ràdio local.
0: I el que farem ara serà donar pas al podcast d'actualitat castellera de l'Obert per Vacances, i és que toca conèixer què ha passat aquest cap de setmana en una de les cites més importants de la temporada, la Diada de les Santes, a Mataró. També coneixerem dins aquest podcast una colla que enguany celebra el seu 30è aniversari. Tot plegat ens ho expliquen des de Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosiquet.
4: L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça.
5: Benvinguts i benvingudes al podcast L'Obert Casteller, 5 minuts a plaça, on farem el repàs dels resultats del cap de setmana casteller, les dies que vindran més endavant, i aprendrem actualitat castellera en només 5 minuts. En aquest podcast començarem mirant enrere per saber què ha passat a les places aquest cap de setmana, després agafarem paper i bolígraf per apuntar les cites castelleres més destacades dels propers dies, i acabarem amb una tercera ronda dedicada a una curiositat, una història o una temàtica que ens ajudarà a entendre millor el món dels castells. Esteu preparats? Doncs som-hi!
4: Primera ronda, el castell que ha deixat petjada.
5: Doncs analitzem el que ha sigut aquest cap de setmana i comencem, sens dubte, amb la Festa Major de les Santes de Mataró. Els grans protagonistes van ser els locals. Destaquem l'actuació dels Cabrossos de Mataró, que descarregaven el 7 de 8, el 5 de 8 i el 4 de 9 en folre, el primer descarregat aquesta temporada d'una forma absolutament èpica. Un 4-9 en folre molt emotiu i carregat d'història, ja que fa 20 anys aquest mateix 4-9 en folre per les Santes va quedar marcat per la mort de la castellera Mariona Galindo després d'una greu caiguda. Aquest dissabte es va viure un moment èpic descarregant el castell quan just queia un aiguat sobre l'estructura dels capgrossos que miraven i oferien un petó al cel dedicant-li a la Mariona aquesta estructura. Per la seva banda, a la plaça de Santa Anna a Mataró, els castellers de Vilafranca s'apuntaven al primer 3-9 en folre i agulla, el primer des de l'any 2019, i apuntaran bàsics de nou amb perspectiva de Castell de Déu a la Diada de les Neus. Finalment, els Minyons de Terrassa destaquem el 2-9 en folre i manilles abans de marxar de vacances. També mirem altres places i destaquem sobretot el 5 de 8 dels Xiquets de Reus completat a la Diada de Santa Anna, i qui també va descarregar aquest castell van ser els Marrecs de Salt, que també s'anoten la catedral en la seva Diada de la Festa Major. I finalment, posem èmfasi en la Diada de Vilallonga del Camp del Memorial Pau de Magrinyà, segona Diada que celebra en honor al castell de la Colla Vella dels Xiquets de Valls traspassat ara fa 2 anys. Tant Colla Vella com Colla Jove de Tarragona han descarregat la tripleta màgica, és a dir, 3-9 en folre, 4-9 en folre i 5 de 8, malgrat que la Jove també desmuntava 2 intents de 4 folrat. Un cap de setmana que ha mirat al cel i que ha guardat molts records.
4: Segona ronda, agenda de plaça.
5: En aquesta segona ronda toca agafar paper i bolígraf i apuntar les diades més interessants per aquest proper cap de setmana. Serà el primer del mes d'agost i hem de posar especial atenció a la Diada de les Neus de Vilanova i la Geltrú. Una diada on haurem d'estar molt atents als castells de Vilafranca, que podrien provar el 3 de 10 en folre i manilles. Estaran acompanyats a plaça dels Bordegassos de Vilanova, els Nens del Vendrell i la Colla Jove de Tarragona, que també voldrà seguir la línia de portar algun gama extra a la plaça de Vila de Vilanova i la Geltrú. Una Diada castellera que podreu seguir en directe per les televisions locals i per la xarxa Més a partir d'aquest dissabte a les 6 de la tarda. I una actuació que també hem de seguir de ben a prop és la Diada de Martyrs Street a Vilafranca del Penedès. Una actuació que hi formaran part els Xicots de Vilafranca, els Castellers de Barcelona i la Colla Joves Xiquets de Valls. Serà a partir de 7:45 del vespre i es podrà seguir en directe per Televisió de Vilafranca.
4: Tercera ronda, més enllà de la plaça.
5: I per últim, i no menys important, arriba la curiositat castellera. Avui posem la mirada en els capgrossos de Mataró, que celebren enguany el seu 30è aniversari. La colla mataronina va erigir-se a finals de l'any 1995, quan un grup de joves aficionats als castells van prendre la iniciativa de crear una colla castellera a la ciutat de Mataró. Per aconseguir-ho, es va fer una crida als interessats a fer castells a través de cartells publicitaris i també gràcies a la col·laboració de Televisió de Mataró, que va realitzar un programa especial de castells. Un cop constituïda la colla legalment l'any 1996, es van iniciar els assajos el 19 de gener del 96 i per la dia de Sant Jordi es va realitzar un assaig en públic a plaça amb els primers castells de sis. La presentació oficial de la colla no va arribar però fins la festa major de les Santes de l'any 1996, descarregant castells com el 5 de 6, el 4 de 6 amb el Pilar i el Pilar de 4 aixecat per sota, portat al balcó. Una de les persones que explica l'evolució dels capgrossos de Mataró és l'actual cap de colla, Àlex Dorda, que recorda com han evolucionat fins aleshores els de la camisa blau marí.
6: Sí, la trajectòria de colla és espectacular, sobretot des dels inicis. Jo el 96 tenia 3 anys i encara no hi vaig entrar, però sí que som una colla que va créixer molt ràpidament. Jo només amb 7 anys que tenia la colla ja feia els primers castells de nou. Una evolució espectacular fins als 15 anys que fem el primer gama extra, no? I a partir d'aquí hem estat 15 anys més, algun any no, algun any sí, amb algun any millor, algun any pitjor, però hem estat allà amb els games extras.
5: I fins aquí aquesta segona edició dels 5 minuts a plaça. Hem repassat què ens ha deixat aquí cap de setmana les places, hem posat la gent de castell els propers dies i hem conegut una mica més una colla castellera de gama extra com són els capgrossos de Mataró. Recordeu que podeu seguir tota l'actualitat castellera a l'Obert per Vacances i nosaltres tornem ben aviat amb més castells, més actualitat i més històries del món casteller. Fins la propera!

0: Doncs vinga, que seguim endavant amb el programa i avancem continguts que teníem previstos per la segona hora, per exemple, d'aquest programa d'avui dilluns 25 de juliol. Pendents d'una entrevista que ens ha de dur a conèixer al carrer Sant Jaume, aquest carrer tan espectacular que tenen a Rubí, que va celebrar el cap de setmana passat les seves festes. Nosaltres el que fem ara és avançar continguts, però pendents d'aquesta entrevista, i us oferim un ratet, una estoneta de Freaky Time, el temps friki que tots ens mereixem a la vida. A Vilafant en són molt de friquis, els agraden molt, són més que friquis, són otakus, els agrada molt el que és la cultura asiàtica, concretament japonesa, diria jo, i cada setmana ens porten una petita píndola sobre algun manga o algun anime que ens volen recomanar. Avui sembla que és un manga, diria jo, sí, que es diu Atac dels Titans. La veritat que no el conec jo massa, Atac dels Titans, però que ens diuen que és molt més que una història de gegants, que ens parla d'intolerància, de propaganda, de discursos d'odi. En saben molt a Vilafant, d'això de ser friquis.
1: Freaky Time d'estiu.
2: Propaganda, control de la població, prejudicis, por i la necessitat humana, o no tan humana, de trobar un culpable. Malauradament, són conceptes que continuen sent de molta actualitat, oi? Doncs tots aquests temes ens els trobem a Atac als Titans. Això és el Freaky Time d'estiu i avui ens posem èpics i reflexius a parts iguals. Dani, benvingut a un dia més al Freaky Time. Tu, quan vas començar a veure aquest anime, pensaves, com em va passar a mi, que anava d'una lluita tipus David contra de Goliat entre humans i monstres, en aquest cas els titans?
3: Bones. En part sí, en part no, perquè tant després de llegir tant de manga o veure tant d'anime, una de les coses o particularitats que té aquest món és que moltes vegades la història comença molt senzilla, però gairebé sempre té coses amagades, sempre acaba variant el que donaves per feta, no té res a veure després amb el que s'acaba veient en el desenvolupament de la història. En aquest cas, doncs, hi havia molt més amagat, no eren només persones humans lluitant contra aquests titans. Mercè, i tu, quan vas acabar de veure l'anime, continuaves pensant el mateix?
2: Doncs la veritat és que no. Jo, quan vaig començar, com us deia, pensava que seria això, aquesta lluita tan senzilla, com deies tu, i no m'esperava per res del món aquesta reflexió i aquests temes que a continuació comentarem, o que explicava a la introducció, no? Que ens parlés de totes aquestes coses i que fossin temes de tanta actualitat. La veritat és que no m'esperava per res, i quan vaig acabar l'anime vaig veure que realment no era una història d'humans contra gegants.
3: Mercè, deien que avui intentaríem respondre la pregunta de com es construeix un enemic. Explica't.
2: Val, he fet aquesta pregunta com a punt de partida del podcast d'avui, perquè jo crec que això, aquesta frase, és realment el resum. Aquest anime ens parla del militarisme i de com el cercle d'odi és molt difícil de tancar. De fet, ho veiem en el nostre dia a dia, en l'actualitat, no? Estem veient, doncs, conflictes, per exemple, a Israel i Palestina, que venen d'un cercle d'odi de fa moltíssims anys. Vull dir que realment aquest anime està molt d'actualitat. I ara no sé si faré algun spoiler o no, però en el cas d'Atac als Titans, precisament veiem com els personatges van canviant, i precisament és a causa d'aquest odi i d'aquesta guerra que veiem que personatges que veiem al principi que eren com bons, o entre cometes se'ns els presentava com a bons, o com que tenien uns valors, no?, de voler explorar, de voler ser lliures i tot això, després veiem que acaben convertint-se en una cosa totalment diferent, i no vull explicar gaire res més perquè m'agradaria que els nostres oients de l'Obert per Vacances, doncs, s'acabin decidint a veure aquest anime. Penso que és una obra que ens mostra fins a quin punt una idea repetida una vegada rere una altra pot acabar condicionant la manera com veiem els altres, no? És una crítica social d'aquestes idees que a nivell social a vegades ens van repetint i no ens qüestionem, i ens acaba calant que ho donem per bo, i és una crítica una mica de la falta de mirada crítica, no? I bé, molts lectors, i jo també m'hi sumo, han vist o han pensat que hi havia molts paral·lelismes amb els camps de concentració nazi i amb el fet aquest de les persones marcades, no? En aquest cas, en el cas del nazisme, doncs amb l'Estrella de David, aquí no és ben bé igual, però és una marca també al braç, vull dir que hi ha molts paral·lelismes, o almenys jo els hi trobo. Jo penso que els titans són una excusa només per parlar-nos de com els discursos d'odi, no? D'acabar odiant a l'altre perquè sí, perquè ja no veiem que sigui una persona humana, que ens acaba deshumanitzant a nosaltres mateixos, perquè veiem els altres com a enemic, no? Quan ens plantegen que l'altre té la culpa de tot i és el nostre enemic, acabem sent molt poc humans. Ho veus així, Dani?
3: Sí, més o menys tot això és el que has explicat, és com veiem que evoluciona la història, com hem dit al principi, doncs, que comença molt més senzill, de seguit se'ns comença a presentar un conflicte molt més complicat, on te veus que a causa de la guerra i de les pèrdues de les dues bandes, doncs personatges que veies purs en la seva essència al principi, veus que això els va transformant, veus que la guerra els canvia fins a un punt que alguns s'acaben transformant en els villans, no?
2: En els dolents.
3: En els dolents, i poder aquesta és la clau de l'èxit.
2: I jo crec que caldria llegir l'obra també, a part de veure l'anime. La trobarem en català reeditada amb una edició integral molt xula en format col·leccionista a càrrec de Norma Editorial. La teniu en català i la teniu en castellà, per tant, és una lectura d'estiu brutal. Però si us estimeu més veure-ho i gaudir-ho amb una gran banda sonora, trobareu l'anime tant a Crunchyroll com també a Netflix. Al Freaky Time d'estiu tenim aquesta lectura pendent de moment d'aquesta obra. Nosaltres som en Dani.
3: Remarcem.
2: I amb el nostre espai d'estiu acabat, doncs ens posem a llegir Atac als Titans o Shingeki no Kyojin en el seu títol en japonès.
1: Doncs mira, no només era un manga, també era un anime. Ara que sort de Norma Editorial, que ens publica un munt de mangas superxulos que d'altra manera potser no arribarien. Dani, Mercè, moltíssimes gràcies des de Vilafant Ràdio. Seguim endavant. Mira, recordeu, amb més música, perquè m'ha quedat un tema molt pendent. Don't be afraid of your freedom.

Recordeu, que us deia que una de les versions, de fet, jo crec que l'única que queda documentada, versió de I'm Free, dels Stones, és aquesta dels Subdragons, banda escocesa de l'any 90, i que era molt, molt ballable amb aquestes bases. Mireu, mireu.

0: també era l'any 90. Jo no sé què els va agafar l'any 90 concretament per aquestes cançons, aquests temes, no?, que es titulaven això, I'm Free, Freedom, en fi, tot anava per aquí. Saludem de nou l'Enric de Ràdio Cardedeu, perquè m'ha quedat pendent... Jo és que estic indecisa, no sé si viatjar planificadament o fer-ho per lliure, perquè no m'hi acabo de trobar. Enric, bon dia de nou.
1: Bon dia de nou.
0: És la pregunta que formulem, però és que em falta informació, eh?
1: Oi que sí?
0: Sí.
1: Doncs potser fem una mica d'història, no? Què et sembla?
0: Sí, sí, sí.
1: Som-hi. Doncs va, comencem a rebuscar per la història, Núria, ja que ens hem de remuntar al segle XIV abans de Crist, que tot sembla apuntar que els primers vestigis de viatges escrits i gràfics daten del llavors, concretament d'una expedició egípcia al país de Punt, en el que la reina Hatshepsut, no sé si ho he dit gaire bé, va fer aquesta travessa per mar i posteriorment va quedar immortalitzada als relleus del temple de Deir al-Bahari. Dos segles més tard, cap al 12 abans de Crist, un Amon de Tebes va dur a terme un viatge literari comercial cap a l'illa de Xipre, el qual va quedar enregistrat en papirs i avui dia és considerat com un dels principals testimonis dels primers viatges de la Mediterrània. I, de fet, un parell de segles més tard, després de Crist, podem trobar les cròniques de viatges i les obres de geògraf i historiadors grecs com Heròdot i Pausànies, referents d'aquestes aventures tan atípiques per l'època pel que fa a viatges per plaer i voluntat. Clar. I és que, Núria, si parlem de desplaçaments més que de viatges, la nostra espècie, l'Homo sapiens sapiens, va dur a terme les primeres migracions fora,
0: sí,
1: de l'Àfrica.
0: Sempre te'n vas cap al rinoceron mamut, sempre, sempre.
1: Sempre, faré una samarreta i us en envieu una cap aquí a Tarragona, ja t'ho dic.
0: Sisplau.
1: Doncs, de fet, aquestes primeres migracions fora de l'Àfrica, d'una manera més o menys general, van començar fa 200.000 anys, arribant en primer lloc al Pròxim Orient, i fa uns 70.000 anys, ja d'una manera massiva arreu del continent europeu, empesos per canvis climàtics i la cerca de recursos.
0: Ara t'ho anava a dir, molt de vacances no devien estar aquella gent, tampoc. No, si no viatjaven per ple de vacances, per desconnectar.
1: No, precisament. De fet, qui ara mateix creu el Mediterrani ho fa per temes força similars, per poder tenir una esperança, de fet. En definitiva, són cosins llunyans que van cap a on els seus predecessors van emigrar fa un bon grapat d'anys, així que abans de voler tancar portes, mirem d'on venim. De fet, cal conèixer la nostra història antiga i recent per no caure en paranys populistes, no?, de l'extrema dreta. De fet, una bona part de Catalunya som descendents de gent d'Andalusia que va venir a terres, sí, catalanes el segle passat per poder tenir una vida. De fet, la història de la nostra espècie s'ha forjat viatge rere viatge i emigració rere emigració. Així que, Núria, quedem-nos amb això. Els viatges, planificats o improvisats, sempre per plaer, i les fronteres, va, derrocades, deixa'm dir-ho.
0: Ai, molt bé, molt bé. En aquest cas m'agrada que siguis influencer.
1: Bueno, sempre tiro cap a casa, eh? Tinc molts haters al darrere.
0: Escolta, no desvalem encara, si et sembla, què diuen els oients? Ho deixem per passades les 10 del matí? No sé si tenim àudios.
1: Sí que en tenim, sí. Sí que en tenim, sí.
0: I més que en poden arribar. No em diguis que la Pilar ha tornat a...
1: Mira, la Pilar està caminant per una serra, per una carena, ens ha dit, i la tenim per allà perduda, o sigui, però ens ha enviat un àudio, una crac.
0: Però sí, la Pilar sempre està a la muntanya?
1: Sempre, no ho sé, però jo crec que porta una bona temporada per allà, aquells mons de Déu.
0: A més, li coincideix, no? Les hores de l'Obert per vacances l'enganxem allà sempre.
1: Absolutament.
0: Sí, clar, igual a la tarda està a casa tranquil·la. Però, sí, al matí...
1: Pel que m'ha comentat, a les tardes aprofita per escoltar els programes del dia anterior.
0: Ostres, que mona!
1: Sí.
0: Perfecte, doncs vinga, ara sabem què ens explica la Pilar i altres oients amb aquesta proposta de tema del dia que us fan avui des de Cardedeu i des de les xarxes, des de l'Instagram de l'Obert, Obert Vacances. Si preferiu viatjar en plan planificat, agència de viatges, o si preferiu, doncs, anar a l'aventura, no?, o planificar-vos vosaltres mateixos. A veure què ens expliquen. Enric, moltíssimes gràcies. Fins ara.
1: Abraçada forta. Fins ara.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Per ara, una nova avaria a la CSG a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. També a l'AP7 hi ha retencions encara a Montmeló per un vehicle al voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, R15, R16 i R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. A més, també per un incendi proper a la infraestructura està interrompuda també la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha obert la porta a impulsar una col·laboració amb el Vietnam per formar futbolistes després de reunir-se amb el viceprimer ministre del país. Durant la trobada també han acordat explorar noves vies de cooperació en àmbits com la tecnologia, la logística, l'agricultura i el turisme sostenible.
2: Ha sigut una reunió molt interessant en què hem analitzat els punts de cooperació, bàsicament en matèria de tecnologia, de logística, d'indústria agroalimentària i també de cooperació esportiva i cultural. Molt interessats també en aquest àmbit, la cooperació esportiva i cultural. S'està treballant perquè Espanya i Catalunya tinguin un estatus d'associació estratègica en Vietnam i jo he mostrat també tota la predisposició del govern de Catalunya per fer-ho d'aquesta manera.
1: La trobada servirà per enfortir els llaços comercials i facilitar l'entrada de les empreses catalanes al sud-est asiàtic. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir així el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel Consell d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre, en què es van veure implicats també 5 turismes i una motocicleta, també va deixar un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes que es va produir coincidint amb un episodi de forta pluja. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Clar, això està bé, eh? Fas nit en un poble i t'hi acabes quedant. Això si és que no tens reserva en cap altre lloc, ni has de ser l'endemà en una hora concreta en lloc més. Això és la llibertat que et dona, viatjar per lliure, però té els seus inconvenients també, eh? Que potser et pots trobar dormint al carrer. En fi, Enric Rubio, de nou. Cardedeu, bon dia.
1: Bon dia.
0: Què diuen els oients? A veure, que xula aquesta cançó, Els Amics de les Arts, no?
1: Fantàstica, un dels seus grans mites. Qui en algun moment de la vida que hem estat una mica perduts no hem pensat agafar carretera i manta, no? Sí. I anar a voltar, d'alguna manera. Sí, sí. Bé, doncs, mira, els oients ens han enviat àudios i missatges, com sempre. Així que, va, començarem amb algun missatge escrit d'una persona que jo crec que per aquí, les Terres de Tarragona, jo crec que coneixeu. Us sona el nom de Ricard Ferrer Baldric, l'actor?
0: Ai, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Sí, i tant, sí.
1: Doncs vinga, és el d'Arribar i ploure, surten mil sèries i pel·lícules,
0: sí, exacte, sí sí,
1: sí, sí,
0: sí,
1: actua molt amb l'Enric Cambray a Dones Sàvies, doncs m'ha dit improvisat i amb tu, perquè ets a dir que és un bon amic, així que ens ha enviat aquest missatge, des d'aquí, Ricard, sempre que vulguis, on vulguis, ja ho saps que si ets
0: improvisat i amb tu, clar. Això d'improvisat està molt bé si vas sol o vas amb algú que et dona confiança, però improvisat doncs, sí, amb algú així a lo boig que no saps per on te sortirà... Mala cosa, no?
1: Sí, sí, sí, sí. De fet, tenim un viatge pendent, plegats, així que des d'aquí et dic que l'acabarem fent. Sí, sí.
0: I ja sabeu on anireu o també fins i tot la destinació és d'última
1: hora? Doncs anirem amb la furgoneta i segurament el portaré a alguns d'aquests raconets secrets que acostumo anar jo amb la camper, per tant, li faré descobrir llocs que possiblement no coneix.
0: Així lideraràs tu el viatge,
1: sí, amb la camper, sí. Aquí suposo
0: clar, clar,
1: que sí.
0: Clar, aquí sí. Deixa... La Ricard deixa't portar. Sí.
1: Exacte. Deixaré que ell porti el vi per quan arribem.
0: Ah, mira. Sí, també és bon pla.
1: Després tenim la Mònica que ens diu: jo sóc més a planificar els viatges, tot i que quan marxo amb la furgui a vegades no pots complir el planning i has d'improvisar a última hora. Gràcies a això he arribat a despertar-me a llocs amb vistes impressionants.
0: Que guai.
1: Sí, sí, sí.
0: Ah, i... clar, és que és el que té, no? Si vas en furgoneta et dona molta més llibertat perquè ja saps que tindràs un lloc on, no?, un aixopluc. Ja saps que tindràs
1: correcte,
0: un lloc on quedar-te,
1: sí, sí.
0: I això,
1: com
0: clar...
1: un cargol.
0: Sí, sí.
1: Sí, sí, sí, la casa a l'esquena, sí, sí, allò on vulguis. A més, com a emergència, a males, doncs pots fer-hi nit i tens la teva microcaseta, sí, sí. I, escolta'm, Núria, hem parlat de la Pilar d'Espinavell, no?
0: Home, la Pilar, sí.
1: Anem a veure què ens diu. Va, som-hi.
2: Bon dia, obert per vacances. Avui estic arenant entre el Vallespí i el Ripollès. Avui no fa tanta calor, eh? El meu millor viatge va ser agafar la motxilla, anar al port de Barcelona i comprar un bitllet per a l'illa de Sardenya. Va ser molt bonic, el millor viatge de la meva vida. Improvisat total.
1: T'haig de dir que m'ha explicat que bé, la sí. Pilar té 72 anys i sí. Aquest viatge el va fer quan tenia 19, que aquella època era molt atípic
0: i
1: més
0: tant.
1: Una noia, no?, en aquells llavors, doncs que les famílies els deixessin anar. Ella va fer una mica d'engany per poder anar, va dir que anava amb amics, però se'n va anar amb un amic que no haguessin vist massa bé, així que aventurera.
0: Ostres!
1: Des del principi, pel que m'ha dit.
0: Se'n va anar sola amb un amic. Pim,
1: sí, clar, i estem parlant dels 60, vull dir que a moltes famílies no era ben vist això, eh? I ella, sí, sí, va liar-se a manta al cap i cap a Sardenya a motxilla, sí, sí, sí.
0: Fantàstic, ostres, que xulo, i segur que recorda aquell viatge, vamos, com lo més de la vida.
1: Sí,
0: normal.
1: Sí, ens explica fora d'àudio que sí, sí, que realment ho té que molt present. I mira, si vols acabem amb els àudios, amb la Susana, que ens explica això.
3: A veure, jo normalment quan viatjo és un viatge planificat que dona molt marge per la improvisació, o diguéssim que és un viatge improvisat amb algunes coses planificades, bàsicament. Sobretot perquè normalment amb qui viatjo doncs no s'han de planificar molt les coses o no acabem quadrant res. Aleshores tenim com una mica clar on volem anar i per on volem passar i anem fent les reserves una mica sobre la marxa i després doncs anem fluctuant segons el que ens vingui de gust o estigui disponible.
0: Clar, sí, sí. O estigui disponible, aquest és un altre.
1: Exacte.
0: Però van fluint.
1: Exacte, tot el que es pugui.
0: Està bé. A veure, avui dia també amb internet ho posen fàcil perquè busques alguna pàgina d'aquelles de recomanacions, dius, ai, on dinem? Ah, anem a mirar, no?
1: Sí, i acabes trobant molta, massa, més cosa del que es voldria a vegades, però sí, sí,
0: sí,
1: tenim una sobreinformació.
0: Sí, sí, sí, potser està bé també l'exercici aquest de viatjar així per lliure i sense internet. No?
1: Sí, mira, jo recomano, va haver una vegada, a vegades quan he agafat la furgoneta, he començat a tirar sense saber on i he dit, va, Vaig a fer 5 trencalls esquerra, 5 dreta, 5 esquerra i la finesia, a veure on em porta. I és espectacular, va, us ho recomano que ho preu algun dia.
0: No t'ha passat mai res, que no te'n penedeixes, vaja, quan ho has fet, eh?
1: No, mai. Val. També és cert que jo amb la furgoneta, si tirem una línia des del Delta de l'Ebre fins al Cap de Creus, jo tot el que queda tocant el mar no acostumo anar-hi, perquè a més ciutats a vegades poden haver més problemes, no dic que n'hi hagin, però a vegades hi ha més massificació. Sí. En canvi, tota la meitat de dalt, doncs, en principi és una zona molt segura i que, bé, amb tots els anys que porto dedicant al món camper, mai he tingut problemes així, però això sí, molt sentit comú, anem a llocs que es pugui i que quan tornem no es notim mai on hem anat.
0: I sobretot anar molt en compte aquests dies, que estem en plans alfa i tot
1: sí,
0: això.
1: Sí, respectem, no, intentem donar parts naturals, intentem donar zones boscoses i per suposat, bé, no fer cap tipus de conducta de risc que tu tens al cap i que no hauríem fer cap moment de l'any, no només ara.
0: Mira, dono feina, Enric, jo tinc moltes ganes de saber, no cal que sigui demà, però on està Espinavell i com és Espinavell?
1: Home, jo he de saber. Home, fantàstic.
0: Tu doncs coneixes Espinavell, no? Jo no.
1: Ho conec bé.
0: Bé, sí, doncs s'ha sí. De saber això, perquè la Pilar ronda per allà
1: i
0: estaria bé conèixer aquest raconet.
1: Us portarem una bona explicació del lloc, de l'indret.
0: Molt bé. Fins ara, Enric. Sabeu que podeu continuar participant. Necessitem més àudios i més propostes i que ara a les 11 del matí, abans de tancar programa, acabarem d'escoltar-ho tot. Gràcies.
1: Salut, fins ara.
0: Com sempre, us donem més opcions, necessitem més informació per acabar de triar i, bàsicament, més opcions. En aquest cas, l'opció que es porten des de delta.cat és anar cap al Delta de l'Ebre. És una destinació cada cop més valorada, tenen una miqueta de tot i volem saber si el Delta s'hi ha d'anar planificat o per lliure.

0: Ha arribat l'estiu, fa calor, els dies s'allarguen i arriba aquell moment de l'any en què molts comencem a pensar en escapar-nos, fer la maleta, agafar el cotxe o un vol i desconnectar. Però hi ha una pregunta clau. Som de planificar-ho tot al detall o de decidir-ho a última hora? Nosaltres hem sortit al carrer a preguntar-ho.
1: Jo prefereixo els viatges improvisats.
2: Jo prefereixo fer un viatge improvisat.
3: Jo prefereixo viatges organitzats.
4: Jo prefereixo els viatges organitzats.
5: Per a mi, els millors són els viatges improvisats.
6: Jo prefereixo els viatges organitzats.
7: Jo prefereixo els viatges planejats.
8: Prefereixo els viatges organitzats.
9: A mi m'agraden més les vacances improvisades.
0: Hi ha qui necessita tenir-ho tot lligat, però també n'hi ha qui viu millor amb l'aventura d'improvisar. Però siga com siga, hi ha una cosa clara. No cal anar gaire lluny per trobar un bon destí de vacances. Perquè què tenim més a prop que el Delta de l'Ebre? De fet, este estiu arrenca amb bones perspectives turístiques al territori. Ho hem parlat amb Daniel Braser, secretari general de la Federació Intercomarcal d'Hostaleria, Restauració i Turisme.
10: Com els darrers anys, comencem amb optimisme i amb calor. La temporada es presenta amb optimisme, les previsions són bones, tot i que depenem també de la situació mundial, que també ens afecta, i en funció d'això pot ser millor o encara millor.
0: Optimisme i bones previsions, tot i que amb matisos, perquè com passa amb molts viatges, encara hi ha qui s'espera fins a última hora.
10: El que passa és que molta gent sempre s'espera fins a darrera hora per fer les reserves i veure on necessitar-se anarà, i també, bueno, el que deia, que també la conjuntura mundial i la conjuntura econòmica, l'economia de cada casa també mana, no? Però sí, la idea és que la previsió que hi ha és que sigui el mateix que en les temporades anteriors.
0: Una tendència que encaixa perfectament amb el que hem sentit al carrer. Cada cop més gent improvisa. Però aquest estiu el Delta té un reclam especial.
10: Aquest any tenim un fet que no ha passat fins ara, que és el tema de l'eclipsi. I el tema de l'eclipsi també està mobilitzant molta gent cap aquí a Terres de l'Ebre, donat que serà un dels llocs on serà un dels punts d'observatori on es podrà veure millor l'eclipsi solar. Per tant, a part de la temporada, tenim fets aquests tants puntuals que són extraordinaris, que també ens ajudaran a acabar de fer la temporada, i si hi havia gent que no coneixia el Delta, doncs a través de l'eclipsi, doncs l'acabarà coneixent i segur que l'acabarà enamorant.
0: Un fenomen únic que portarà visitants d'arreu i que potser farà que més d'un viatge sí que estiga planificat amb temps.
10: Vindrà gent de tot Espanya i d'Europa, doncs per poder veure, perquè torno a dir, són els llocs de visualització millors que hi haurà. Aquestes reserves ja des del primer moment que van començar a sortir les dades de quins serien els punts d'observació més adients per veure i tal, doncs ja la gent es va començar a mobilitzar, una miqueta per sorpresa del sector, perquè molta gent no tenia previst això, i va ser a resultes de començar a treballar el tema de la crisi, que van donar compte de que Mira quina sort que tenim aquí a Terres de l'Ebre de ser punt d'observació. És a dir, la gent va avançar-se, sobretot la gent que com deies tu, els caçadors d'eclipsis, o la gent que el tema de l'astronomia doncs és una apassionada, doncs aquests s'han mogut abans de que sortís el boom de l'eclipsi.
0: Més enllà d'aquest esdeveniment puntual, el Delta continua consolidant-se com una destinació ideal, sobretot per a famílies.
10: Ens arriben, sobretot és un turisme familiar, que ve a gaudir de les platges, de la gastronomia, del patrimoni, de la cultura que tenim aquí a Terres de l'Ebre, però sobretot, per dir, és familiar. O sigui, és un turisme eminentment amb criatures, les platges ajuden, la sorra també ajuda que puguin esplayar-se i córrer, i tenim al voltant doncs, activitats al riu, activitats de muntanya, és a dir, al final no tenen un ventall tan ampli que no poden recórrer-se.
0: Platges, natura, gastronomia i tranquil·litat. Ingredients que molts busquen, tant si han planificat el viatge com si l'han decidit a última hora. I no només visitants de proximitat.
10: Al final aquí el que ve no només és en època d'observació de daus, que ve un perfil molt tècnic de gent que amb el, ho treballen des del punt de vista científic, però a més són apassionats d'aquest tipus d'activitats d'observació, sinó que quan acaba aquest moment venen famílies perquè, com ja ho coneixen, una cosa és venir per temes de feina o de hobbies i altra cosa és venir amb la família. I a més altres ho comparteixen, continuen anant amb la família i a més no poden desenvolupar el seu hobby. Llavors, tenim des de famílies franceses, italianes, gent que ve d'Aragó, gent que ve de la pròpia de Catalunya, moltíssima gent que es desplaça cap aquí.
0: Un territori que, especialment després de la pandèmia, molta gent ha descobert. També hi ha noves maneres de viatjar, més lliures, més flexibles, com per exemple les autocaravanes.
10: Al final, l'autocaravana el que busca és llibertat, poders de moviments, i després que estiguin les zones d'autocaravana estiguin identificades i s'hi pugui arribar fàcilment i facilitin tots els serveis. Jo crec que aquí si s'ha treballat molt tot el que és a Terres de l'Ebre per poder-ho fer. Moltes comarques arreu de Catalunya s'estan posant les piles creant aquests camps o aquests pàrquings d'autocaravanes, perquè és una manera de facilitar, ja que quan vas amb família i et desplaces, és bastant complicat a vegades també trobar allotjament per quantitat de gent i amb les dates amb les que es troben. I a més, la meva autocaravana també és un tema d'últim recurs, no? Quan estàs decidint, bueno, i què fem avui? Doncs ens podem anar aquí. Doncs mira, avui estic aquí i demà estic allà. També és una miqueta d'aquest el sentit de llibertat que donen les autocaravanes.
0: Una manera de viatjar que encaixa perfectament amb els qui prefereixen improvisar. Tot i això, no tots són facilitats. El creixement del turisme també posa sobre la taula alguns reptes importants.
10: I en aquest cas, nosaltres tenim un problema greu amb el tema de la mobilitat. Al final, tenim les autopistes que les tenim col·lapsades, tenim les nacionals que estan com estan, i després tenim unes línies de tren que, quan funciona, funciona i quan no funciona. El bo seria que es poguessin desplaçar les i es poguessin desplaçar també de mitjans d'espai públics, però malauradament això no pot ser. I això el que fa és que cada vegada hi hagi més cotxes, amb la conseqüències des del punt de vista de sostenibilitat. I això és el que hem de treballar.
0: La mobilitat és ara mateix un dels grans desafiaments del territori, especialment si es vol mantenir un model sostenible dins d'un entorn natural com el Delta de l'Ebre.
10: Perquè estem dintre d'un parc natural, que és el parc natural del Delta de l'Ebre, i això ho hem de posar, ha de ser el nostre pal de paller. No hem de treballar perquè tota aquesta mena de tot el turisme i tota la mobilitat no malmeti doncs, aquest bé que és el parc natural de Terres de l'Ebre.
0: Perquè al final el que atrau també s'ha de preservar. I tornant a la pregunta inicial, al Delta hi ha espai per a tot. Des de qui reserva mesos d'antelació fins a qui decideix el mateix dia. Sigui com sigui, planificat o improvisat, el que està clar és que aquest estiu el Delta continua sent una aposta segura.
11: Des de Delta.cat ens arribava aquest reportatge de Cel Prieto sobre el Delta de l'Ebre i una mica els viatges, si els hem de fer planificats o els podem improvisar. Sembla que el Delta ens dona opció per a tot. Vinga, va, que passem. Ens quedem encara a les comarques d'aquí del sud de Catalunya. En aquest cas, marxem cap a Altafulla. Volem saber l'Eduard Virgili on és i què fa.

0: Avui l'Eduard Virgili el trobem a tocar de l'aigua i el bosc, però atenció perquè el protagonista no serà el paisatge, sinó un animal discret i extraordinari que per aquí comencem a conèixer molt. Als propers minuts parlarem sobre la tortuga mediterrània, una espècie autòctona protegida i catalogada en perill d'extinció a Catalunya. Des de fa anys que diverses entitats treballen perquè torni a ocupar els seus hàbitats naturals i el nostre company d'Altafulla és amb una d'elles, amb una tortuga. Eduard Virgili, estàs amb una tortuga? Bon dia.
1: Bon dia, Núria. No sóc en una tortuga. Sóc amb algú que coneix molt bé les tortugues i, atenció, n'ha alliberat desenes o centenars aquests últims mesos o aquests últims anys.
0: És que expliquem-ho, no sé si això passa a tot Catalunya, però darrerament aquí a les platges tarragonines venen a niuar les tortugues.
1: Sí, però en aquest cas parlem de les tortugues babaues i nosaltres avui parlem de la tortuga mediterrània.
0: D'acord.
1: O la tortuga de... Exacte, la tortuga de terra. Ara de seguida entrarem
0: a
1: detall. Sí. Mira, t'he de confessar, primer de tot, que he canviat els estudis per un escenari immillorable. Som a la resclosa del Catllà, a tocar del riu Gaià, envoltats de bosc de ribera i d'aigua. Val a dir que just aquí al darrere també hi ha unes pistes de tennis i potser en algun moment o altre sentiu les raquetes i les pilotes, o per exemple ara passa un cotxe perquè hi ha doncs una pista forestal aquí just al banc on seiem, però tot i així les vistes són immillorables. Mira, aquest és un dels espais on l'Associació Mediambiental La Sínia treballa des de fa un temps per recuperar la biodiversitat del riu i protegir espècies tan valuoses com, ara dèiem, la tortuga mediterrània, que és una joia de la nostra fauna que malauradament es troba en greu perill d'extinció. I justament aquesta entitat ecologista que ens atén ha alliberat moltíssims exemplars de tortuga a tota la conca del Gaià i en fa el seguiment per garantir-ne la supervivència. L'Héctor Hernández és el coordinador de La Sínia. Héctor, bon dia. Què tal, com estàs?
2: Hola, bon dia. Com dius tu, en un lloc molt bonic i molt xulo, és veritat.
1: Escolta, fa un momentet teníeu les desbrossadores engegades. Jo he hagut de cridar fins i tot d'una banda a l'altra de riu en el moment perquè dic vaig quedar amb l'Héctor i ja veuràs com aquí es va animant amb la desbrossadora i no em sent. Però sí, què estàveu fent?
2: Doncs mira, ha canviat el pla alfa aquí en aquesta zona i ens ha permès obrir un petit espai d'accés cap a l'aigua, perquè a vegades també, clar, s'ha d'anar fent treballs de gestió forestal i en aquell lloc concret d'aquí, com veus, hem desbrossat a tocar de l'aigua perquè sigui més fàcil pels animals doncs poder baixar, i per això estàvem fent soroll, però res, t'he sentit de seguida i parat.
1: Escolta, deies que això ho podíeu fer avui perquè el nivell de pla d'alfa ha baixat, entenem, però que a partir d'aquesta hora, ara que el sol comença a picar, que és més fort, aquestes feines les heu d'aturar com qualsevol altra persona o qualsevol altra empresa que es dediqui a la gestió forestal.
2: Exacte, és superimportant anar seguint el que diu el pla alfa. Mira, ahir per exemple aquí estàvem a nivell 3, per tant prohibit totalment fer treballs forestals. S'ha de demanar un permís per fer això, llavors agents rurals estaven avisant ara sí, ara no. Aquí estem al Catllà a nivell 2 i per tant a les primeres hores del matí podem fer amb extintors i demés, però nosaltres decidim això quan són normalment a primera hora del matí, ens hem posat ben d'hora, que diria aquell, i quan ja comença a fer una mica calor parem maquinària per evitar qualsevol problema.
1: Per cert, vosaltres que treballeu en tota la conca del Gaià, Núria, si m'ho permets, salto una miqueta el guió per preguntar per l'actualitat, no?
0: Sí, perfecte.
1: Aquests incendis forestals que ara mateix doncs estan causant estralls en algunes parts de l'estat espanyol. En tot cas, ja que treballeu a la conca del Gaià i aquest arrencada a l'estiu, n'hi han hagut diversos a tocar d'aigua Múrcia, Querol, on vosaltres també hi teniu programes de voluntariat i acords de custòdia. Va córrer la informació de que aquests incendis podrien haver estat provocats per alguna persona piròmana. En sabeu res? Com ha quedat tot això?
2: Doncs mira, la veritat és que no se sap massa res d'això, però sí que et puc dir que la gent està molt preocupada i la setmana passada podies parlar amb gent, sobretot del que dius tu, del municipi de Querol, que viuen en aquelles urbanitzacions d'allà al darrere, i la veritat és que la gent estava espantada. Allà hi ha una massa forestal molt important, estem a l'Espai Natural Protegit Sistema Prelitoral Central, on hi ha uns boscos molt bonics, però que clar, quan tens la casa a costat, doncs fa basarda. I la gent, la veritat és que molt espantada i molt assustada, i entenc que qualsevol cosa estranya que vegis et pugui portar a pensar això. De moment sabem que Mossos i demés estan treballant, però les informacions és que de moment no hi ha res.
1: Bé, si hi ha notícies ja ho explicarem, com no pot ser d'una altra manera. Va, ara sí, parlem de la tortuga mediterrània, d'aquesta tortuga terrestre autòctona. Qui és exactament aquest personatge?
2: Doncs mira, és un animal que viu a terra, com bé dius tu. A Catalunya doncs, tenim diversos tipus de tortugues. Tenim la de rierol, la d'estany. Com bé deia la companya, des de fa no gaire, aquestes tortugues marines que van arribant a les nostres platges a Niuà. I després tenim la tortuga mediterrània, que és aquesta tortuga de terra que viu a l'àmbit forestal del país i que, malauradament, sobretot per incendis forestals, pressió del senglar, l'home i demés, quasi a la península Ibèrica havia quedat arraconada amb una única població natural a l'Albera i poca cosa més.
0: Escolta,
2: i realment per això... Digues, perdona.
0: Sí, us volia preguntar la mida que fa. Com ens l'hem d'imaginar físicament? Perdona, Joan.
2: Doncs mira, aquesta tortuga, un pam aproximadament. Les femelles potser una miqueta més, els mascles una mica més petits, doncs un pam, depèn de com el tinguis, però més o menys això, uns 20 i escaig centímetres.
0: Et cap a la mà.
1: L'entorn... I en l'entorn on som ara, es podria veure, és a dir, som en un bosc de ribera, en un entorn amb molta humitat, aquesta tortuga hi tindria presència o ja faríem referència a la tortuga de rierol?
2: Aquí a dintre del riu, o sigui, el que és a l'aigua, viu la tortuga de rierol i la tortuga mediterrània viu en àmbits més forestals. Actualment, com s'està repoblant tota aquesta zona d'aquí dalt amb aquestes zones forestals, sí que és cert que la tortuga, encara que li agrada aquest espai, té tendència a anar buscant noves zones. I aquí al Catllà mateix, aquí dalt, en aquest camp tan xulo que hi ha aquí dalt, se n'han vist. Per tant, podria ser que tu i jo ara sentats aquí de cop i volta en veiem una. No seria el més normal, però podria ser.
0: Que té la closca com a groguenca.
1: Perdona,
0: això és directe.
2: Sí,
0: té la closca, té la closca groguenca. Pot ser, estic veient fotografies.
2: Ah, exacte, molt bé. La tortuga
0: curiosa
2: mediterrània té aquesta coloració entre negra i groguenca que passa molt inadvertida, doncs això, quan està caminant pel bosc, i t'he de dir que és una de les experiències, no només alliberar-la, sinó que quan ja viu en el bosc, anar caminant per ell, i de cop i volta sentiu un petit sorollet, i de cop i volta veus de la vegetació que et surt una tortuga i creu el camí. Jo crec que és de les experiències, així a nivell de fauna, més xules que podem tenir si passegem per aquesta zona.
1: Escolta, a mi m'ha passat això, caminar per un camí, per una pista forestal, i veure-la. El que passa és que veure-la enmig no em va fer gaire gràcia... Vaig parlar amb una persona domina aquest àmbit i em va dir, si la pots apartar i posar-la just al costadet, molt millor, però vigila que mosseguen.
2: No, són herbívores, no mosseguen, no?
1: No?
2: Si és que no mosseguen. La vas veure a prop de casa teva, potser?
1: Sí.
2: Perquè aquí a l'Eduard, aquí on el veieu, viu més a prop que quasi ningú dels que estem aquí de la tortuga mediterrània. Té un poble en el qual la població de tortuga l'hem anat recuperant i ara sí que és de les zones més fàcils on potser trobar-te'n una.
1: Què hem de fer si en veiem una? Per exemple, com jo la vaig veure en què hi havia el perill que, per exemple, si passava un tractor, ja que són uns senders pels quals doncs, la maquinària agrícola hi freqüenta, què s'ha de fer en cas de veure'n una i suposar que està en perill?
2: Clar, sempre que vegis fauna, sempre 112 agents rurals. Intentem sempre no manipular ni tocar res. Això és sempre i amb tota la fauna. A partir d'aquí, en el projecte aquest més local, com bé saps, hem anat a parlar amb els veïns i veïnes de tots els pobles, pagesos i demés. Hem explicat aquesta nova situació, perquè això estem parlant de fa 5 anys que vam fer la primera reintroducció d'aquest animal i, per tant, que era una espècie que la gent del territori no coneixia, no? Llavors hem tingut de parlar amb ells, explicar-los, i com tu bé dius, si et trobes una tortuga doncs, que intenta travessar una carretera, per tant, que està en una zona perillosa, doncs que menys que acompanyar-la, deixar-la a l'altre costat, ja està. Però així com en general genèric, si mai veus un animal, un ocell a terra i demés, el millor és 112 sempre.
1: Quantes heu deixat anar vosaltres de tortugues?
2: Doncs mira, en el marc d'aquest projecte que fem conjuntament amb Generalitat de Catalunya, que és qui realment té les competències amb aquestes espècies, i el CRARC, que és el Centre de Recuperació d'Amfibis i Rèptils, que és qui gestiona, doncs mira, se n'han alliberat unes 6.400...
1: Ostres, això són moltíssimes.
2: Moltes tortugues, sí. De fet, el tema de la tortuga mediterrània, el problema és que és aquesta espècie, això, que estàvem dient ara, que te la pots trobar per un camí, i malauradament molta gent les ha agafat no d'aquí, sinó d'arreu, i les té a casa. Hem de dir que és una espècie que està protegida i en perill, i per tant que la seva tinença a casa està totalment prohibida. Llavors, els homes hem sigut uns dels que hem tingut aquesta tendència. El que està passant ara és que la gent està prenent consciència, moltes d'aquestes tortugues estan anant cap als centres de fauna altra vegada, i per tant aquest animal, que curiosament està en perill d'extinció a la natura, no està en extinció a les cases de molta gent. Llavors el que s'està fent és aquestes campanyes d'explicar-ho, i als centres de fauna cada any arriben milers de tortugues. Llavors són part d'aquestes tortugues que es reincorporen altra vegada a la natura.
1: I com sabeu si sobreviuen, si la gent no les agafa, com ara bé ens explicaves? Com feu tot aquest control i seguiment d'aquesta fauna que heu alliberat?
2: Bona pregunta. Això no ho pot saber en tots els casos, però sí que el que es fa és des del punt quan tu alliberes aquesta població, cada vegada quan fem aquests alliberaments s'alliberen 400-500 de cop, i llavors el que es fa és fer uns seguiments posteriors a aquests animals, la closca, se'ls hi fa unes petites marques per identificar-les, i sabem cadascuna d'aquestes tortugues com pesava, quina llargada feien, i per tant estan molt ben controlades. Cada any tornem a diverses zones que ja tenim identificades i es fa un seguiment, que això vol dir que es passes diverses hores pel camp, i a mesura que les vas trobant mires la codificació, el pes i demés, i podem saber com la població ha anat evolucionant. Evidentment no les tenim controlades, les 6.000.
1: T'anava a dir això, i les trobeu totes quan aneu pel de fora controlant?
2: Per sort, poquetes.
1: De microxip, com sí que passa amb altres espècies animals, això ho feu?
2: En algunes casos es podria fer, per exemple amb la tortuga de Rierol ho vam fer a la primeria. Aquí no es fa perquè la zona la tenim molt ben pautada, i llavors el que sí que es fa és això, és controls en diversos punts i van sortint tortugues. Evidentment no les 6.400, però sí, vas veient tortugues de les que vas alliberar els primers anys, i clar, és una passada veure com aquella tortuga ha crescut. I encara és més xulo el dia que vam trobar els primers nius de tortuga, i per tant vam poder constatar que la tortuga s'està reproduint en aquest ambient, que tu ja saps que quan una espècie es reprodueix vol dir que es troba com a casa, mai més ben dit.
1: Quin és el temps que hauria de passar per dir que almenys a la conca del Gaià, on vosaltres esteu treballant, aquesta tortuga ja no es troba en perill d'extinció? Sabem que aquests són uns termes molt més amplis, però què us faria pensar que la feina dona els seus fruits?
2: Doncs mira, necessitaríem segurament uns 20 anys per poder valorar i dir que la població de tortuga està ben establerta. A més, també, allò que et deia abans, la tasca aquesta de no només la tortuga que s'hagi assentat bé, sinó que la població local, la població autòctona, camini pels camins i sigui conscient d'això, de que no s'ha d'agafar la tortuga, sinó que el que hem de fer és gaudir-la, fer-li fotografies si volem, sense desvetllar on l'has fet la fotografia, però que hi hagi aquesta relació, aquesta comunió. De fet, això passa a l'illa de Menorca, que allà hi ha tortuga també des de fa molt de temps, i la gent conviu amb la tortuga. Per tant, hem de donar-li aquests 15 anys més, en el nostre cas, perquè puguem dir que ja el considerem com una espècie d'aquí que realment s'ha establert bé.
0: Héctor, i quina és l'avantatge? Per què és tan important que la tortuga mediterrània es reintrodueixi? Quina és la interrelació que té amb tot l'ecosistema?
2: Doncs mira, és una espècie herbívora que en molts casos fa també aquesta tasca, no t'imagines una ovella, no pastura, però sí que va menjant, I sobretot el que és més important a nivell de país és recuperar la biodiversitat. Els nostres espais forestals riberencs, en molts casos, tenen mancança de diverses espècies, i això fa que la cadena alimentària, que les xarxes tròfiques no funcionin bé, i és quan realment tenim problemes a nivell d'espècies, de bosc i de més. Per tant, la crida és anar recuperant totes aquestes espècies i tindrà el màxim de biodiversitat possible en el nostre entorn natural.
0: Fa respecte que sigui groga, Un es pensa que pot ser verinosa, no? El groc és un color de verí a la natura, però no.
2: Generalment sí, però els estudis diuen que aproximadament és un 80% d'espècies que sí i un 20% d'espècies que no, que n'hi ha unes quantes que van a remolc d'aquestes altres que dius perilloses. Bueno,
0: se fan les perilloses, no? És com
2: exacte, molt bé.
0: Està ben
2: pensat. En aquest cas seria segurament més tema de camuflatge, perquè si mires aquesta foto... Mira, jo a la tardor que realment vivim en uns boscos que no són massa caducifolis, però així tot, que tot agafa aquestes coloracions més terroses, la tortuga amb aquestes coloracions passa molt inadvertida. A vegades és difícil i tot de veure-les.
0: Que guai.
1: On les podem veure? Es mouen gaire o romanen més en aquest entorn on les acabeu alliberant?
2: Doncs mira, són unes bèsties que caminen i caminen més del que ens podríem pensar.
1: Sí, allò de que la tortuga és lenta, res de res, doncs.
2: Res de res. Quan se li fot el cap que ha de caminar, tira milles. De fet, des del punt, els punts d'alliberament, anem fent seguiment de com se's van escampant i hem trobat mascles, que sobretot són els que tiren més milles, a 6-7 quilòmetres del lloc d'alliberament. De fet, elles el que fan és anar-se buscant la vida, anar buscant llocs on poder viure. També, i això és molt important, li agrada zones forestals obertes. Per tant, això vol dir que en això de la gestió forestal, amb el tema de la prevenció d'incendis i de més, quan ens imaginem obrir espais per evitar incendis forestals, també obrir espais vol dir a facilitar llocs on la biodiversitat, no només les tortugues, papallones i de més, trobin espais on poder-se alimentar. Per tant, aquesta crida que ja s'està començant a fer, a fer gestió forestal, doncs que també tinguem en ment que va molt bé per espècies com la tortuga.
1: Héctor, una última pregunta perquè estem gairebé fora de temps. Enguany precisament heu renovat el conveni de custòdia fluvial amb l'Agència Catalana de l'Aigua per continuar treballant a tota la conca. Entenc que aquesta renovació té un futur amb molta esperança per les tortugues i per altres espècies també.
2: Sí, el tema de la custòdia del territori per a les entitats ambientals és bàsic. Amb l'Agència Catalana de l'Aigua, per sort, doncs fa anys que ja estem treballant, i en el cas de la Sínia ja hem pogut renovar aquests vots, si li vols dir així, que res significa simplement que la societat civil pot participar activament en la gestió i conservació dels rius, no? I jo crec que per a les entitats ambientals això és un punt important, i això permet, per exemple, doncs, que el voluntariat pugui ser actiu i ens pugui ajudar amb tots els processos de conservació dels rius.
1: Héctor Hernández, gràcies per compartir aquesta zona amb nosaltres, com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Ai. Recordem, Núria, hem de protegir la tortuga mediterrània, que això vol dir també conservar l'ecosistema i recuperar tot aquest patrimoni natural, com ara estava fent l'Héctor, i suposo que continuarà fent, bé, ara ja no amb la desbrossadora, però sí amb altres mitjans.
0: Molt bé, i és que tenim una fauna extraordinària aquí al tombar de casa. Hem de tornar a l'hora de la Sínia, que sempre ens expliquen coses molt interessants. Gràcies, Eduard Virgili. I Altafulla.
1: Que vagi bé, a reveure.
0: I ara ens deia l'Héctor, no us imagineu la tortuga com si fos una ovelleta, pasturant, però vaja, que mengen l'herbeta. Doncs mira, un altre animal, una altra espècie que pastura també, en un altre ordre de coses, és el pop. I allà a l'escala, els pops els hi han planificat o els hi estan cuidant una praderia, tot un prat de gram. Ens ho expliquen des de Ràdio L'Escala, el Sergi Corral, en aquest espai que anomenem Mar a Mar.
3: Mar a Mar, un podcast per descobrir el nostre mar.
4: Sota les badies de Roses i de Pals s'estén un dels ecosistemes marins amb més biodiversitat de la Mediterrània, la praderia de Gram, una fanerògama marina que els científics han batejat com a Cimodocea nodosa, un paratge submarí conegut des de fa temps pels pescadors locals i per qui passejava per les plages després d'una llevantada, però que fa pocs anys s'ha donat a conèixer gràcies a una nova cartografia submarina i també a projectes com el projecte Sèpia i el projecte Pop de Gram. Però què és el gram? Ens ho explica en Boris Weissman, biòleg marí i un dels principals coneixedors, investigadors i divulgadors de les praderies de gram a l'Empordà.
5: El gram és, com vam escriure en el llibre aquell, una planta sota el mar. És una planta, com si fos una planta terrestre, però que viu a sota l'aigua, sota el mar, i que fa praderies, fa uns serveis. És com si anessis caminant pel Pirineu o aquells prats, pues el mateix, però sota l'aigua. És una planta superior que té les seves fulles, les seves flors, les seves arrels, i creix a ciments tous, és a dir, la Bahia de Roses, amb tota la seva sorra i gra fi, és perfecta perquè aquesta planta creixi i fixi tot el fons marí que hi ha entre l'escala i Roses.
4: La Costa Brava Nord conserva una de les praderies de gram més importants del litoral peninsular i mediterrani. Un autèntic pulmó verd a la Badia de Roses, que inclús es pot veure des de l'aire. Aquesta planta superior, amb arrel, tija, fruit, flors i llavors, és una gran productora d'oxigen i un refugi per a més de 200 espècies de flora i de fauna mediterrània.
5: Mira, la Bahia de Roses, a part de ser una de les bahies més boniques del món, això a part, a sota amaga un tresor. I aquest tresor de sobre és conegut pels pescadors, però no tant per la gent normal, i és que hi ha una pradera de 800 hectàrees. T'imagines 800 camps de futbol? Pues això, 800 hectàrees que hi ha quasi bé continuo entre l'Escala i Roses, entre uns 8 metres de fondària i uns 18 metres de fondària, més o menys, sí? I aquest pues, fa tota una pradera fixa al sediment i que té una importància ecològica molt gran. No és tan robusta i tan grossa com la Posidònia, vindria a ser com la cosina petita de la Posidònia, però igualment de gran importància ecològica i, a més, protegida. Les fanerògames es consideren unes espècies enginyeres. Què vol dir una espècie enginyera? Vol dir una espècie que transforma el medi i crea un ecosistema per si sola. O sigui, aquestes espècies són a la vegada una comunitat, un hàbitat, i que dins d'aquest hàbitat pues, hi viuen moltes altres espècies, des de peixos a crustacis o cefalòpodes.
4: Dins d'aquest immens prat marí, i entre les més de 200 espècies, ens hem fixat en el pop, un cefalòpode, molt preuat també pels pescadors, que troba just en aquest entorn un hàbitat ideal.
5: Les fanerògames el que fan és que fixen el sediment i creen un hàbitat en tres dimensions. T'ho imagina't que la sorra és un hàbitat en dues dimensions. Si vius a la sorra, o bé t'enterres, o bé et desplaces ràpidament, perquè si no, no tens on amagar-te. Pues les fanerògames creen un hàbitat en tres dimensions i creen llocs on amagar-se, llocs on trobar aliment, llocs on poder-se reproduir. Mueven la pelota, diguem-ne, creen juego, no? I això fa que els cefalòpodes, en aquest cas concret els pops, pues trobin un bon lloc on hi ha aliment, que ja parlem després de quin és l'aliment que tenen, i també un lloc on amagar-se, i a més, si tenen sort, podran trobar llocs on reproduir-se molt més fàcil que no pas en una pradera, en un sorral pla, que no hi ha on amagar-se.
4: Els científics tenien clar que al Gran hi vivien pops, els pescadors n'havien pescat, però com el treball de la ciència és anar més enllà, els tècnics del projecte, com en Boris, van iniciar l'any 2022 un projecte per estudiar-lo més a fons. Un projecte anomenat Un Pop de Gran.
5: Aquest projecte ha estat engegat per la Fundació Alive i té el seu origen en el projecte Sèpia, perquè quan fèiem el projecte Sèpia els pescadors ens deien, escolta'm, i pel pop no podíem fer alguna cosa que també està en regressió i es paga bé, i estàvem molt interessats en que féssim alguna cosa amb el pop. I aleshores vam engegar el projecte que va anomenar Un Pop de Gram, i no perquè pesi un gram, sinó perquè viu el gram. És un joc de paraules, que ens agrada tant aquest joc de paraules. I amb l'ajuda del GALP, que ens va, en el 2022 ens va pagar aquest experiment, pues vam posar una corda, seguint la filosofia del projecte Sèpia, i en aquesta corda, en el fons del mar, vam fixar 20 caducs. Els caducs són un art de pesca que fan servir els pescadors per pescar els pops, justament. És un art fixa que queda en el fons del mar, és una mena d'olla, que els pops fan servir de cau, viuen a dintre, surt de la menjar i se fica dintre. I nosaltres vam fer una cosa similar. Vam posar una corda amb unes olles de terrissa que li van fer en un ceramista de Fonteta, que a més és professor de l'Escola de Ceràmica de la Bisbal, el Josep Matés, i aquest va fer una investigació molt xula, perquè va investigar quina era la forma original dels caducs aquí a l'Empordà. A més, va fer servir terrissa negra, que es dona més resistència i és típica d'aquesta zona, i van fer 20 caducs de terrissa, de ceràmica, i els van fixar al fons. Aquesta vegada van quedar ben fixats perquè ningú no els pogués aixecar, i d'aquesta forma ja no és un art de pesca, sinó que és un sistema d'estudi científic. Per què? Perquè els pops fessin d'això casa seva i poder-los estudiar d'una manera metodològica.
4: Som en una zona plenament turística. Les badies de Roses i de Pals són zones amb molta circulació d'embarcacions i per això els tècnics han hagut de marcar el lloc on tenen calats els catúfols, allà on viu el pop de Gram.
5: Però en aquest any el Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter, ha aconseguit uns diners de Next Generation, i a la vegada que s'ha senyalitzat totes les boies del Cap de Creus, les boies dels Parcs Naturals dels Aiguamolls i altres coses, pues també s'ha aprofitat i s'ha senyalitzat el projecte POP, i s'han posat dues boies a la bahia de Roses i dues boies a la bahia de Pals. Aquestes són boies grosses, amb un llum que s'il·lumina de nit. Això ha estat un requisit de capitania per seguretat, i això quedarà marcat a les cartes. I allà sota pues, tenim l'experiment científic que no deixa de ser un seguiment ambiental, en el qual tenim les olles de ceràmica en la qual esperem que els pops s'instal·lin i poder-los estudiar.
4: Ja s'han complert 4 anys d'aquest experiment. Les immersions han ajudat a descobrir moltes particularitats del comportament del pop. Algunes ja es coneixen, però d'altres han sorprès totalment a l'equip.
5: Bueno, ens ha sorprès moltes coses. Primer de tot, a nivell científic, pues, hem pogut analitzar quina és la seva dieta, que és el que menja a les baies de Pals i de Roses. Això és un indicatiu de quin recurs alimentici hi ha a la baia, que és el que existeix allà perquè el pop pugui menjar. Ens ha donat una idea de la seva fenologia, és a dir, què és el que està fent al llarg del temps, com es reprodueix, perquè hem trobat algunes femelles amb ous, i després, a nivell ja més etològic, a nivell ja més de comportament, hem vist una cosa ben curiosa, i és que cada pop té un caràcter i una personalitat pròpia. ¿Vale? Hi ha alguns pops que prefereixen uns certs caducs i altres que van movent, i fins i tot hi ha alguns, hi havia un pop, per exemple, en el 2022, quan vam fer l'estudi, que li vam posar un nom, li vam donar el nom d'Octavi, perquè com que té 8 potes, Octavi, vam pensar que era un bon nom, i tenia un caràcter molt curiós, i és que quan ens veia venir, es posava a sobre el caduc i com si ens esperés i ens volgués saludar. Tenia un caràcter molt... Mentre que els altres potser eren més feréstecs i fugissers, aquest no, aquest sortia a saludar-nos. I era molt curiós perquè cada pop, com bé diu aquest documental, no?, el que el pulpo m'ensenyó, cada pop té el seu caràcter i té la seva reacció davant dels submarinistes.
4: Vet aquí la història d'un prat submarí de més de 800 hectàrees, el pulmó verd d'una de les badies més belles del món. Un autèntic corredor biològic entre el Cap de Creus i el Montgrí, on hi ha habitants que hi estan de passada i d'altres que hi han fet casa, com el pop. El pop de gram ens ajuda a conèixer l'hàbitat i entendre què s'hi cou allà sota. És deure de tots conservar aquest tresor submarí i, sobretot, ara a l'estiu, que ens hi acostem més, tenir molta cura i pensar que una simple àncora pot fer malbé un tall importantíssim d'aquest ecosistema.
3: Mar a Mar, un podcast produït per Ràdio L'Escada amb Sergi Corral.
0: Interessantíssim. Jo crec que a mi ja se m'han passat les ganes de menjar pop. Ja us ho dic ara. Però molt interessant, des de Ràdio L'Escala amb Sergi Corral, aquest podcast Mar a Mar que arriba cada dilluns al voltant d'això, a la segona hora, bàsicament, de l'Obert per Vacances. Vinga, va, que anem tancant programa i ho fem amb connexió amb Ràdio Ciutat de Tarragona. Volem saber quina agenda d'activitats tenim per avui. Lídia Porta, bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Bon dia. Mira, parlem d'una trobada d'acordionistes del Pirineu, a la Seu d'Urgell, no? Que em sembla que és una cita per qui toca l'acordió, d'aquelles marcadíssimes al calendari.
6: Sí, sí, com bé comentaves, és superimportant. És un dels festivals de música popular i tradicionals més antics de Catalunya i considerat una peça clau del Festival d'Acordió Diatònic d'Europa. I això, avui mateix acaba aquesta 50a edició de trobada d'acordionistes del Pirineu, i que durant 4 dies, doncs, intèrprets d'arreu de països d'Europa i americans han ofert concerts, activitats en una part molt, molt important, així que si no us ho voleu perdre, avui és l'últim dia que podreu gaudir.
0: I d'últims dies va la cosa, perquè avui també es tanca el concurs internacional de focs d'artifici a la Costa Brava, no?, a Blanes.
6: Avui, des de l'últim dia, tenim l'actuació de pirotècnia xinesa Jinli Fireworks, que, com bé deies, doncs, és l'últim dia. La celebració està dintre del que és les festes majors de Blanes, i als micròfons de Ràdio Tordera ha parlat en Quique Pérez, que és el regidor de Fires i Festes, per explicar una miqueta com ha anat la cosa.
7: És una empresa xinesa que ja des de l'any passat està interessat en vindre. Vam estar agafant informacions, tenen una fàbrica de 15.000 treballadors. Vam estar mirant inclús per la web les fotos que tenen, i és una, no sé, a mi és més gran la fàbrica que el nostre poble mateix, i pensem que, bueno, és una bona aposta per poder acabar el concurs.
6: A part d'aquesta pirotècnia xinesa, hi ha hagut pirotècnies de l'estat espanyol i Portugal.
0: I tanquem l'agenda, sempre acostumeu a portar-nos tres recomanacions, amb un nou festival de música molt xulo a Salou.
6: Un estiu més, dintre de la programació d'estiu a Salou, arriba la gira Els 40 Summer Live, amb un cartell que combina artistes consolidats i noves promeses musicals. I aquest any hi actuaran Álvaro de Luna, Leire Martínez, que va estar ahir al Festival també, segona vegada que passa per aquí, per Terres de Salou, Marlon, De Paul, Vico, Lola Turi, Daniela Blasco, Piquete, Marcos, que també és d'aquí de Terres de Tarragona, i Siderland. I el concert és avui, us ho recordo, dia 27 de juliol a les 10 de la nit, a l'Alpassar de les Comunitats Autònomes, al Passeig General.
8: Ràdio Vilafant 107.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. En mobilitat es normalitza la circulació a les vies afectades per accidents i avaries d'aquest matí. Tot i això, una nova avaria a la C16 a Terrassa deixa un carril tallat i provoca retencions. També encara ara a la P7 hi ha retencions a Montmeló per un vehicle que ocupa el voral. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen amb retards per una incidència entre Garraf i Sitges. Hi ha més un incendi proper a la infraestructura està interrompent la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I en clau política, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització l'OCDE i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des de Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat el seu suport a la consellera. El president ha remarcat que s'investigarà que ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament a algú les reprovables.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
1: Per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó d'aquesta tarda abans de demanar la seva dimissió. I un total de 84 municipis d'11 comarques afronten avui el nivell màxim de risc d'incendi forestal, mentre que 173 estaran en nivell molt alt. Els agents rurals mantenen restringit l'accés a 6 espais naturals, entre els quals s'hi troben Montsant, els Ports i Prades, per reduir el risc d'incendi. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i també canvis en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I el menor que havia resultat ferit crític en un accident múltiple el dissabte a Mataró ha acabat morint aquest diumenge a l'Hospital Vall d'Hebron. El sinistre en què es van veure implicats, volíem dir 5 turismes i també una motocicleta, va deixar també un altre menor ferit greu i 8 adults amb ferides de diversa consideració. Els Mossos d'Esquadra continuen investigant les causes d'aquest accident. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
0: La teva companyia diària.

0: món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
1: Vinga, va, i quan passen 3 minuts d'aquest punt de les 11, anem amb un matí de Ràdio Fórmula amb un servidor, Miquel Costa, acompanyant-te fins al punt de la 1 i amb aquest èxit d'Abraham Mateo que es diu Maníaca.

aquest maníaca de Bram Mateo, i passem amb la Fúmiga, amb el seu major èxit de l'àlbum Tot està per fer, en col·laboració amb els Figaflauas, Ja dormiré. Pregunten.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.

Oa de Anuel, Quevedo i Maluma, una col·laboració bastant inesperada però que demostrava que Quevedo per allà pel 2023, quan va començar a petar-ho, era capaç de qualsevol cosa. I arribarem al punt d'un quart de 12 amb aquest Bad Yal i Trueno, el seu Angelito.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

A la fresca dels Figaflaues. No us sabria dir quina és la cançó d'aquest estiu, però sens dubte el 2025 aquesta va ser o es va postular com una de les cançons de l'estiu. I retrocedim encara un estiu més, el 2024, amb el Sexe Sexy de Muixca i Batllal, una cançó que sens dubte es va fer esperar.

0: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador U de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
1: Vinga, i seguim ara amb aquest Houdini de Dua Lipa.

Vinga, i aquesta se la volem dedicar a algú que ens està escoltant, en Quim Garrido, que avui fa 12 anys i sabem que ha estat cremant molt aquesta. Life Goes On, d'Oliver Tree.

0: omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial, una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.
1: Tini, Emilia, la original. Com

0: El teu futur comença amb una bona decisió.
1: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
0: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
1: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
0: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
2: Avui descobrirem qui era Montserrat Minobis i per parlar-ne doncs m'acompanya en Jordi Jordà, doncs que n'ha fet un llibre de la biografia d'aquesta figuerenca. Benvingut, Jordi, a Ràdio Vilafant.
3: Moltes gràcies, bon dia i ben trobat, i gràcies per convidar-me.
2: Jordi, la primera pregunta, qui era Montserrat Minobis? Si tu ens una mica...
3: Sí, ara us en faig una pinzellada. De fet, aquest llibre que es titula Montserrat Minobis i Pontonet, la veu que va desafiar el seu temps, forma part d'una col·lecció de l'editorial Calígraf que se'n diu Perfils empordanesos, que ja n'hi ha 7 de publicats. I és una idea que jo la vaig trobar molt bona, perquè aquí i a pertot hi ha gent històrica de Figueres o de la comarca, en aquest cas, que són històricament famosos, han destacat per coses que la gent li pot sonar el nom, però que no té massa detalls de qui eren ni què feien ni tal, no? Per exemple, dels que hi ha publicats, l'Abdon Terrades. Segur que molta gent li sona l'Abdon Terrades perquè se n'ha parlat moltes vegades, però qui era l'Abdon Terrades?
2: Perquè hi ha una plaça.
3: Hi ha una plaça, però molta gent ni ho sap que hi ha una plaça, però bé, doncs per això. Però esclar, llavors si publiques un llibre d'aquest tipus, en aquí t'explica qui era, què va fer i de més, i va molt bé. Són uns llibres de petit format, no massa extensos, que són fàcils de llegir, llegeixen bé, i això contribueix molt a portar-te doncs, a aquest contingut de qui eren aquestes persones. Ja dic, n'hi ha 7, el 7è és sobre en Josep Mercader, que és el que va fundar el Motel, que segur que tothom n'ha sentit a parlar, sí, d'en Josep Mercader i del Motel, però qui era, què va fer, com, quines coses destaquen, no? Doncs és el moment de fer el llibre. Doncs, i el cas d'aquest, del Montserrat Minobis, és això mateix. Quan en Jaume Torrent, que és el de l'editorial Calígraf, em va convidar a fer-lo, vaig dir, home, està bé, veus, perquè el Montserrat Minobis era una figuerenca que va destacar molt en el món de la comunicació i que molta gent li sonarà el nom, però això que diem que poca cosa més de la seva vida. I aleshores, doncs, m'hi vaig posar i, bé, doncs, després de mesos de feina...
2: Clar, ara t'anava a preguntar. Clar, com que ella va destacar en el món de la comunicació, l'havia de fer algú del món de la comunicació, com va arribar l'encàrrec,
3: no necessàriament, com va ser el procés? Sí, no necessàriament, però bé, però és que passa que jo la coneixia, la Montse Minobis, i conec la família, i tinc amistat amb la família, i clar, després de que la Montse es morís, que va ser el 2019, doncs se li van fer homenatges a Girona, al Col·legi de Periodistes li en va fer un, aquí a Figueres també una sèrie de periodistes li en van fer un en el Museu del Joguet, i després es va posar en marxa una beca, la beca Montserrat Minobis, que ja porta la 5a edició, i cada vegada que es presentava jo hi era, alguna la vaig presentar, i esclar, en Jaume Torrent m'hi veia i deia, home, tu tens relació, home, en relació no la coneixia, però érem del mateix gremi, érem periodistes, però
2: tots ens coneixem,
3: sí,
2: no?
3: Però sí que la puc fer, ja em ve de gust, perquè aquesta dona va destacar molt i per tant ja es pot fer, no? I bueno, va ser posar-s'hi i recerca i anar recollint dades i informació amb hemeroteques, webteques i gent que la va conèixer, entre la família...
2: Va preguntar moltes entrevistes.
3: Sí, i altres que van treballar amb ella, que van coincidir treballant, perquè, de fet, és un personatge recent, no és com l'Abdon Terrades, que queda molt llunyà en el temps, no? I això ho va facilitar en quant a parlar amb persones que la van conèixer o que van treballar amb ella, que van aportar moltes dades, no?
2: Clar, a nivell de biografia, és així cronològicament? Com està ordenat?
3: Nosaltres, perquè, de fet, no és una biografia a l'ús. Mm-hmm. Si fos una biografia, seria molt més extens. Una biografia de la Montserrat Minobis pot ocupar un llibre important. Que sí. I hi hauria moltes més dades de la seva vida personal que aquí no hi són. Això jo podria dir, per definir-ho d'alguna manera, que és un treball periodístic de perfil biogràfic. Centrat, sobretot, en la seva etapa professional. més que amb la seva etapa personal, o sigui, més que amb la seva vida personal, amb la seva etapa professional, que és amb el que va destacar, no? I aleshores, doncs, parlo d'ella, tot el que va fer des de petita aquí a Figueres fins que l'etapa de Barcelona, que va ser la grossa, fins que va morir el 2019, no? De fet, allà on potser és més biogràfic és la primera part de Figueres, perquè eren els inicis, perquè era aquí Figueres i perquè d'aquesta manera també marca una mica com ella es anava situant en aquest món de la comunicació i de fer moltes coses, no? I això dona peu a parlar de molta més cosa, diguéssim, més biogràfica, que després ja no, després ja com va a Barcelona ja em centro molt amb el perfil professional. I està, el llibre està ordenat per temes, diguéssim, no? Vull dir, l'etapa professional a la ràdio, doncs totes les ràdios que va estar, l'etapa professional a la premsa, que va escriure a molts diaris, com a escritora, que va escriure algun llibre, com a política, com a feminista, que va ser una feminista superactiva, doncs per temes, per temàtica, i dins de cada tema sí que és cronològic, però no és cronològic de principi a fi, no, sinó que està ordenat per temes i dins del tema cronològic.
2: Una dona del món de la comunicació que va destacar molt. Ara jo deies, no?, la seva etapa a Figueres, la seva etapa a Barcelona. Clar, un món molt dur, el món de la comunicació, i a més si afegeixes el tema del feminisme encara sí. Més, no? Vull dir, una lluitadora, podríem dir.
3: Sí, ella era una lluitadora nata. Això es veu ja des del principi, perquè la primera part que parla dels primers anys, els primers anys de jove, diguéssim, quan estava a Figueres, ja plantejo com era i com es anava marcant el seu caràcter, no? Era una persona molt activa, superactiva, i estava amb tot, no? Pensa que ella va néixer en plena època franquista i era una època que estava tot encara molt reprimit, era la postguerra, no feia massa que havia acabat, i era una època molt diferent d'ara, bastant més complicada. Però bé, sortien coses noves i ella hi era sempre. Quan hi havia una cosa nova, una cosa que destacava, doncs ella hi era sempre. Que sortien, es van muntar els Boy Scouts, doncs ella hi era. Que varen fer el primer equip de bàsquet femení, ella hi era. I a més sembla que era molt bona, perquè Cròniques del BP, del Vida Parroquial, que era una
2: jugava
3: de les...
2: Jugava ella, eh?
3: Sí, ella jugava. Una de les revistes de l'època, doncs que hi ha cròniques dels partits, la deixen molt bé, vaja, vull dir que devia ser bona jugant a bàsquet. Vull dir que estava amb tot, no? I és clar, quan es va muntar la primera ràdio, que era Ràdio Popular de Figueres, doncs ella també hi era. També hi va entrar. Que era una cosa ben nova en aquell moment.
2: I li va agafar el gust per la comunicació, llavors?
3: Sí, de fet ella havia fet alguna petita incursió, perquè a Figueres hi va haver una emissora que va funcionar en dos moments. Primer es va posar en marxa una operació per recollir calés per cobrir l'església de la Immaculada, la que està al costat de l'Institut, el carrer Sant Pau. La Immaculada, allà hi viu l'església del convent, que l'Institut havia sigut un convent, que estava esgavellada i tal, i van fer una de nova, que és la de l'Immaculada. Hi havien pujat i tal, però arribaven a l'etapa que es havia de cobrir. I varen fer, doncs, les parròquies de Figueres varen fer una sèrie d'actes per poder recollir calés per cobrir. Anaven a veure les empreses, la gent per les cases, feien actes, tot era recollir. I varen posar en marxa una petita emissora, així retransmitien tots aquests actes i arribaven a molta més gent i varen recollir molts més calés dels que en principi es proposaven.
2: La màgia de la ràdio,
3: sí,
2: no?
3: Sí, exacte. I a més, aquí no hi havia mai ràdio, era una ràdio que només funcionava unes hores i amb aquest tema concret, no? Després, quan es va acabar la campanya, va parar la ràdio. Al cap de poc es van fer una cosa que se'n deien les missions, que era una cosa de prèdica religiosa, no? El bisbat posava en marxa les missions, que es van fer a tots els pobles, a Figueres, a Torroella, allà on sigui, se'n feien. I llavors era una setmana que era tot de prèdiques i d'actes religiosos, i també aquesta emissora, que ja la tenien, també la van posar en marxa, i també retransmitien tot això, que així arribava molta més gent de Figueres i de la comarca, gent que no hi podia anar a les hores
2: sí,
3: que ells
2: ho
3: feien.
2: Sí, gent que escoltava missa per la ràdio.
3: Sí. I ella ja havia fet alguna intervenció llegint coses, no? I després, quan es va muntar Ràdio Popular de Figueres, ja de manera oficial, el bisbe va decidir, hi havia un caos a Espanya perquè per tot es muntaven emissores i van haver de posar ordre. I al final l'Estat en va permetre una per cada província pel clero. I a la província de Girona el bisbat va considerar que, com que Figueres ja n'hi havia una, que era aquesta, doncs que fos aquesta la de la província de Girona, del bisbat de Girona, no? I es va posar en marxa a la CATE, allà dalt, al patronat de la catequística, a l'edifici, van muntar unes antenes a dalt, i mirant l'edifici a la part esquerra, allà dins hi va muntar els estudis provisionals. I la família Minovis vivia a la dreta, o sigui, vivien al patronat de la catequística, qui vivia vivent del primer pis, doncs ells vivien a la dreta i es va muntar l'emissora a l'esquerra. O sigui, i es va presentar en el càsting i se la van quedar. O sigui, que només havia de travessar el replà i ja hi era.
2: O sigui, que era tot quadrat, no?
3: Sí, sí, tenia una emissora a casa.
2: Fantàstic.
3: I allà varen inaugurar el desembre del 60, mentre feien els estudis, en principi definitius, en el carrer Sant Llàtzer. I a finals d'abril del 61, per les fires i festes de Santa Creu, doncs varen inaugurar els estudis nous del carrer Sant Llàtzer i ja es van traslladar allà, no? I llavors va treballar allà 10 anys, perquè l'any 71 se'n va anar a Barcelona. Era molt activa i feia moltes coses i era per tot, veia moltes més coses, vull dir, aquesta part primera que parla de Figueres.
2: Quina energia que devia tenir, no?
3: Molta energia, sí. Doncs ja escrivia en el BP també, a part d'estar a la ràdio. Bé, i Figueres se li quedava petita, no? I el seu germà, que era monja de Montserrat, ja li deia feia temps que obrís els horitzons i tal, i va decidir anar a Barcelona a estudiar. I l'any 71 se'n va anar a Barcelona, es va apuntar a Filosofia i Lletres a l'Autònoma i es va buscar feina a Barcelona perquè, és clar, estudiar havia de...
2: Per costejar-se,
3: sí,
2: no?
3: Sí, de mantenir-se, no? Era molt difícil entrar en una ràdio, en aquell moment n'hi havia molt poques, a Barcelona també, i era molt difícil arribar i poder entrar, no? O sigui que va estar treballant en una editorial que es diu Nova Terra, es deia, i en aquesta editorial hi va coincidir amb l'Anton Canyelles i en Coll i l'Entorn, que després en parlarem a la part política. Bé, llavors a l'any 74, per tant feia 3 anys ja que era a Barcelona, l'Enric Frigola, que també és empordanès, que treballava a Ràdio Espanya de Barcelona, la va trucar i li va dir: escolta, que convoquen una plaça, a veure, si t'interessa, presenta-t'hi. Sí, s'hi va presentar i se la van quedar. De fet, era molt dinàmica, molt activa, tenia una veu i una dicció molt bona, per tant, radiofònicament donava molt bé.
2: En castellà?
3: Sí, clar, era plena època franquista. Es feia tot en castellà per obligació, però Ràdio Popular de Figueres feia moltíssima cosa en català. I que s'ho saltaven, feien molta cosa en castellà també, evidentment, no?
2: Tenien l'empara de l'església, tenien una
3: sí,
2: bulla, no?
3: Aquest era el tema, o sigui, com que era una emissora de l'església, l'aparell franquista no els preocupava massa, perquè eren gent, diguéssim, de l'entorn de l'església, i no els preocupava massa el que poguessin dir. I a més, com que tot havia de passar la censura, és a dir, els programes es guionaven. Si ara diu, no, és que abans es guionava tot, hi ha uns arxius molt bons, doncs clar, es guionava tot perquè havia de passar la censura, no pas per res més, bueno, doncs...
2: No et podia sortir del guió.
3: No, llavors, encara que el fessis en català, però no els preocupàvem, sí, i es feia molta cosa aquí a Figueres en català. Llavors, a Ràdio Espanya se la van quedar el 74 i va començar a fer programes allà. I l'època del Congrés de Cultura Catalana, que ell en va formar part en l'apartat de ràdio del Congrés de Cultura Catalana, doncs va aconseguir amb l'Enric Frigola de posar en marxa un informatiu en castellà. I el van emetre els divendres, em sembla que sortia, en català, perdó, vull dir, català.
2: Català.
3: Sí, i pensa que en aquella època fer un programa en català i a Barcelona...
2: Era molt difícil.
3: I en deia l'Enric Frigola que... si algú feia alguna cosa en català en el gremi, és un raravis, era un bitxo raro, perquè evidentment es havia de fer tot en castellà. Bé, varen fer una temporada, un programa informatiu en català, i el 76 la varen fitxar a Ràdio Peninsular, quan li van fer l'oferta i va anar pitant, perquè Ràdio Peninsular és una emissora que llavors funcionava molt més cara, tenia molt més audiència, però ja és del grup de Ràdio Nacional, llavors ja estava dins del grup de Ràdio Nacional, això ja era important perquè tenia moltes més sortides i més possibilitats. I de fet, l'any 76, el mateix any, o sigui, va anar a Ràdio Peninsular, i al cap de poc, el 76, es va posar en marxa Ràdio 4. I ella i l'Enric Frigoli van anar tots dos a Ràdio 4. Ràdio 4 va ser, segons deien ells des de Ràdio Nacional, la primera emissora en fer tota la programació en català. Això hem de dir que no és ben bé així. Si els hi preguntes als d'Olot diran que ni parlar-ne, que la primera emissora que ho va fer tot en català molt abans que Ràdio 4 era Ràdio Olot.
2: Bueno, però potser l'àmbit no era el mateix,
3: sí,
2: no?
3: Sí, la veritat és que Ràdio Olot ho feia tot en català. I Ràdio Figueres no ho feia tot en català, però feia una bona part. Per tant, no podem dir que la primera emissora en fer-ho tot en català, però Ràdio Olot sí que ho poden dir, i ho han dit, i ho han reivindicat moltes vegades. Però Ràdio 4 era Barcelona, i clar, el cap pica més alt.
2: Pica més alt.
3: Sí, era la primera en fer-ho tot en català. I en allà hi va estar molts anys, hi va estar 25 anys, i va fer programes molt importants, va tenir algun premi en alguns programes, i 25 anys dona per molt, eh? Uh-huh. I es va destacar molt amb el que va fer tota la vida, és a dir, promoure i difondre la cultura catalana i la llengua catalana, i el feminisme. El feminisme no l'oblida enlloc, per tot, sempre la seva dèria, els drets de les dones...
2: Sembla que el feminisme hagi nascut ara, eh?
3: Sí, sí.
2: I ja estem veient que no.
3: Sí, sí. Jo dic de la Montse que ell era feminista, per sobre de tot. El de més ve després. Era feminista, i tot el que feia ho supeditava al feminisme, a la seva lluita feminista. A la ràdio també, perquè sents molts programes d'aquests que són interessants, que entrevista tothom del món cultural, escriptors, actors, músics, pintors, escultors, tothom passava pel seu programa, no? I sempre sortia la arrel feminista amb preguntes i amb comentaris, sempre, vull dir que ella era fins a dalt de tot feminista, i a més supeditava la feina al feminisme, a la lluita feminista.
2: I per saber-ne més de Montserrat Minobis, el llibre on el podem trobar per poder-nos el llegir?
3: Sí, el llibre s'ha distribuït a totes les llibreries, com tots els de l'editorial Calígraf, però bueno, les llibreries a vegades el tenen un temps i després doncs igual el tornen, perquè molts el tenen en dipòsit. I, però vull dir que si tens una llibreria habitual allà on vas a buscar sempre les coses i no el tenen, te'l demanen i en un dia o dos el tenen allà. Això passa aquí a Barcelona o a les Terres de l'Ebre, és igual.
2: S'ha equilibrat, no quan l'època de Montserrat Minobis, no? Que Barcelona era més, ara les comarques també som molt més.
3: Sí, doncs vull dir que es troba a les llibreries, i si no el trobes, doncs la mateixa llibreria te'l demana i en un dia o dos el tens.
2: Interessant.
3: Suposo que també el pots trobar, sí, que te veies a la web d'editorial Calígraf, que també els hi pots demanar i te l'envien. El que passa que aquí possiblement hi hagi dades de tramesa, no?
2: Bueno, però, sí, un cos extra.
3: Unes despeses de tramesa, uh-huh, possiblement. Però bé, si no, la mateixa llibreria te'l demana i el tens.
2: Interessantíssima figura, eh?
3: Sí.
2: Déu-n'hi-do, l'estona que portem parlant-ne.
3: Com a premsa va escriure a la tira de revistes. Aquí va començar escrivint el BP, que era la Vida Parroquial, després va escriure el Nou País, que després va ser Hora Nova, a l'Empordà també va fer alguna cosa, bàsicament articles, i el Punt Diari també va escriure molt, el Punt Diari, parlant molt de Figueres i de la comarca. També va escriure molt a l'Avui. A l'Avui potser és dels qui va escriure més, moltíssim, durant molts anys, i feia columnes, i feia entrevistes, i feia reportatges, i va escriure molt a molts llocs, a revistes, a l'Oriflama, al Temps, a moltes revistes.
2: I després dius que va fer també un petit salt polític?
3: Sí, ella es va presentar a les eleccions municipals, a les primeres eleccions l'any 79, per Unió Democràtica. Això que et deia que allà la feina a Barcelona, a l'editorial que va treballar, va coincidir amb l'Anton Canyelles i en Colla l'Entorn. Uh-huh. Anton Canyelles i en Colla l'Entorn eren els capos els capos, per dir-ho d'una manera, no?
2: Sí, vull dir que estan
3: el president i el secretari general de Unió Democràtica,
2: el
3: no?
2: Pinyol.
3: Sí, per tant, no t'estranyi que es presentés per Unió Democràtica. Es va presentar per les comarques de Girona, que de fet era la seva terra, anava tercera de la llista, el cap de llista era el David Marca, i aquestes eleccions del 79 no en van treure cap. Després, al cap d'un temps, va participar amb la Fundació de Nacionalistes d'Esquerra. Ella no es va presentar a cap eleccions per nacionalistes, però sí que va participar amb la Fundació, va ser una de les fundadores. I al cap d'uns anys més es va presentar a les eleccions municipals de Barcelona, de l'Ajuntament de Barcelona, per Iniciativa per Catalunya els Verds. I aquí ell anava amb número 4 i en van sortir 3, o sigui que no hi va entrar.
2: Es va quedar a les portes.
3: Sí, no va arribar a entrar a l'Ajuntament. I després ja no es va tornar a presentar en cap més eleccions.
2: Ostres, i a Figueres, que era el seu poble natal, no...
3: Home,
2: bueno, poble, ciutat.
3: Sí, home, a les municipals aquí potser no tenia massa interès, perquè ella tenia tota la feina a Barcelona, clar, ja feia anys. Una cosa era diputada provincial, que potser era més factible, com es va presentar les del 79, però en unes municipals aquí jo no crec que tingués massa interès. Com a escriptora va escriure 3 llibres, en va escriure un que era la biografia de l'abat Escarrer de Montserrat, que va ser un abat molt conegut, molt famós, sobretot perquè Le Monde li va publicar una entrevista que va aixecar una polseguera brutal i es va haver de desterrar, o en Franco el va desterrar, no sé. Després va escriure la biografia de la Rigoberta Menchú, quan va ser Premi Nobel de la Pau, i després, conjuntament amb la Rosa Gil, que també és periodista, van fer un llibre que es deia Aquí Ràdio, que parlava de totes les emissores de les comarques de Girona des de la primera fins a l'any 83, que és com varen escriure el llibre. O sigui que Ser Empordà, per exemple, que es va inaugurar el 84, ja no hi surt, perquè va ser fins al 83. I entre les dues expliquen i coses de totes les emissores d'aquí, de la gent que hi havia. No va publicar res més amb llibre, amb literatura, tot i que va escriure molt a la premsa.
2: I ficció no...

0: la varen reactivar i ell hi va entrar quan va anar a la universitat i va descobrir que es podien fer moltes més coses pel feminisme des d'una associació que no passa a títol personal, no? Mm-hmm. Llavors la van fer servir i amb aquesta associació van muntar les primeres jornades catalanes de la dona, que això va ser un fet importantíssim pel feminisme, que es va muntar a Barcelona durant 3 dies al Paranims de la Universitat de la Universitat, vaja, que es pensaven que serien 300 o 400 i en realitat varen ser, segons les cròniques, més de 4.000.
1: Wow.
0: I varen participar moltíssima gent que s'han destacat després en el món del feminisme i d'altres coses i que varen sortir d'allà. Això va ser un revulsiu. Això va ser l'any 76. Pel feminisme va ser un esclat, no? D'això. Després, a veure, també va estar televisió. Televisió espanyola.
1: Anava a dir, només sí. Ràdio va fer pinitos també a la televisió.
0: Sí, televisió espanyola, com va començar a emetre a Catalunya, va començar a emetre des de Miramar, que era un antic hotel que hi ha a Montjuïc, que és el primer centre emissor que emetia fora de Madrid, encara no havia anat més mai res. I allà hi va fer programes des d'allà. Després, quan es van traslladar a Sant Cugat, va seguir encara fent programes i va fer bastanta cosa, va fer bastants programes en allà. I després hi ha altres coses destacades. Per exemple, va ser la primera dona que va ser degana del Col·legi de Periodistes de Catalunya, que això va ser, jo crec que a part de guanyar les eleccions i ser degana, per ella devia ser una fita important, mm-hmm. perquè era la primera dona.
1: Clar.
0: I ella amb la seva lluita feminista, això, bueno, devia ser important.
1: Va posar una pedra important.
0: Sí, sí. I després també va ser la primera dona directora de les emissores de Catalunya Ràdio, que això també devia ser una altra fita molt important. Ja, de fet, ser directora de Catalunya Ràdio ja és important professionalment, però si més era la primera dona, per la seva lluita feminista, doncs encara més. No?
1: Doncs encantats de conèixer a Montserrat Minovis. Jordi, déu-n'hi-do la feina...
0: Bueno,
1: que has fet.
0: I el que queda. Perquè de fet això és una petita pinzellada passant per sobre de tot, però que el llibre hi ha molta més informació, està redactat d'una manera àgil que sigui fàcil de llegir, perquè hi ha molta informació i a vegades es pot fer una cosa, no s'hi fa gens, i pel que em diu gent que l'ha llegit és això, la idea que tenia de que fos àgil.
1: Amé, no?
0: Sí, que fos àgil, que es pugui llegir molt bé, que sense que es noti cap mena de... que no es noti fregós ni molt menys, perquè que tota la informació que hi ha, les dades que hi ha, que s'absorbeixin bé, que el fil doncs sigui àgil i sigui fluid, i es pugui llegir molt bé. I això és, hi ha molta informació, vull dir que ara hem fet una senzilla...
1: Que la gent se'l compri i que el llegeixi.
0: Sí, de fet els llibres, jo sempre dic, els llibres s'han de comprar i llegir.
1: Exacte.
0: I si no el vols comprar vas a la biblioteca, que també hi és, i que te'l deixi.
1: Exacte. T'agraïm moltíssim, Jordi, per aquesta conversa, que al cap i a la fi m'estan parlant de ràdio i d'aquesta figura tan important que quan et sentia parlar dic, ostres, quina pena no haver-la pogut conèixer, no? Perquè hagués sigut una conversa segurament molt interessant i recomanem a tots els nostres oients doncs, que vagin a la biblioteca, com deies, o que s'agafin el llibre,
0: sí, sí.
1: Perquè val la pena la lectura. Moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
2: Uau! Quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer. A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
3: I arribarem al punt de les 12 amb la que no pot faltar mai, el superestrella d'Aitana.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat des del govern central.
2: La emergència climàtica mata i per això no basta con atender les conseqüències, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa també de les altes temperatures. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats no seran, per tant, vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre des del Vietnam, on és de viatge oficial. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el seu suport a la consellera. Ha remarcat que s'investigarà què ha passat, però que no es tracta de penjar la llufa a ningú, una expressió que significa atribuir falsament alguns fets reprobables. I per la seva banda, Sílvia Paneque, també portaveu del govern, ha demanat als partits que escoltin les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I pel que fa a la mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrers tallats i un altre a la Roca del Vallès, que deixa la via completament tallada. Pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 circulen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges. A més, també restablerta la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès, que ha estat afectada per un incendi proper a la infraestructura. I pagesos han tornat a tallar aquest diumenge la C14 a Tàrrega per reclamar mesures urgents contra la sobrepoblació de conills i canvis també en la gestió de les zones ZEPA. La protesta arriba abans de la reunió convocada pel conseller d'Agricultura avui mateix, però el sector avisa que mantindrà les mobilitzacions a Tàrrega i Maials si no s'acorden mesures concretes i compensacions pels danys que pateixen les explotacions. I fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en el cas de les dones i en una quarta part en els homes. El programa postinfart funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix en controlar des de la primària si compleixen el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. Que solo intento decir. La ràdio que ens uneix. Bla, bla, bla, bla.

0: informació i entreteniment al 107.3 FM.
1: Passen 3 minuts del punt de les 12 i seguim aquí en aquest matí de Ràdio Fórmula arribant fins al punt de la 1 acompanyant un servidor Miquel Costa i seguim amb aquest Vuelve de Daddy Yankee i Bad Bunny.

0: Leo Mauro.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

La Marina està morena dels Figaflaues, aquesta cançó que també ho va petar l'estiu del 2024, i passem amb Boques Grasses i amb aquest Com està el pati del seu darrer àlbum.

0: ja, un, dos, tres, ja hi som tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és pla de penya!
2: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
3: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
4: Gran Via de Quevedo i Aitana del seu àlbum Buenas Noches.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Monturiol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
4: I arribarem al punt de 2:15, recordant el 2018 amb aquest Sin Pijama de Becky G i Nati Natasha. Whoa.

0: Cali.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: I seguim en directe i ho fem amb aquest Encantadora de Yandel.

Aquest encantador de Yandel, que el teníem acostumat a escoltar-lo fent èxits en duet amb Wisin, però que també demostrava que en solitari funcionava i de valent, i això mateix va demostrar el seu company Wisin, i un dels seus grans èxits va ser aquest Vacaciones.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Vinga, va, i anem a recordar aquesta, quan De La Ghetto i Daddy Yankee van col·laborar amb un artista que estava en el seu moment més alt de la seva carrera, que és Ozuna, amb aquest La Fórmula.

Això era la fórmula i passem, ja arribant a aquest punt, passat de 3 quarts d'una, amb Cruz Cafuna i Daguaira i aquest Mahalulo.

0: camellero distingue tres periodos. A las crías, desde que nacen hasta el destete, las llama guelfo. Superado este ciclo, reciben el nombre de majalulo y logran ser camellos cuando están en condiciones de procrear.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
2: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
3: I anem amb una de les cançons més escoltades del darrer àlbum de Saiko, aquest Patones Yales, juntament amb Chencho Corleone.

0: l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Vilafant organitza una nova edició de l'Hora del Conte.
1: Contes, històries i imaginació pensats per als més petits i per a tota la família.
0: Cada dissabte a les 11 del matí a l'Espai El Cau.
1: 26 de setembre, Bel Contes. 31 d'octubre, Gra de Sorra amb Albert Quintana. 28 de novembre, Bel Contes. 12 de desembre, Gra de Sorra amb Guillem Coscubiela.
0: Una proposta cultural per compartir, escoltar i gaudir dels contes amb família. L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
1: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions a la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
0: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
1: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
0: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
1: Ajuntament de Vilafant.
2: El teu futur comença amb una bona decisió.
3: A la Salle Figueres t'oferim dos cicles formatius de grau mitjà amb una gran projecció professional, activitats comercials i atenció a les persones en situació de dependència.
2: Una formació pràctica, innovadora i orientada al món laboral amb professorat que t'acompanya en cada pas.
3: Si vols aprendre, créixer i preparar-te per una professió en futur, aquest és el teu moment. La Salle Figueres. Formem persones. Preparem professionals.
2: Vine a conèixer-nos i descobreix tot el que podem oferir-te. Més informació a figueres.lasalle.cat.
4: Vinga, va, i arribarem a aquest punt de la una amb Wisin i Yandel, juntament amb Rosalia. En qualsevol cas, ha estat un plaer acompanyar-vos, un servidor, Miquel Costa, fins a aquest punt de la una. Anem amb els Besos Mojados. Música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en aquesta necessitat.
2: La emergència climàtica mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y, en consecuencia, preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
1: El cap de l'executiu ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort també per culpa de les altes temperatures. I el Departament d'Agricultura impulsarà un nou pla de xoc durant el mes d'agost per reduir la sobrepoblació de conills al Segrià i l'Urgell. Després de reunir-se amb les organitzacions agràries, el conseller Òscar Ordeig ha assegurat que es treballarà de manera continuada fins a controlar la plaga i també s'ha compromès a estudiar compensacions pels pagesos i una flexibilització d'algunes restriccions de les zones ZEPA. El sector decidirà aquest vespre si desconvoca o no les mobilitzacions previstes. I la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà també aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització i els resultats, per tant, no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha donat tot el suport a la conselleria, mentre que Sílvia Paneque, la portaveu del govern, demana també als partits que escoltin primer les declaracions de Niubó abans de demanar la seva dimissió. I en mobilitat, un accident a l'AP7 a Granollers deixa dos carrils tallats i també un altre a la Roca del Vallès, que deixa completament la via tallada. A banda, pel que fa al servei ferroviari, els trens de l'R13, l'R14, l'R15, l'R16 i l'R17 continuen encara amb retards per una incidència ja resolta entre Garraf i Sitges, i també s'ha restablert la circulació de trens d'alta velocitat entre el Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès. I la Guàrdia Civil investiga un resident de Tarragona per la coneguda com a estafa dels likes, un frau que utilitza faltes ofertes de feina per captar víctimes. En aquest cas, una persona de Saragossa va acabar ingressant més de 2.000 euros en una falsa plataforma d'inversió després de ser enganyada amb la promesa de guanyar diners fent accions senzilles a les xarxes socials. La investigació ha permès identificar el presumpte autor i el cas ja està en mans del jutjat de Tarragona. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Vilafant 107.3 FM.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: Bon dia i benvinguts i benvingudes a una nova edició de l'informatiu local i comarcal, avui dilluns 27 de juliol del 2026.
2: Repassem titulars. Detingut un home per provocar un incendi al costat d'un transformador elèctric a Figueres.
1: Un incendi en un pati interior omple de fum un edifici de Figueres.
2: Sant Pere Pescador opta els ajuts del Pla de Barris amb un projecte per als quatre vents.
1: El Tamariu vol créixer i impulsar un centre especial de treball a Castelló d'Empúries.
2: L'Ajuntament de Castelló estudia convertir el rec del Molí en un passeig per a vianants i ciclistes.
1: Pablo Alborán inaugura els Sons del Món amb un concert davant de prop de 4.800 espectadors. I el temps amb Lluís Mi Pérez.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
1: La Guàrdia Urbana de Figueres ha detingut un home amb antecedents per haver provocat un incendi al costat d'un transformador elèctric d'Endesa, situat al Parc de les Aigües, a l'altura del carrer del Rec Arnau. Segons ha informat l'Ajuntament, l'home hauria calat foc a un munt de roba vella molt a prop de la instal·lació elèctrica. Les flames han causat danys lleus al transformador, però no hi ha hagut ferits ni afectacions a altres elements de la zona. Els bombers de la Generalitat s'han desplaçat fins al lloc dels fets i han extingit ràpidament l'incendi.
2: També bombers de la Generalitat han extingit un incendi que ha cremat un matalàs en un pati interior d'un edifici del carrer Narcís Oller de Figueres. El foc ha provocat una intensa fumera que ha afectat el bloc de quatre plantes, però els bombers han pogut apagar les flames ràpidament i han ventilat l'immoble. Posteriorment han revisat tots els habitatges i han confirmat que no hi ha hagut persones ferides ni danys importants als pisos, més enllà de l'entrada de fum en alguns d'ells. També hi han intervingut Guàrdia Urbana i Sistema d'Emergències Mèdiques.
1: Sant Pere Pescador és l'únic municipi de l'Alt Empordà que s'ha presentat a la segona convocatòria del Pla de Barris i Viles de la Generalitat. L'Ajuntament ha presentat un projecte per reformar el grup d'habitatges dels Quatre Vents amb l'objectiu d'optar els ajuts destinats a la regeneració urbana, la transició energètica i la millora social dels barris. La Generalitat estudiarà ara totes les propostes rebudes i preveu donar a conèixer els projectes seleccionats el pròxim mes d'octubre. En la primera convocatòria, Figueres va obtenir prop de 15 milions d'euros per impulsar la transformació del sector oest de la ciutat.
0: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
2: L'associació El Tamariu de Castelló d'Empúries vol duplicar el nombre d'usuaris i crear un centre especial de treball per oferir oportunitats laborals remunerades a persones amb discapacitat intel·lectual. Actualment el centre atén a 8 participants, però disposa d'espai per arribar fins a 16. Per fer possible aquest creixement, l'entitat busca noves famílies i també empreses de la comarca que vulguin col·laborar amb els seus tallers i activitats. L'objectiu és combinar la teràpia ocupacional amb una feina remunerada afavorint l'autonomia i la inclusió laboral de les persones usuàries. Al setembre, El Tamariu organitzarà un dinar solidari per donar a conèixer aquest nou projecte.
1: L'Ajuntament de Castelló d'Empúries estudia restringir el trànsit de vehicles al camí del Rec del Molí per convertir-lo en un passeig destinat principalment a vianants i ciclistes, mantenint només l'accés als horts i als serveis autoritzats. El projecte vol posar en valor aquest espai que concentra elements patrimonials com la muralla medieval, el portal de la Gallarda, l'Ecomuseu Farinera i el futur estany de la vila, i millorar la connexió entre el centre històric i l'entorn natural. La proposta encara està en fase d'estudi, però s'emmarca en l'estratègia municipal per fomentar una mobilitat més sostenible i recuperar un dels espais amb més valor històric i paisatgístic del municipi.
0: Ràdio Vilafant, informatiu comarcal.
2: El cantant Pablo Alborán ha inaugurat la 19a edició del Festival Sons del Món amb un concert a la Ciutadella de Roses que ha reunit prop de 4.800 espectadors amb les entrades pràcticament exaurides. L'artista malagueny ha presentat la seva gira Kilòmetre Zero Tour, combinant noves cançons amb alguns dels grans èxits de la seva carrera en un espectacle de prop de dues hores. El festival arrenca amb 23.000 entrades venudes. S'allargarà fins al 21 d'agost amb actuacions d'artistes com Rosana, Sergio Dalma, Joan Dausà, Niña Pastori, Lax Ambusto i Gossos.
0: Ràdio Vilafant. Informatiu comarcal.
1: I tanquem aquesta edició de l'informatiu amb el temps, amb Lluís Mi Pérez. Bon dia.
3: Bon dia. Comença la setmana amb un temps que ha de ser força tranquil. Igualment, sí que hem despertat amb alguns núvols baixos, que són un palet més presents quan més cap al sud, aproximadament del riu Ter cap al sud. Aquests núvols estan sent un palet més freqüents, però no són gaire destacables, i a més, gran part d'aquestes nuvolades s'acabaran desfent. Independentment, està bufant un palet de tramuntana cap a l'Alt Empordà, per exemple. Això fa que hi hagi un palet de remenada marítima. Ja diem que la situació més aviat acabarà sent tranquil·la gran part d'aquest dilluns. Aquesta tarda alguna nuvolada tornarà a aparèixer bàsicament entre el Ripollès i la Garrotxa, en aquestes muntanyes a cavall de la serralada transversal i el Pirineu, però no acabaran deixant ruixats aquests nuvolots. I la temperatura, que acabarà sent força càlida, força agradable, però no pas amb una calor molt intensa. De moment passarem poc dels 32 graus, per exemple, cap al Gironès o la Baixa Garrotxa, que és on més calor farà. N'estem pendents a la xarxa?
4: I la informació continua a Empordà.info. Actualitzacions 24 hores al dia, 7 dies a la setmana. I cada dimarts ampliem l'actualitat comarcal, el setmanari de l'Alt Empordà. Empordà, fent comarca.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del Circ Internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Molt bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Serà d'aquí uns minuts. La consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament a partir de les 3 per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però, a donar tot el seu suport a la consellera.
2: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i, sobretot, d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ella, tot el meu suport.
0: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi molt elevat encara avui a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
3: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
0: Ho hem sabut fa uns minuts. Dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar, però que s'acaba de conèixer. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Normalitat aquest dilluns a les línies de Rodalies R2, R2 Nord i R11.
3: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
0: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
3: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià.
0: Fer seguiment dels pacients després d'un infart en redueix les morts en la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
3: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022 i consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
0: Cultura de Tallets actuen aquesta nit a les Santes de Mataró.
3: El grup actuarà aquesta matinada al nou Parc Central just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
0: Serà la primera vegada que un directe dels de Tallets s'emeti íntegrament per televisió. I en esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
4: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
0: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
5: Bon dia, comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. I el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
0: El control de so avui el nostre company Francesc Ávila, a la coordinació José Gallardo i Regina González. Passen 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: És la nostra portada d'aquest dilluns. La consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà a les 3 de la tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on es troba encara de viatge oficial, el president de la Generalitat, Salvador Illa, però, ha tornat a donar tot el seu suport a la consellera.
3: El president Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA l'any passat, quan el marge que donaven els organitzadors de la prova era només d'un 5%.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
3: Doncs a Catalunya els partits de l'oposició han convertit avui el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
6: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas Pisa, i té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
3: El portaveu dels comuns, Gerardo Pisarello, ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte, ha dit, especialment les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
7: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
3: Des del Partit Popular de Catalunya, el secretari general Juan Fernández.
8: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
3: Les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament. El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica el que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat.
0: Però què són les proves PISA, Maite, i per què serveixen? Quina implicació tindrà que Catalunya no aparegui aquest any a l'informe?
3: Doncs es fan cada 3 anys aquestes proves PISA. L'any passat es van fer a més de 90 països. Avaluen el nivell de l'alumnat als 15 anys, que a Espanya coincideix amb el final de la secundària, per tant, al final de l'obligatòria, i són exàmens de matemàtiques, ciències i comprensió lectora. L'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmics compara així el rendiment acadèmic de l'alumnat segons els diferents sistemes educatius que existeixen en aquests països. Com que en el proper informe Catalunya estarà a absent, no sortirà, caldrà esperar fins al 2029 per conèixer com va l'educació aquí, segons els barems de PISA.
1: Notícies en xarxa.
0: 7 minuts i en punt, arribem a un quart de 3 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies, a Catalunya un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal, al nivell 4 del Pla Alfa.
3: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals, al Montmell, Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó-Boix, Tivissa, Vandellós i Prades.
0: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Vila, ja calcinant més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones cremades dels incendis que també cremen a Madrid i Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijuan, bon dia.
9: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol Pedro Sánchez ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
10: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
9: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
0: Mentrestant, les ADF aquí a Catalunya de l'Alt Maresme han aprofitat l'incendi de dissabte a la llera del riu Tordera per denunciar públicament la falta de recursos i les dificultats per rebre el suport econòmic dels ajuntaments. La queixa va sorgir arran d'un comentari al perfil d'Instagram de Ràdio Palafolls, Ràdio Palafolls, Melina Morilla.
11: Des de l'ADF s'ha mostrat crítics amb la gestió de les subvencions anuals que tenen convingudes amb cada poble. Segons l'entitat, el principal problema no és només la quantitat de diners, sinó també la lentitud i complexitat administrativa per rebre'ls. Els voluntaris denuncien que els ajuntaments demanen documentació que ja s'ha presentat reiteradament i que sovint les diferents àrees municipals es passen la responsabilitat de la demora els uns als altres o es culpa directament a la figura de l'interventor o la interventora. En alguns casos asseguren que han hagut de presentar instàncies fins a 3 i 4 vegades. Davant d'aquestes crítiques, l'equip de govern de Palafolls defensa que el procediment s'està seguint segons la normativa vigent. La tinent d'alcalde, Susana Pla, ha recordat que les subvencions són nominatives des de fa 3 anys, precisament per intentar agilitzar els tràmits. Segons l'Ajuntament, aquestes ajudes es van aprovar amb el ple de pressupostos del novembre i actualment el procés està en mans de l'entitat.
0: Gràcies, Melina, i ho hem sabut fa uns minuts, us ho destacàvem però en titulars, 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
3: Un home de 82 anys a Cunit aquest matí i un altre de 71 divendres a Lloret de Mar, però s'acaba de conèixer també. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
0: Més coses, 4 minuts i un quart de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord, també R11, afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
3: El tram estava interromput des de dimecres al migdia, quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac, en el límit amb Barcelona.
0: Més detalls, Ràdio Mollet, Carla Ramos.
12: La normalitat comença a tornar a poc a les línies ferroviàries que passen per Mollet del Vallès. Avui és el primer dia laborable que els trens a les línies R2, R2 Nord i R11 de Rodalies tornen a circular entre Montcada i Reixac i Sant Andreu després de 4 dies d'interrupció provocats pel gran esvoranc que es va obrir durant les hores de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. La recuperació del servei és una bona notícia per als milers de veïns de Mollet que cada dia utilitzen aquestes línies per desplaçar-se cap a Barcelona, Girona o la resta del Vallès. Tot i això, Renfe adverteix que encara no s'ha recuperat del tot la normalitat, ja que els trens han de reduir la velocitat en el punt on es va produir l'esfondrament.
0: I mentrestant, la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interromput una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
3: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
0: I ens situem ara a Badalona, on l'Ajuntament aposta pel transport públic amb l'inici dels treballs de la remodelació de la via Augusta. Les tasques, que han començat avui mateix, preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
14: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona, la Tusa, i baixem al centre, no?
13: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
0: I encara parlant de mobilitat, la transformació de l'Avinguda Meridiana, en aquest cas a la ciutat de Barcelona, encara a la recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
3: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs a la calçada, amb la pavimentació dels carrils de circulació que s'allargaran durant els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Gairebé en punt, un quart de 3 de la tarda, després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, us ho dèiem en titulars, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
15: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
16: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
15: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
17: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les tepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
15: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
0: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
3: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des de 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Doncs bé, fins al maig s'han seguit 1.000 persones, 1.000 pacients del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
0: Més detalls en la següent crònica d'Anna Rodríguez des de Mitjans de l'Hospitalet.
18: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
19: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
18: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
0: Doncs arribat a aquest punt de l'informatiu, és el moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. Que el govern espanyol ha ajornat l'aprovació del decret d'habitatge al Consell de Ministres fins després de l'estiu, després de constatar que hores d'ara no disposa de prou vots per tirar-lo endavant.
3: Fons de l'executiu asseguren que el text s'aprovarà al setembre, quan esperen aconseguir un acord ampli i transversal. L'acord preveu mesures com la congelació del preu dels lloguers durant 2 anys o l'increment de la tributació dels pisos turístics fins al 21% de l'IVA.
0: I el govern de les Canàries, de Coalició Canària, ha anunciat aquest dilluns que votarà a favor de la proposta de reforma del sistema de finançament autonòmic que es debatrà dimecres al Consell de Política Fiscal i Financera.
3: Tal com ha explicat el president canari, Fernando Clavijo, la posició del seu executiu és avalar un mecanisme que és positiu per al seu territori i millora els recursos de què disposarà.
0: I l'acusació popular ha demanat 13 anys de presó per Begoña Gómez, dona del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per un delicte de tràfic d'influències i 2 de malversació de patrimoni públic.
3: En un nou escrit presentat aquest dilluns davant del jutge que instrueix el cas, Juan Carlos Peinado, l'acusació popular, liderada per Azteuir, reclama també que Sánchez declari com a testimoni en el judici.
0: I la jutgessa ha processat els 3 Mossos d'Esquadra que haurien d'ajudar a fugir Carles Puigdemont l'agost de 2024.
3: La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteuir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió del deure de perseguir delictes.
0: Minuts, arribem a 2:45 de la tarda, moment per la cultura.
20: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual, potser més que mai.
0: I pels detallets actuen avui a les Santes de Mataró.
20: Som el millor candidat.
4: l'equip ideal per moltes coses.
3: El grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
0: L'actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró, i és que avui és el dia central de les Santes Mataró Ràdio. Clara Sánchez.
21: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
22: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
21: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada, serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa, al nou Parc Central, i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
0: I més propostes musicals de Mataró a la ciutat de Barcelona, i és que la programació musical de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països, una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals. Marc Dalmau.
23: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics, com la portuguesa Luisa Sobral o el funk gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos, com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Drai i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
24: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
25: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
23: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
0: I el Festival Sona Flamenc a Tarragona posa aquest dilluns a la venda les entrades per a la 8a edició, que es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
26: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o el Centre Cívic de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals, com la de la cap de cartell Rocío Molina, la francesa amb arrels gitanes Cathy Claret i les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades, com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
27: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha, i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
26: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
0: 7 minuts i 2:45, de la cultura als esports. Que ens porta la nostra companya Ana Freixa. Ana, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
28: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que tornarà a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, a Anglaterra, fins al 3 d'agost. d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies i a l'aire hi ha la incògnita de saber si continuarà o no Ter Stegen. De moment ha viatjat a Anglaterra. L'Espanyol també farà una estada a Anglaterra. L'equip blanc i blau s'ha entrenat aquest matí i demà marxa cap a terres angleses, on dimecres jugarà un amistós contra el Burnley i dissabte s'enfrontarà al Middlesbrough. En atletisme, aquest cap de setmana s'han disputat els campionats d'Espanya a Màlaga. La barcelonina Sara Gallego s'ha proclamat campiona als 400 metres tanques i en heptatló l'atleta de l'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'europeu de Birmingham. Escoltem-la.
2: No sé ben bé què dir, o sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi, o sigui que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques, vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tot els temes de les lesions i de més, o sigui que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui feliç serà.
28: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide, sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja dels Socorros. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic el marxador Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
5: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Eurotapa i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
28: Tadej Pogacar ja té el seu cinquè Tour de França. La ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir amb l'eslovè com a molló groc a París. Va aconseguir el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
0: Doncs gràcies, Anna Freixa, per l'última hora de la informació esportiva d'aquest dilluns. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a 2:15 de la tarda.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona. Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
3: El diccionari Termcat.
4: 40 anys, 40 paraules.
5: 1992. Programari. Conjunt sistemàtic dels programes d'explotació i dels programes que serveixen per a aplicacions informàtiques determinades.
3: Glòria Fontova.
6: Una de les propostes catalanes del Termcat, que potser va sorprendre més quan es va començar a difondre, va ser la forma programari, com a alternativa a l'anglicisme software, que tenia un ús molt freqüent. De fet, el terme es va presentar en societat amb la parella maquinari, l'alternativa a hardware. En tots dos casos es feia ús del formal ari, que prové del llatí i que vehicula sentits propers a continent d'un conjunt de, com és el cas de mostrari, reliquiari o diccionari. O simplement vol dir relatiu o pertanyent a, com és el cas de llegendari, alimentari o bancari. Avui, el terme es pot considerar d'ús generalitzat. És present al diccionari normatiu de l'Institut d'Estudis Catalans i és a la base de noves formacions com ara programari lliure, programari espia, programari maliciós, programari de rescat, etc.
4: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Molt bon dia, són 2:15.
2: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
1: Serà d'aquí uns minuts. A partir de les 3, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president català, Salvador Illa, ha tornat, però ha donat tot el seu suport a la consellera.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, i de tot el meu suport.
1: És dilluns 27 de juliol de 2026. Tenim més titulars. Risc d'incendi encara avui molt elevat a 84 municipis catalans i segueixen sense control els focs a Madrid i Castelló. Maite Polo.
4: El president espanyol Pedro Sánchez ha tornat a alertar de la gravetat del canvi climàtic i a reclamar un gran pacte al Partit Popular. Enguany els incendis ja han cremat 170.000 hectàrees i han acabat amb la vida de 13 persones. La calor extrema ha provocat prop de 4.000 morts.
1: Ho hem sabut fa uns minuts. 2 nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys ha conit aquest matí i un altre de 71 que es va produir divendres a Lloret de Mar però que s'ha conegut fa poca estona. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Normalitat. De moment aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11.
4: Les tres afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu i Montcada i Reixac després del tall provocat dimecres passat per l'esvoranc de Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
1: Nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills.
4: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana, a Tàrrega, els pagesos s'han reunit amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar noves mesures per combatre una xacra que afecta cultius d'arreu del país. El pla de xoc s'iniciarà a l'agost, a l'Urgell i al Segrià.
1: Atenció, fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts la meitat en les dones i una quarta part en els homes.
4: Aquest és el balanç del programa Postinfart, que funciona a l'Hospital de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si els pacients fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable.
1: Cultura, detalls, actuen avui a les Santes de Mataró.
4: El grup actuarà aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials. Un concert que podreu seguir en directe a partir d'un quart d'una a la vostra televisió local i a la xarxa Més en una producció de televisió de Mataró.
1: Esports, Anna Freixa, el Barça femení de futbol torna a la feina.
5: S'han acabat les vacances per les jugadores de Pere Romeu. Avui l'equip ja ha passat les revisions mèdiques i demà farà el primer entrenament. Mentrestant, l'equip masculí ha viatjat cap a Anglaterra, on farà una estada i té previst un amistós.
1: Previsió del temps per avui, per a les properes hores. Lluís Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana amb moltíssima calma, molta tranquil·litat i molt pocs núvols. Alguns teníem aquest matí a cavall de les comarques de Barcelona, de Girona, molt poc importants, i de fet, a les immediates hores el cel estarà gairebé ras a tot el país. Algunes nuvolades començaran a créixer amb una mica més d'esma entre la Garrotxa i el Ripollès. Serà difícil que arribin a deixar pluja i també algunes nuvolades que no s'acabaran de desfer cap a la Costa Brava Sud o també fins al Maresme, al Vallès Oriental, al Barcelonès. Núvols que el que faran és esquitxar el cel. I de moment, la temperatura força suportable. Ha de fer calor, com està fent a hores d'ara, però no serà desbocada aquesta temperatura. En vista el dimarts, sí que anirà pujant més la temperatura màxima. Se sentirà una bona pujada, per exemple, respecte avui a les comarques de Ponent i també de l'interior gironí. I el dimarts amb molt pocs núvols, alguns al matí a la Costa Sud, però ben poc destacables. N'estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, avui el nostre company Francesc Ávila, la coordinació José Gallardo i Regina González passen gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El nostre company José Gallardo, que per ser avui fa 50 anys, per molts anys. És la nostra portada d'aquest dilluns, la consellera d'Educació, Esther Niubó, que compareixerà aquesta tarda al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora, doncs, de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Des del Vietnam, on continua de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat, però ha donat tot el seu suport a la consellera.
4: Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, que no es tracta d'atribuir falsament algú fets reprovables, que és el que significa aquesta expressió. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%.
3: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir, de tot el meu suport.
4: Mentrestant, a Catalunya, els partits de l'oposició han convertit el tema en centre de crítiques contra el govern. Des de Junts, el seu portaveu Josep Rius ha qüestionat la capacitat de l'executiu per governar i ha carregat contra Salvador Illa.
7: És el paradigma d'un govern incompetent, i s'ha de dir amb totes les paraules, incompetent, que no sap fer ni les coses més bàsiques, o pitjor encara, que les fa intencionadament per evitar que transcendeixin a l'opinió pública. El president de la Generalitat ha demanat des del Vietnam que ningú, que no es pengi la llufa a ningú en el cas Pisa. I té part de raó, perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant.
4: Des dels comuns, el portaveu Gerardo Pisarello ha qualificat de greu el que ha passat, tenint en compte especialment, ha dit, les mobilitzacions que han marcat tot aquest curs.
8: En un curs en el que hem tingut fortes mobilitzacions per part de la comunitat educativa, per part de les famílies, qüestionant, no?, l'estat de l'educació, doncs, al país, i moltes vegades la inacció o les errades del Departament d'Educació, doncs em sembla que aquest últim episodi és greu, és preocupant, i que els mostra bàsicament és que el govern no se n'està sortint, no?
4: Des del Partit Popular de Catalunya s'hi ha pronunciat el secretari general, Juan Fernández.
9: El titular sobre el que hem conegut de l'escàndol sobre l'informe PISA a Catalunya és molt clar. Salvador Illa ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
1: I les crítiques també continuen dins del sector de l'ensenyament.
4: El sindicat de docents USTEC denuncia en un comunicat que no es pot presentar com una simple incidència tècnica a això que ha passat, perquè ho consideren un problema de gestió, control i transparència. I l'Associació de Directius de l'Educació Pública de Catalunya també ha alertat que l'incident compromet la credibilitat de les institucions i deixa Catalunya sense una de les eines bàsiques per entendre la realitat educativa.
1: Vuit minuts i arribem a punt a 3:45 de la tarda. Tot i el lleuger descens de les temperatures d'aquests dos darrers dies a Catalunya, un total de 84 municipis d'11 comarques mantenen aquest dilluns el perill màxim d'incendi forestal al nivell 4 del Pla Alfa.
4: També es manté restringit l'accés a 6 espais naturals: el Montmell Marmellà, Montsant, els Ports, Cardó Boix, Tivissa Vandellós i Prades.
1: D'altra banda, es manté actiu l'incendi més gran registrat mai a Espanya, a Àvila, a calcinatge a més de 55.000 hectàrees, una xifra que augmenta fins a les 77.000, sumant les zones calcinades dels incendis que també cremen a Madrid i a Toledo. En aquesta zona, 41 municipis continuen evacuats i 7 confinats. Marc Pijoan, bon dia.
10: Bon dia, Jordi. Mentrestant, la Generalitat de Catalunya ha enviat un helicòpter i un vehicle lleuger per col·laborar a les tasques d'extinció de l'incendi declarat a la Vall d'Uixó, a Castelló, que continua descontrolat. Les flames ja han cremat més de 7.000 hectàrees i han obligat a desallotjar més de 16.000 persones. Hi ha 450 efectius desplegats a la zona i una vintena de mitjans aeris. En una compareixença des de la Vall d'Uixó, el president espanyol, Pedro Sánchez, ha demanat responsabilitat a la ciutadania.
11: Sí, me gustaría pedir a los ciudadanos y ciudadanas que extremen la precaución, que extremen la prevención y que estén muy pendientes de lo que digan las instituciones públicas a la hora de ser informados. Pido paciencia, pido también comprensión a los ciudadanos y ciudadanas que se ven desalojados de sus hogares, que se ven confinados en sus hogares, porque lo que estamos haciendo es tomar decisiones para defender esos núcleos poblacionales y, por supuesto, también salvaguardar las vidas de los vecinos y vecinas de esos núcleos poblacionales.
10: El cap de l'executiu espanyol també ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 170.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i prop de 4.000 persones han mort a causa de la calor extrema.
1: Gràcies, Marc. I encara parlant de tragèdies, ho hem sabut fa una estoneta, dos nous morts per ofegaments a Catalunya.
4: Un home de 82 anys, acunit aquest matí, i un altre de 71, divendres, a Lloret de Mar, però s'acaben de conèixer aquest migdia. Des del 15 de juny ja són 15 les persones mortes a les platges catalanes.
1: Més coses, poc més de 5 minuts i arribem a 3 quarts de 3. Normalitat aquest dilluns a les línies R2, R2 Nord i R11 que afronten el primer dia laborable amb el servei recuperat entre Sant Andreu, a Barcelona i Montcada i Reixac després del tall provocat la setmana passada per l'esvoranc detectat a Vallbona. El servei es va recuperar ahir.
4: El tram estava interromput des de dimecres al migdia quan es va produir un esfondrament en un dels pous de les obres del soterrament de les vies a Montcada i Reixac en el límit amb Barcelona.
1: I la circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació del Camp de Tarragona i el municipi de la Pobla de Montornès ha estat interrompuda una estona aquest matí per un incendi proper a les vies.
4: La incidència ha afectat el servei entre Barcelona i Madrid. El foc s'ha trobat a prop del camí de la nou de la Pobla de Montornès.
1: I atenció perquè uns treballs de DIF a l'estació de Castellbisbal, al Vallès Occidental, tornaran a tallar la setmana vinent la circulació de trens de la línia R8 entre Rubí i Martorell, un tram castigat per la crisi de Rodalies que feia poc que havia recuperat la normalitat. Ràdio Rubí, David García.
12: L'R8 es va tallar el gener arran de la crisi ferroviària a Rodalies per la tempesta Harry i les obres d'emergència al túnel de Rubí, que té perill de col·lapsar. El tram de Rubí i Martorell va ser l'últim en entrar en funcionament sense restriccions quan van acabar les obres a primers de juliol i només unes setmanes després patirà un nou tall. Serà entre els diumenges 2 i 9 d'agost, la setmana vinent. Durant aquesta setmana hi haurà un servei alternatiu de bus que passarà amb una freqüència d'una hora. Les mateixes obres a Castellbisbal també afectaran l'R4, en aquest cas entre Martorell i Molins de Rei. L'R8 és una línia infrautilitzada amb només un tren per hora i sentit i sense connexió directa amb Barcelona. El govern vol potenciar-la amb un augment de freqüències, l'allargament fins Vilafranca i els intercanviadors ferroviaris que s'han de construir amb estacions dels ferrocarrils. De fet, la idea és que tot plegat acabi formant part de la futura línia orbital catalana.
1: I encara parlant de transport públic, ens situem a Badalona, on l'Ajuntament aposta per aquest mitjà de transport, pel transport públic, amb l'inici dels treballs de la remodelació de la Via Augusta. Les tasques que han començat avui mateix preveuen eliminar un carril per als vehicles privats i fer-ne dos per al transport públic, que permetrà que els autobusos hi circulin en dos sentits, d'anada i de tornada. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall.
13: Al llarg del matí, els operaris ja han senyalitzat la carretera i han tallat el carril que està al costat de la vorera més propera al mar. En aquest, està previst fer-hi un nou carril d'autobús que circularà en sentit Montgat. Per aquest motiu, s'ampliarà uns centímetres la calçada. Segons el regidor d'Urbanisme, Daniel Gràcia, aquesta és una aposta perquè els badalonins deixin de banda el vehicle privat i apostin pel transport públic. Per aquest motiu, la Via Augusta passarà a tenir només un carril pels cotxes.
14: I aquest carril d'autobús pues quedarà per sempre perquè els veïns tinguin aquest servei de transport públic, no? Es combina la peatonalització i la transformació, la gran transformació del centre, però també el servei de transport públic, i que cada vegada més els veïns parquem el cotxe, agafem l'autobús, fem servir el que diem aquí a Badalona la Tusa i baixem al centre, no?
13: Un cop finalitzin les remodelacions cap a finals d'any, el centre Badalona tindrà un model de mobilitat més sostenible.
1: I de Badalona a Barcelona, 2:03, perquè la transformació de l'Avinguda Meridiana encara a la seva recta final. Aquest proper cap de setmana es faran les obres de pavimentació.
4: Les obres del tram entre Felip II i Fabra i Puig entren ara en els darrers treballs en la calçada amb la pavimentació dels carrils de circulació, que s'allargaran els primers 15 dies d'agost. Amb aquesta actuació, la calçada quedarà pràcticament enllestida i fins a la tardor se seguirà treballant en les actuacions restants.
2: Notícies en xarxa.
1: Després de les mobilitzacions d'aquest cap de setmana a Tàrrega, els pagesos, us ho dèiem en titulars, s'han reunit aquest dilluns amb el conseller d'Agricultura i han acordat impulsar un nou pla de xoc per acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta cultius d'arreu del país, especialment, però, a les terres de Lleida. El dispositiu s'iniciarà el mes d'agost a l'Urgell i al Segrià. Ràdio Montblanc, Josep Ardila.
15: El Departament d'Agricultura impulsarà un pla de xoc per intentar acabar amb la sobrepoblació de conills que afecta els cultius de pagesos d'arreu del país, especialment a les terres de Lleida. Els pagesos asseguren que la fauna cinegètica és un problema de país i que les plagues de conills, cabirols i porcs senglars estan acabant amb cultius de molts pagesos. Pere Roque és el president de SAGE a Catalunya.
16: S'ha de matar conills, és que no hi ha cap altra solució. I les vies públiques s'ha de fer totes aquelles aplicacions fitosanitàries que hi ha al mercat en aquest moment i que l'ha de fer l'administració pública, perquè baixi la densitat, s'ha de matar conills, si no, i és així, és que no hi ha més.
15: Des d'Agricultura s'han compromès a iniciar el pla de xoc aquest mateix mes d'agost, augmentant les actuacions per eliminar els conills a Verdú i a Aspa, a l'Urgell i al Segrià. Òscar Ordeig és el conseller d'Agricultura de la Generalitat.
17: El compromís del govern és seguir amb la línia del que hem estat fent les últimes reunions i que durant la tardor s'estableixi un document en el qual es digui quin sistema de compensacions es fa a les estepes en els casos que no es pugui regar, no es pugui fer activitat agrària.
15: Les diverses organitzacions van realitzar mobilitzacions aquest diumenge a Tàrrega i avui decidiran, després de la reunió amb Agricultura, si desconvoquen la que estava prevista per la setmana vinent a Maials, al Segrià.
1: I gairebé 3:15 de la tarda i una vintena de plataformes ecologistes de les Terres de l'Ebre han signat un manifest conjunt carregant contra diferents projectes energètics i tecnològics projectats arreu del territori, com són el Plater, la Mat i la Gigafactoria de Móra la Nova. Ràdio Tortosa, David Benito.
18: Les entitats mediambientalistes denuncien la manca d'informació pública dels projectes energètics que es preveuen implantar a les Terres de l'Ebre. A més, asseguren que no tenen en compte la capacitat de decisió del territori i els impactes en la biodiversitat i el patrimoni. Ximo Esteller és tècnic ambiental del GPEC.
19: Creiem que Plater, línia d'alta tensió, gigafactoria, són tres elements que estan directament relacionats i són tres elements que ens fiquen sobre la taula una forma de relacionar-nos amb el medi ambient absolutament depredadora, consumidora de recursos, i que en els problemes ambientals que tenim i que cada vegada van a més, creiem que no ens podem permetre.
18: Els ecologistes lamenten que aquests projectes no tenen beneficis reals per a la població ebrenca i només responen a interessos privats. Les diferents plataformes consideren que aquests projectes són una estocada de mort per al territori.
1: Més coses. Fer seguiment dels pacients després d'un infart redueix les morts en gairebé la meitat en les dones i en una quarta part en els homes.
4: El programa Postinfart funciona a l'Hospital Públic de Bellvitge des del 2022. Consisteix a controlar des de la primària si fan bé el tractament i segueixen un estil de vida saludable. Fins al maig s'han seguit 1.000 persones del Prat de Llobregat i d'uns barris de l'Hospitalet.
1: Més detalls, mitjans de l'Hospitalet, Anna Rodríguez.
20: El programa posa el focus en una etapa especialment important i menys visible, el primer any després que una persona ingressada per un infart torna a casa. Per garantir la continuïtat assistencial, els pacients s'incorporen a un circuit compartit entre l'hospital i l'atenció primària. La doctora Ona Meroño és cardiòloga i responsable del programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'hospital i també és la primera autora d'aquest estudi.
21: El que fa el programa és organitzar, coordinar i supervisar que el pacient rep totes les cures necessàries. Per exemple, abans del programa, un 25% dels pacients que havien tingut un infart ni tan sols se'ls feia una analítica un any després per veure que, per exemple, els factors de risc com el colesterol o la diabetes estiguessin ben controlades o tampoc se'ls derivava a un programa de rehabilitació.
20: El resultat més destacat s'observa en les dones, on la mortalitat es redueix gairebé a la meitat. De cada 100 dones que havien patit un infart, abans en morien unes 10 durant l'any i mig següent. Amb el programa en moren unes 5. L'estudi apunta, doncs, que una atenció continuada i coordinada entre l'hospital i l'atenció primària pot contribuir a millorar els resultats i a reduir la bretxa de gènere després d'un infart.
1: 13 minuts i arribem a les 3, en punt de la tarda, moment per la cultura.
22: Perduts a una masia enmig del girassols, una taula ben llarga i els amics a prop.
1: Molt farcida aquest dilluns, comencem amb detallets. Actuen avui a les Santes de Mataró.
22: Si necessitem poc, amb un vi natural o un vinya del mar, mentre si
4: el grup farà un concert aquesta propera nit matinada al nou Parc Central, just després del tradicional espectacle de focs artificials.
22: Era això, sempre volem massa i necessitem poc.
1: Actuació que podreu seguir a partir d'un quart d'una de la matinada a la vostra televisió local, també a la xarxa Més, en una producció de Televisió de Mataró. Avui és el dia central de les Santes. Mataró Ràdio, Clara Sánchez.
23: El 27 de juliol és el dia de les Santes Patrones, Santa Juliana i Santa Sempruniana, un dia que comença ben aviat amb les matinades i té com a acte central la Missa de Glòria, que aquest any celebra el seu 178è aniversari a la Basílica de Santa Maria. L'ofici d'avui ha estat presidit pel bisbe de Tortosa, Sergi Gordo, que ha volgut felicitar Mataró per haver convertit la Missa de Glòria a les Santes en tota una tradició.
24: Permeteu-me, abans de continuar, que us feliciti per mantenir viva una tradició que no és només patrimoni cultural, sinó també patrimoni espiritual.
23: Encara queden per davant les dormides de les figures de l'Ajuntament i la tarda tindrà com a protagonista la passada a la cercavila més completa de les Santes. Després del Castell de Focs, les sardanes i la xindriada serà moment per una de les cites més esperades, el concert de detallets que actuen a casa al nou Parc Central i que es podran veure en directe per TV Mataró i la xarxa.
1: Més propostes musicals, la programació de la Mercè tindrà un centenar de concerts repartits en 14 espais i seran presents una trentena de països. Una programació que intenta posar l'ull a les propostes musicals emergents i locals alhora que vol estar connectada a les manifestacions més internacionals, a destacar els catalans Jove Dri Mercè i Minibus Intergalàctic, o els holandesos, els escolteu de fons, Art Freaky and the Perpetual Singers. Mar del Mau, bon dia.
0: Bon dia. La Mercè Música comptarà amb 5 produccions pròpies d'espectacles musicals dissenyats expressament per aquesta edició. Es faran 11 presentacions de nous treballs discogràfics com la portuguesa Luisa Sobral o el fan gospel dels holandesos Arp, Freak and the Perpetual Singers, els colombians Aterciopelados o els catalans La Pegatina. Amb la direcció renovada, al BAM s'hi podran escoltar propostes emergents locals i internacionals d'estils diversos com el jazz, el folk o el rock, per exemple, dels catalans Minibus Intergalàctic o la música electrònica de Jove Dri i Mercè. Escoltem les noves directores del BAM, Aina Pociello i Marta May.
3: Que el BAM segueixi sent un espai de descoberta, per una banda que sigui un espai d'acollida de propostes emergents, tant de l'àmbit local, nacional com internacional.
5: Artistes de diferents orígens, com pot ser Imar Khan i el seu rock Blues Tuareg.
0: La nova direcció del BAM fa una aposta forta per la igualtat de gènere. Un 46% dels projectes estan liderats per dones, un 28% per homes, el 18% són projectes mixtes i un 8% els lideren persones no binàries.
1: 9 minuts ja arribem a les 3 i el Festival Sona Flamenc posa aquest dilluns a la venda les entrades per la 8a edició. Es durà a terme entre el 5 i el 12 d'octubre. Actuaran, entre d'altres, Les Migues. Tarragona Ràdio, Teresa Ortega.
6: El Teatre Tarragona, l'Espai Jove Quesse, la plaça Corsini o els centres cívics a Bonavista, Sant Pere i Sant Pau i Sant Salvador acolliran bona part de les activitats del Sona Flamenc. Durant tota una setmana s'han programat destacades actuacions musicals com la de la cap de cartell Rocío Molina, la francesa amb arrels gitanes Cathy Claret i Les Migues. La música es combinarà amb exposicions, tallers i xerrades com la d'Emilio Caracafé, que parlarà d'integració, i la Fundació Alalà. La regidora de Cultura, Sandra Ramos, assegura que el Sona Flamenc neix amb l'objectiu de donar suport i acompanyar el talent de la ciutat.
7: Neix realment d'una necessitat de posar en valor també en aquesta ciutat tot el talent que hi ha i sobretot de poder-lo cuidar i de poder-lo acompanyar perquè floreixi.
6: Hi haurà, com en altres edicions, la tradicional Flash Mob, i el Teatre Tarragona acollirà la trobada de la desena d'entitats i escoles flamenques de la ciutat.
1: Més propostes culturals al Festival Riu Avall. Arriba enguany a la 5a edició amb una programació que vol apropar la música de qualitat a diversos municipis de les Terres de l'Ebre i el Priorat. S'ha presentat avui Canal T Leonor Bartomeu.
25: Mas de Barberans i els Guiamets s'incorporen per primera vegada a una programació que també passarà per localitats com Aldover, Godall, Riba-roja d'Ebre, Miravet o la Palma d'Ebre. Entre les propostes destaca Miasma, un espectacle que recrea la pesta de Milà de l'any 1630 i una projecció comentada de la Traviata. Joan Blanc és el director de Riu Avall.
26: Allí tots, des de música antiga també, jazz, lírica, en fi, també tenim l'òpera La Traviata projectada i comentada en un petit foyer a la Palma d'Ebre concretament. És molt interessant la ruta que fa el públic que va seguint aquests, molts d'aquests concerts.
25: La majoria dels concerts són gratuïts i el festival aposta també pel turisme cultural i per crear un públic fidel al territori.
1: I el Festival de Novel·la Negra, premiat del Mal, ha presentat la programació de la seva tercera edició. Se celebrarà del 2 al 4 d'octubre entre Premià de Mar i Premià de Dalt. Amb el lema Els límits de la llibertat, el certamen aplegarà escriptors, periodistes i criminòlegs per reflexionar sobre el crim des de diferents perspectives. Premià Mèdia, Manel Ferrer.
27: Entre els participants d'enguany hi destaquen la psicòloga Sònia Cervantes, l'escriptor Jordi Sierra i Fabra i les novel·listes Ampar Fernández i Núria Cadenes. El programa inclourà presentacions de llibres, taules rodones, converses, projeccions de cinema negre, una fira de llibres i activitats repartides entre els seus municipis. Coincidint amb la presentació, també s'ha obert la convocatòria del Premi de Microrelats El Dia Més Negre, adreçat a joves i adults, i el lliurament dels guardons tindrà lloc durant la inauguració del festival prevista per el 2 d'octubre a l'Espai L'Amistat. El Premi del Mal s'ha consolidat en només 3 edicions com una de les cites destacades del calendari català dedicades a la novel·la negra i al true crime.
1: I de la cultura ben farcida als esports. Que ens porta la nostra companya. d'Espanya, Anna Freixa. Anna, bon dia. El Barça femení de futbol comença la pretemporada.
2: Bon dia. Les jugadores han passat les proves físiques i les revisions mèdiques i demà ja faran el primer entrenament. El primer partit serà contra el Montpellier el dia 12 d'agost. Baixes importants per aquesta temporada, però el club s'està reforçant i ha fet ús del seu dret de recompra amb Martina Fernández, que torna a l'equip després del seu pas per l'Everton. Mentrestant, el Barça masculí comença avui una estada de pretemporada a St. George's Park, Anglaterra, fins al 3 d'agost. Aquí l'equip de Hansi Flick hi jugarà un partit amistós contra el Birmingham. S'espera que Rafinha s'incorpori a l'estada aquests dies. I a l'aire hi ha la continuïtat o no de Ter Stegen, que de moment ha viatjat a Anglaterra. Les

0: L'Hospitalet de Llobregat, Maria Vicente, ha revalidat el títol després d'un seguit de lesions. Vicente ara ja s'enfoca en l'Europeu de Birmingham. Escoltem-la.
1: No sé ben bé què dir. O sigui, aquest any ha sigut molt estrany per mi. O sigui, que el primer que tot i el que més valoro és la salut de cara a l'any vinent i als pròxims. Llavors, ara mateix no sé dir-te ni posicions ni marques. Vull gaudir de la competició, que crec que aquests darrers anys m'ha costat per tots els temes de les lesions i de més. O sigui, que el primer objectiu és aquest i tot el que vingui... feliç serà.
0: En total, els atletes catalans han sumat 23 medalles en aquest campionat d'Espanya. I la barcelonina Maria Petit s'ha convertit en la primera atleta invident en aconseguir l'ascens al cim del Teide sortint des del nivell del mar. Petit va assolir l'ascens sortint des de la platja del Socors. Anava acompanyada, entre altres, del 8 vegades olímpic Jesús Ángel García Bragado. Escoltem Maria Petit.
2: Aquest cop hem tingut sort. El que va passar després de manifestar que ho volia fer és que l'organització va posar en consciència de molta gent del poble de l'Orotava i de l'illa en general, i molta gent s'ha volcat de manera desinteressada i voluntària perquè poguéssim fer equip i pogués aconseguir aquest repte de poder pujar per fi al Teide.
0: Tadej Pogačar ja té el seu cinquè Tour de França, la ronda francesa, que en aquesta edició havia començat a Barcelona, va arribar ahir a París amb l'eslovè com a mallot groc. És el seu tercer triomf consecutiu. El belga Remco Evenepoel i el mexicà Isaac del Toro han completat el podi. Dissabte començarà l'edició femenina del Tour, que durarà fins al 9 d'agost, i on la catalana Paula Blasi parteix com una de les favorites a aconseguir el títol.
3: Gràcies, Anna, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribarem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts. Fins aleshores, molt bona tarda.
4: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Javier De Gea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està a punt de comparèixer al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar anar fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. I des del Vietnam, on és de viatge oficial, el president de la Generalitat ha tornat a donar suport a la consellera. Salvador Illa ha assegurat que s'investigarà què va passar, però ha remarcat que no es tracta de penjar la llufa a ningú, és a dir, d'atribuir falsament a algú fets reprovables. Educació va excloure el 23% de l'alumnat que estava seleccionat per fer les proves PISA, quan el marge que donaven els organitzadors era només d'un 5%. Escoltem el president de la Generalitat.
2: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú, aquí es tracta d'aclarir què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
1: I els Mossos d'Esquadra han informat aquest migdia que s'ha localitzat el cos sense vida de l'home de 58 anys que es va perdre a principis de mes a Sant Cugat. El dispositiu de recerca buscava el José des del passat 6 de juliol en un operatiu conjunt amb la policia local, amb el servei de drons i amb l'unitat canina, que comptava amb la col·laboració dels ciutadans al municipi i de les seves rodalies. Finalment, aquest dilluns, fonts oficials dels Mossos han confirmat la seva mort i han estès el seu sentit condol a la família i amistats. Un motorista mor a causa d'un sinistre amb un camió a l'N340, concretament a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès. Segons el Servei Català de Trànsit, l'accident ha succeït aquest matí, gairebé a les 12 hores, quan els Mossos d'Esquadra han rebut l'avís. Encara no se saben les causes del xoc, però arran de l'incident s'han desplaçat 4 patrulles dels Mossos, una dotació de bombers de la Generalitat i 2 unitats del sistema d'emergències mèdiques. Amb aquest accident ja són 79 víctimes que han mort a les carreteres catalanes enguany, 32 de les quals són motoristes. I la Policia Nacional ha detingut a Barcelona un home de 63 anys acusat de robar joies de dones que havia conegut per les xarxes socials. Es tracta d'una tècnica anomenada love bombing que consisteix a mostrar l'atenció i afecte cap a les víctimes amb la finalitat de crear una dependència emocional. La investigació l'atribueix a través d'aquesta tècnica diversos delictes i es va iniciar per una denúncia presentada d'un robatori en un pis de València. Quan només queden 2 setmanes per a l'eclipsi solar total visible des de Catalunya, el pròxim 12 d'agost, el govern continua envolupant aquest fenomen extraordinari a diversos col·lectius amb tallers i activitats formatives i divulgatives. Ara ho està fent en centres residencials perquè la gent gran també conegui de primera mà què passarà el 12 d'agost. Aquest dilluns, els residents del centre Maspiteu, a Barcelona, han pogut assistir a una explicació per part de Gemma Domènech, astrònoma de suport i operacions a l'Observatori del Montsec, i alguns han pogut mirar el sol a través d'un telescopi. Això és tot de moment a Notícies en xarxa.

for my next number, I'd like to return.

0: Josep Maria Jurado.
1: Avui escoltarem música de gimnàs per començar la història de l'Italo Dance. Ho farem amb una formació que s'anomena Body Power i després farem un repàs als clàssics del dance dels 70s, 80s i 90s. Així doncs, benvinguts i benvingudes a la història de la música disco.

Avui la formació que ens arriba a la història de l'Italo Disco, l'Italo Dance, és Body Power, un nom que s'utilitza en una taula d'exercicis gimnàstics que estan entre el fitness i l'aeròbic. Però avui anem a parlar de Body Power, la formació. La formació són Paul Weitz i Mark Taylor.

Hem escoltat el començament Dancing in the Tears, que va ser un dels singles que va treure aquesta formació. Va treure tres.

La música d'un grup que va passar sense pena ni glòria pel panorama musical, tot i que van treure 3 singles. Estem escoltant ara Everybody Physical, i ells són, com hem dit, els Body

Benvingudes i benvinguts a Hot Dance 80. Des de la pista central, el primer tema que escoltem avui és la música de Sherry Lane i I Got To Be Real. Escoltarem avui clàssics de la història de la música dance. I de la música de Sherry Lane anirem amb una formació funk com són els Cool and the Gang, i un dels primers temes que vaig escoltar. Com he dit sempre, el funk, el primer que vaig escoltar va ser Chic, però els Cool and the Gang sempre, sempre han estat presents a la meva història musical.

I en aquests moments no puc deixar d'escoltar-te, ni tampoc puc deixar de mirar-te. És la música de Boyz II Men, i això és Can't Take My Eyes Off You, un clàssic que funciona actualment, avui en dia, com el primer dia.

Qui no coneix aquesta cançó dels Boys Town Girls? I anem ara a escoltar una cançó dels Delegation, que es van fer famosos amb el You and I, però que 2 anys abans va sortir això.

Hot Dance 80, sempre hem regusat els lents. I és que els 80 i una part dels 90 es posaven lents a les discoteques, sobretot els diumenges a la tarda. I amb els Allegation, com hem pogut comprovar, podien ballar un lent, però també tenen marxa per un tobo. Aquest és el tema que es coneix i es punxa tot arreu dels Allegations. Allegation. Això és You and I.

Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número. Sempre en mà.

Tres maneres de posar-te en contacte amb nosaltres: Facebook, Twitter i correu electrònic. hotdance80@gmail.com. El 80 sempre en número.

I love you, t'estimo. És el que el diuen els Casey and the Sunshine Band. Això és Please Don't Go. Des del seu Do You Wanna Go Party.

Sebastian de Sunshine Band. És la música del Please Don't Go, que anys més tard es va fer una versió discoteca amb els W. I la reina de les pistes de ball és ella. No pot ser una altra. I aquest és el darrer ball des del seu On the Radio Greatest Hits. Escoltem Last Dance de la veu de Donna Summer.

La música dels Closet ha estat acompanyant-nos uns minuts aquí al teu programa Hot Dance 80. I ens anem ara a estimar Amèrica. De la mà de Patrick Jouvet, des del seu Best of Disco, ens porta aquest seu gran èxit.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Javier De Gea. La consellera d'Educació, Esther Niubó, està compareixent al Parlament per donar explicacions sobre el fiasco de les proves PISA de l'any passat. La conselleria va deixar-ne fora més alumnes dels que permetia l'organització, l'OCDE, i els resultats no seran vàlids. Catalunya quedarà fora de l'informe que aquest organisme publicarà al setembre. Niubó ha insistit en que la principal hipòtesi és un error tècnic i sense defugir que hi ha hagut un problema greu en aquest procés,

0: rebutja treure conclusions fins que es tanquin les diligències obertes.
1: Comparec per donar resposta a aquesta sol·licitud, explicar els fets que coneixem i exposar les actuacions que ja hem dut a terme per evitar que fets com aquests, que malmeten la reputació del departament, doncs puguin repetir-se en un futur. I quan les diligències concloguin i quan disposem de la informació pertinent, aquesta es traslladarà i si es determina l'abast de l'error o dels errors i se'n deriva en responsabilitat, poden estar segurs que s'actuarà en conseqüència. Per tant, poden tenir la certesa que si hi ha responsabilitats, aquestes es depuraran a fons com hem fet, de fet, en altres ocasions.
0: La consellera ha assegurat també la màxima transparència en quant s'esclareixin les causes de l'esmentat error tècnic. I el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos, com el químic, el sísmic i el volcànic. Tal com han indicat fonts de l'executiu, la reunió que se celebrarà per via telemàtica va ser convocada el passat 13 de juliol, és a dir, abans de la declaració d'emergència d'interès nacional pels incendis de la Comunitat de Madrid i les províncies d'Àvila i Toledo. Tot i això, en el context actual, també s'hi abordarà la situació actual de la lluita contra els focs. L'última reunió del ple es va celebrar el passat 24 de març al Senat. La plantilla de l'Etxe Pasqual a Gurb-Osona ha aprovat l'acord que posa fi al període de negociació de l'expedient de regulació d'ocupació i comporta l'extinció dels més de 80 llocs de treball de la planta. Segons ha informat aquest dilluns el col·lectiu Ronda, que ha assessorat la representació dels treballadors, les indemnitzacions seran equivalents a les previstes legalment per a un acomiadament improcedent. La fàbrica cessarà definitivament l'activitat el 31 de juliol i les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas, que segons la mateixa font encara no ha concretat cap oferta laboral pels empleats afectats. I el servei de ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya romandrà tancat de l'11 al 23 d'agost entre les estacions de Gràcia i Sarrià de la línia Barcelona-Vallès per obres de renovació de la via en aquest tram que obliguen a interrompre la circulació de trens. En un comunicat aquest dilluns, l'operadora pública ha informat que desplegarà un servei alternatiu en autobús que connectarà les estacions de Gràcia, Sant Gervasi, Montaner, La Bona Nova, Les Tres Torres i Sarrià. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
4: 4 i 3 minuts a la tarda, com estem?
2: La teva companyia diària.
4: Exacte, estem aquí amb tu 24 hores al dia, eh? Cada dia.
2: Un món de diversió i entreteniment al 107.3 FM.
4: Quina caloreta, eh? Hem respirat un parell de dies, però els homes del temps diuen que a partir de dimecres, dijous, la cosa va per bon. Ara, bona esperança, els de TV3 diuen que divendres, dissabte i diumenge podríem respirar una miqueta, alguna tempesta, una mica de baixada de temperatures, eh? Bé, de moment 32 graus aquí al Mercuri, aquí al nucli antic a Vilafant, eh? I comencem amb Amaral, Dolce Vita. Això és el que volem tots, eh? Tenir una Dolce Vita.

0: Atenció, veïns i veïnes de Vilafant. Amb l'arribada de la calor, torna el mosquit tigre, però evitar-ne la proliferació és a les nostres mans.
1: Recorda, el mosquit tigre cria en petites acumulacions d'aigua. Un plat sota una planta, una galleda, un pneumàtic o una canal embossada poden convertir-se en un focus de cria.
0: Per això, revisa casa teva sovint. Buida recipients amb aigua estancada, tapa dipòsits, neteja desguassos i canvia l'aigua dels animals i de les plantes regularment.
1: El mosquit tigre, ni una gota d'aigua. Entre tots, podem prevenir-ne la presència i evitar molèsties i picades aquest estiu.
0: Ajuntament de Vilafant.
2: 4 i 7 minuts, vinga, som-hi. En aquesta tarda calorosa busquem l'ombra i l'aire condicionat. I si no, platja i piscina, eh? Que bé que s'estava a la piscina de Vilafant, eh? Sota una olivera, banyant-te, ja m'entens. Mama Duixa, Scotty DK, una mica de vitamina de l'amor.

0: fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: Dissabte 1 d'agost a les 21 hores amb el Rhythm is a Dancer celebrem 24 anys fent viure les ones amb la millor música de ball. You're ready? 5 DJs i 2 hores sense respirar amb Javi Maki, DJ Creyer, Basti Anglas i DJ Flecky.

0: Ja ho saps, doncs 24... Ai, quants aniversaris de l'Òscar i el seu programa aquí a la FM.
1: Recordo el gust.
0: Rhythm is a Dancer, amb Digiflakey.
1: Trobar estrelles deixant enrere...
0: Música de Sexeni, Mòbil, Claus i Cartera. Música

0: claus i cartera.
1: Saps aquest lloc on sempre tornes?
2: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
1: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
3: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
4: Taylor Swift, The Fate of Ophelia. Així sona aquesta peça de Taylor Swift.

0: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
1: Ella no és guapa, t'ho juro que és guapíssima.
2: Sí, sí, és Banda Neon, amb l'èxit, amb la cançó del octubre del 2025. Guapíssima. Guapíssima.

0: Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: Una mica de cafè és l'hora, Més que res perquè estem a quasi a l'hora de berenar. Cafè pels més cafeteros. Te'n recordes de

0: euros.
1: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
2: Uau, quina furgoneta! L'he llogat a Iberfurgo. Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes, sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, nau A, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites, quan el necessites.
4: A Vilafant, recordeu que teniu a la vostra disposició la deixalleria municipal. De dilluns a divendres, de 10 a 13 hores i de 16 a 19 hores.
5: I podeu portar envasos, fluorescents, piles, bateries, pintures, tèxtil, olis vegetals, plàstics, vidre, ferralla i metalls, mobles, electrodomèstics i runa de construcció.
4: De dilluns a divendres, de 10 a 1 i de 4 a 7.
5: Dissabtes, de 10 a 13 hores.
4: Diumenge, tancat.
5: I recordeu que de setembre a juny, les tardes són de 15 a 18 hores.
4: Per a la recollida de mobles i voluminosos, recollida de poda a l'hivern a domicili, truqueu al 972 54 60 20 abans de dimecres a les 14 hores.
5: Deixalleria de Vilafant. Fem entre tots un municipi més net i sostenible.
6: Posem-li ritme a la tarda amb Raye, David Guetta i Patton. Aquí tens Where is my house band?

0: Your husband is coming.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: Stumbling In, una cançó, bé, una mica antiga, però amb una versió que va fer Cyril l'any 24, o sigui, fa dos anyets.

0: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Anem al resum del Top 30 d'aquesta setmana.
2: Bones, família, ja hi tornem, com sempre, com cada setmana, des d'aquí, des de Vilafant FM, per fer la ràpida repassada, la ràpida volada per les 10 primeres posicions i les novetats de la setmana aquí al Top 30. I com sempre, com de costum, començarem per les novetats de la setmana.
3: Novetats de la setmana.
2: Vinga, primera novetat és de mans de Blas Cantó. El seu track, Para què? Para què?

vives con el cuento. És el track, la música, el ritme de Blas Cantó, com dèiem, el seu treball que s'anomena Para Que. Passem a escoltar Jason Derulo i DJ Goja, Mi Chico.

Jason Derulo, aquest gran track que segurament escoltarem molt perquè es presenta molt, molt fidel al seu estil. La Becky G ens aporta el seu EPA, però aquesta versió és diferent perquè està feta i pensada i parida per Don Diablo, Future House.

0: Això és el que passa quan agafes un clàssic i li passes a Don Diablo i li dius, escolta, fes-me un remix. Pues ha fet això. El Future House. Les novetats de la setmana, Blas Cantó, Becky G i Jason Derulo, tres d'importants que podrien formar part de la llista sense cap mena de dubte la propera setmana. I ara sí, ens anem a repassar les 10 primeres posicions de la llista.
1: Número 10.
0: Comencem forts amb...

0: Així és com sona aquest lloc número 5 de la llista. Sí. I que ara mateix comença a desfilar.
1: Número 5.
0: Ryan Castro i Balvin. Una a la vez. Des d'aquest lloc número 5, desena setmana.

0: Tu-tu-tu-ru-tu-tu-tu. Així sona aquest track. Porta canya i porta molt de ritme. Continuem.
1: Número 3.
0: Gordo. I no és cap insult, sinó aquell estiu Gordo. Renier Zaralment. Loco, loco, loco. Yeah.

0: Una altra part de la discussió per saber quina serà la cançó de l'estiu. De moment la cosa està molt negra i no hi ha gens de clar. Loco, loco. La proposta de Gordo sonant a la llista del top 30. Vinga, som-hi! El lloc número 2 ens espera.
1: Número 2.
0: I ens espera Jay Warrior amb el seu De Lejitos.

0: Ei, ei, la proposta, el ritme, la música, el track de Jay Wheeler, de Lejitos, que en 8 setmanes es situa directament al lloc número 2 de la llista del Top 30 i arriba al capdavanter.
1: Aquest és el número 1 de la setmana.
0: Sonant com a número 1, Coco, de Marc Kurtz.

El nostre número de la setmana. Sona així, Omar Courts, segona setmana com a capdavanter de la llista amb el seu Coco. Una bona proposta musical per aquest estiu, que déu-n'hi-do quina calorassa que ens ha portat. Bueno, ens està portant, I fins aquí la repassada de les novetats i, com no, les 10 primeres posicions de la llista del Top 30. Recorda que al vespre repassem la llista completa del 30 fins a l'1 perquè sàpigues com funcionen les coses. Us espero dimecres al vespre. Una forta encaixada. A passió, família!

0: fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: Dissabte 1 d'agost a les 21 hores amb el Rhythm Is a Dancer celebrem 24 anys fent vibrar les ones amb la millor música de ball. You're ready? 5 DJs i 2 hores sense respirar amb Javi Maki, DJ Creyan, Bastic and Glass i DJ Flecky.

8 minuts, arribarem a les 5 d'aquesta calorosa tarda. La temperatura ha arribat als 33 graus aquí al nucli antic a Vilafant, eh? Michael Bublé, quizás, quizás, quizás.

0: Ràdio Vilafant 107.3, el programa de sardanes es diu Esclat de Tenora. Dirigeix i presenta Martí Auger.
1: Tots els dissabtes a la 1 del migdia i repetició els diumenges a les 8 del matí, el programa és de 2 hores amb les millors sardanes. Entre 20 i 25 cada setmana i com a mínim la meitat totalment inèdit.

0: de circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de circ als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 euros a nitsdecirc.com.
1: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta-te'n un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
2: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
3: Arribarem ara mateix ja aquí a la sintonia de Ràdio Vilafant FM al butlletí de les 5 de la tarda amb Pitbull i Dolly Parton, Powerful Woman.

0: and the girls that fight for equal pay, equal rights. Now, some of us are pit bulls, too. We appreciate the things you do. Thanks again for shining a light on the women that work from 9 to 5.
1: It's my pleasure. Dale.
2: Musiccat, el teu programa de referència del panorama musical en català. Tots els diumenges de 6 a 7 de la tarda i tots els dilluns de 8 a 9 del vespre. Musiccat amb Joan Antoni Blanco.
3: Avui és dilluns, avui toca a partir de les 8 Rock en Flames, el Musiccat. Notícies, són les 5 de la tarda.
4: Notícies en xarxa.
5: Bona tarda, són les 5, us parla Javier De Gea. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha tornat a posar sobre la taula la necessitat del pacte d'estat per combatre l'emergència climàtica. En un moment on els grans incendis d'Àvila, Toledo i la Vall d'Uixó cremen sense control, Sánchez ha tornat a insistir en la necessitat de fer front al canvi climàtic des del govern central. El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que durant aquest 2026 ja s'han cremat 150.000 hectàrees, 13 persones han perdut la vida per culpa dels incendis i més de 3.800 persones han mort per culpa de les altes temperatures.
6: La emergencia climática mata y por eso no basta con atender las consecuencias, que lo hacemos. Lo que tenemos que hacer es reducir sus causas, anticiparnos a sus efectos y en consecuencia preparar mejor a nuestro país para proteger la vida de la gente.
5: Recordem també que el govern espanyol reunirà aquest dimecres el Consell Nacional de Protecció Civil per tractar la lluita contra els incendis que afecten diversos punts de l'Estat i altres riscos com el químic, el sísmic i el volcànic. I precisament

0: Protecció Civil ha confirmat a través d'un comunicat que manté activada l'alerta del pla enfocat davant un risc d'incendi forestal extrem que es preveu que empitjori a partir de dimecres per una nova onada de calor. Les temperatures superaran els 40 graus en molts punts del país, especialment durant el cap de setmana, amb humitats relatives molt baixes, una situació que incrementarà notablement el perill d'incendi, sobretot a les zones interiors i prelitorals. Davant d'aquest escenari, les autoritats demanen extremar la prudència al medi natural, especialment en un període de vacances amb gran afluència de visitants. Es recorda la prohibició de fer foc, la importància de no abandonar deixalles, avisar immediatament al 112 en cas de detectar una columna de fum i respectar les restriccions i els tancaments d'accessos establerts per garantir la seguretat. El Pla Alfa es manté en nivells molt elevats en nombrosos municipis, amb restriccions d'accés a espais naturals, i paral·lelament els bombers de la Generalitat han reforçat el dispositiu operatiu amb més efectius, comandaments i equips especialitzats per prevenir i respondre a possibles incendis mentre continuen treballant en l'extinció dels focs actius i col·laborant amb emergències fora de Catalunya. La titular de la plaça 24 de la secció d'instrucció del Tribunal d'Instància de Barcelona ha processat els tres agents dels Mossos investigats per suposadament ajudar l'expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, en la seva visita a Llampec a Barcelona el 8 d'agost de 2024. La magistrada havia arxivat la causa, però un recurs de l'acusació d'Azteoir va fer que l'audiència reobrís el cas per un delicte d'omissió de deure de perseguir delictes. La interlocutòria que es pot recórrer dona 10 dies a la Fiscalia i les acusacions per presentar els seus escrits d'acusació. I un breu apunt per acabar, la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà la pistola Taser 10. L'Ajuntament ha anunciat aquest dilluns en un comunicat on defensa que l'objectiu és reforçar la seguretat dels agents i la ciutadania a les intervencions del risc. Això és tot de moment. Tornem en una hora amb més notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Notícies, magazins, esports, música, entreteniment, 107.3 FM, Ràdio Vilafant.
3: Hugel Soto arriba ara mateix amb el Jamaican Bam Bam, Hugel i Soto. Serà la peça de l'estiu? Doncs pues no ho sé, sempre hem de buscar una cançó d'estiu. És aquesta?

0: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top 30.
1: Dimecres, de 9 a 11, divendres a 4 a 6 de la tarda i després diumenges de 8 a 10 del vespre, al Top 30. És una connexió psíquica. És Aitana.

És una connexió especial, una connexió psíquica, i és una de les noves cançons d'Aitana. Com triomfa l'Aitana, eh? 5 i 9 minuts a la tarda. Molta caloreta, busqueu l'ombra, eh? Barret, i sobretot hidratació, molta aigua i tal.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Vivir así es morir de amor. Aquí el tens, és la versió de David Bisbal.

Omple les nits d'estiu de surrealisme. El Teatre Museu Dalí de Figueres torna a obrir les seves portes en horari nocturn de l'1 al 23 d'agost, de 9:45 fins a la mitjanit. I aquest any presenta una novetat molt especial. Una instal·lació artística en un dels patis interiors on Salvador Dalí és el protagonista absolut. Gaudeix d'una experiència visual i sonora per endinsar-te més encara en l'univers dalinià. Reserva la teva entrada en visita lliure o guiada a salvador-dalí.org i viu unes nits excepcionals.

Aquest mes d'agost emociona't amb Nits de Circ. Viu la màgia del circ internacional d'alta qualitat sota les estrelles. Nits de Circ, als Jardins de Besalú del 12 al 15 d'agost, a la Ciutadella de Roses del 18 al 23 d'agost i al Cor de Palamós del 26 al 29 d'agost. Entrades a partir de 14 € a nitsdecirc.com.

0: Mediterrani.
1: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
2: Ai, com està el pati? El tenim ben remenat, oh! Poques gràcies.

0: Ja, un, dos, tres, i aixem tots.
1: Gràcies, Convergència! Això va a missa! La terra és plana de penya!
2: L'Ajuntament de Vilafant recorda que ja està en vigor la nova ordenança de civisme 2025.
3: Si tens un gos, és obligatori diluir amb aigua les miccions de la via pública i, com sempre, recollir-ne les femtes. No fer-ho és una infracció sancionable.
2: Les sancions són clares, lleus, de 200 a 750 euros i, en cas de reiteració, fins a 1.500 euros.
3: Per facilitar el compliment de la norma, l'Ajuntament regala un bidó plegable i penjant per portar aigua, que es pot recollir a les dependències municipals.
2: No hi ha excuses. Respectar l'espai públic és responsabilitat de tothom.
3: Ajuntament de Vilafant.
4: Si antes te hubiera conocido, aquí la tens, la música, la cançó, un èxit, Karol G.

0: Ruta 66.
1: Oh, yeah! Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
2: Un amor natural o un amor artificial? La cançó la porta Obeses.

immortalitzat el vostre nom. Vingui a mi el vostre codi. Satisfeu la meva voluntat, així a la terra com al metavers. El meu like de cada dia.

I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision, milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.

0: APT, APT, quan ha sonat aquesta cançó? L'hem escoltat mil i una vegada. Bruno Mars, Rosé.
1: I veus bé o podries veure-hi millor? I sents bé o t'estàs perdent alguna cosa? A OptiPunt, amb el doctor Zaven, cuidem de tu amb optometria avançada. Detectem a temps miopia, presbícia i fatiga visual, perquè veure bé és viure millor. Per als més petits, Wavy Vision. Milloren la visió jugant amb intel·ligència artificial. Ulls secs? La llum vermella modulada et retorna el confort visual. I en audiologia, adaptem audiòfons digitals a mida perquè no et perdis res. Demana la teva cita avui mateix a la plaça de l'Escorxador 1 de Figueres. OptiPunt. Cuidem la teva visió i la teva audició.
0: 23 minuts i arribarem a les 6 de la tarda. Miquel Abras, Aina Reig, Fills del Mar.

0: fa 24 anys va començar una història.
1: 24 anys de música, d'emocions, de màquina.
0: Dissabte 1 d'agost a les 21 hores amb el Rhythm Is a Dancer celebrem 24 anys fent vibrar les ones amb la millor música de ball. You're ready? 5 DJs i 2 hores sense respirar amb Javi Maki, DJ Creyer, Bastic and Glass i DJ Flecky.

0: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
1: Vinga, va, que aquesta sí que va ser una de les peces d'estiu, eh? Del 2024. Figa Flaves, la Marina està morena.

0: al Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. El Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
1: Van venir als Vespres Musicals a Vilafant, eh? Lluís Gavaldà i Joan Pau. Dona'm gent.

0: Saps aquest lloc on sempre tornes?
1: On et trobes amb els de sempre i amb els que encara han de venir?
0: A Figueres aquest lloc té nom, el Dinàmic. Perquè no hi ha res com una canya ben tirada. I si l'acompanyes amb productes de casa, com hamburgueses d'autor, tapes variades i unes postres per llepar-se els dits, encara millor.
2: El Dinàmic és molt més que un bar. Més de 50 anys fent història a Figueres, al carrer Montoriol 2. No en dubtis, vine a fer una canya ben tirada.
3: Hem dit que la cançó del 2024 havia estat... La Morena està... Morena, enteneu? Però no, algun diu que Isabel Ayón i Fernando Moreno, Potra Salvaje, va ser la cançó d'aquell estiu. Bueno, per gustos colors, eh?

0: Així sonava aquesta d'Isabel Ayón i Fernando Moreno, Potra Salvaje. 5 minuts i les 6 de la tarda.
1: Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Estimat sense estimar. La música de Ginestar amb La meva sort ens fa arribar al butlletí de les 6 de la tarda. Notícies de Quina Res.

Amb la música de Gina Stone, un servidor Toni Guerrero es dona el comiat. Arriba a les 6 de la tarda i després el Ruta 66 Estiu. Que vagi molt bé. Després de l'informatiu, Ruta 66. Guanya.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 6, us parla Javier De Gea. Durant la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, al Parlament per donar explicacions sobre les irregularitats detectades en l'aplicació de les proves PISA a Catalunya, els grups de l'oposició han aprofitat el debat per carregar contra la gestió del departament i reclamar responsabilitats polítiques. Tots els grups reclamen explicacions per la gestió de l'error en les proves i critiquen que el cas es conegués a través dels mitjans de comunicació. Diverses formacions han exigit que s'assumeixin responsabilitats polítiques i algunes han demanat directament la dimissió de la consellera Niubó. Junts ha acusat el departament de manca de control i de desordre en la gestió de les proves, ha posat en dubte que la incidència passés de ser percebuda durant mesos i ha reclamat també la compareixença del president Salvador Illa. ERC ha atribuït el problema a una fallada dels mecanismes de control, supervisió i coordinació i ha advertit que la responsabilitat no pot recaure sobre els centres educatius ni el professorat. Per la seva banda, el PP ha denunciat una presumpta voluntat del govern d'evitar l'impacte d'uns mals resultats i ha demanat aclarir qui coneixia la incidència, una petició de dimissió a la qual també s'ha sumat Vox. Els comuns han reclamat una auditoria independent per esclarir què va fallar en el procés i revisar el funcionament de les avaluacions. La CUP ha exigit conèixer quina informació tenia el govern i si s'assumiran responsabilitats polítiques, mentre que Aliança Catalana ha acusat l'executiu d'ocultar informació i ha defensat que la situació justifica un canvi de rumb polític fins al punt de plantejar la convocatòria d'eleccions. I els bombers de la Generalitat continuen treballant en diversos focus d'incendis arreu del país en un dilluns de força activitats en diverses comarques del territori català. A través de fonts oficials, el cos ha confirmat l'extinció d'un petit incendi de vegetació al marge de la TV 3454 del Tebre.

0: mentre que les tasques de control i extinció evolucionen favorablement a un incendi de vegetació agrícola i a camp de rostolls de la Seu d'Urgell, i també en un altre de vegetació forestal a prop del Pla de Verdaguer, a Oristà. Per altra banda, s'estan fent revisions perimetrals a l'incendi de Farrera, que continua estabilitzat, i s'ha controlat el de la Pobla de Montornès, que ha obligat a tallar temporalment la circulació dels trens d'alta velocitat al seu pas pel municipi. A més, també s'ha controlat recentment el foc a la vegetació i alguns coberts a prop de la carretera Laureà Miró de Sant Feliu de Llobregat, i es treballa per acabar d'apagar-ne els punts calents. Un treballador del port de Tarragona ingressat en estat menys greu a l'Hospital Joan 23 en quedar atrapat a la bodega d'un vaixell de grans dimensions que transportava gra al port de Tarragona. L'avís es va donar el diumenge passades les 7 de la tarda, quan el conductor d'una retroexcavadora que estava pinant la càrrega d'un vaixell per descarregar-la al moll d'Aragó va quedar atrapat físicament per les cames. Fins als llocs dels fets es van desplaçar 5 dotacions de bombers i diverses al SEM. Els bombers van treballar per atendre la persona i escarcerar-la perquè posteriorment el SEM el pogués traslladar i proporcionar-li atenció mèdica. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies en una hora.
1: Notícies en xarxa.

0: Ruta 66.
1: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Recta final de la primavera 2026. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu de Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Lives and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest, I Know What I Like It.

Continuem el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu 6è àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country, que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta per al hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat d'Argiro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox. Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Javier De Gea. Un incendi a la catenària de la línia 1 del metro entre Clot i Glòries afecta la circulació d'aquesta línia i de la línia 2. S'ha desallotjat l'estació de Glòries i s'ha tancat l'estació del Clot, on conflueixen les dues línies i on, de moment, els trens no hi paren. També ha quedat afectada la freqüència de pas i la línia 1 no funciona entre les estacions Universitat i La Sagrera, just al tram més cèntric del recorregut. Els bombers de Barcelona ja treballen a la zona i Protecció Civil ha activat la fase d'alerta del Plan Ferrocat i demana als usuaris precaució i que segueixin les indicacions de TMB i els serveis d'emergència. El Servei d'Emergències Mèdiques de la Generalitat ha activat fins al moment 8 ambulàncies i fons del 112 confirmen que s'han rebut més d'un centenar de trucades informant de l'incident. USTEC i CGT han exigit al govern que trenqui vincles amb organismes neoliberals com l'OCDE per marcar el rumb de l'educació a Catalunya i que s'assegui amb la comunitat educativa. Les portaveus dels dos sindicats, Iolanda Segura i Laura Gené, ho han dit al faristol del Parlament després de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, arran de la polèmica de l'informe PISA, que no serà equiparable a anàlisis anteriors ni al d'altres comunitats autònomes per una errada en la mostra d'alumnes que van fer les proves. Ni els sindicats ni la CUP, que també ha comparegut al faristol i que ha denunciat incapacitat de gestió de l'executiu, ha quedat satisfets amb les explicacions. És l'enèsima cagada del PSG, ha qualificat Gené. Girona ha fet un pas endavant per avançar en la transformació del barri del Pontmajor i el ple ha avalat per unanimitat el projecte per construir-hi 440 habitatges, 174 dels quals de protecció oficial. El pla d'estileries abasta més de 28.000 metres quadrats de superfície i, a banda de l'habitatge, també preveu altres actuacions com la creació d'una gran rambla que unirà el carrer de Sant Joan Bosco amb la ribera del riu Ter i reserva prop de 2.000 metres quadrats per a un futur equipament comunitari lligat a l'electroescriptura que vol atraure gent de tota la ciutat. El ple d'aquest dilluns, això sí, ha evidenciat la ruptura del govern municipal, ja que la portaveu de Junts, Gemma Geis, deixa de seure al costat de l'alcalde i ocupa una cadira a l'oposició. ABB Robotics desenvoluparà un nou centre tecnològic i operatiu de 15.000 metres quadrats al polígon de Sant Pau del riu Sec de Sabadell. ABB va ser un dels principals motors econòmics de la ciutat i l'antic edifici és avui

avui dia al recinte de Fira de Sabadell, mantenint viu el llegat d'una de les empreses més emblemàtiques del municipi. I els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment un motorista de 32 anys per un presumpte delicte contra la seguretat viària, després de ser detectat circulant a 180 km per hora per la carretera 155, al terme municipal de Súria, al Bages. Els fets van tenir lloc el passat 25 de juliol durant un control de velocitat al punt quilomètric 46 de la C55, en un tram on la velocitat màxima permesa és de 90 km/h. Això és tot de moment. Tornem amb més notícies en xarxa.

0: des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: Aquest mes, Quadis Ebro t'ho posa fàcil. Per la compra d'un dels nostres models de la gamma Ebro S400, S700, S800 o S900, te l'emportes amb l'assegurança a tot risc gratis. Promoció vàlida fins al 25 de juliol. Quadis Ebro, carretera nacional 2, 25 i 27 de Fornells de la Selva i avinguda d'Àlguema 2 de Figueres.
1: Uau! Quina furgoneta!
2: L'he llogat a Iberfurgo.
1: Està com nova, ni sembla de lloguer.
3: A Iberfurgo trobaràs una àmplia flota de furgonetes de càrrega, de passatgers, carrossades i també turismes sempre en excel·lents condicions i amb pressupostos adaptats a les teves necessitats. Visita'ns al polígon Pont del Príncep, carretera nacional 2, quilòmetre 2, Naua, a Vilamalla, o fes la teva reserva a iberfurgo.com. Iberfurgo, el vehicle que necessites quan el necessites.
4: Ruta 66.
5: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel americana i els grans del rock d'ahir, d'avui i de sempre. Ruta 66, els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Vilafant.
6: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Des de 1987 som fidels a una manera d'entendre la música. Club del Country, presentat i dirigit per Rafael Corbí.
7: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
8: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
9: Si necessites posar-te en contacte amb la Guàrdia Municipal de Vilafant, tens a la teva disposició el telèfon 972 90 90 90. Estem per servir-te. 972 90 90 90. El telèfon de la Guàrdia Municipal de Vilafant.
10: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972 54 63 02.
11: Els dimecres al vespre, de 9 a 11, la millor música a la llista del Top.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món.
1: Si tu ya no me quieres ver, no sé, pero él lo bebe, sé que...
0: La ràdio que ens uneix.
2: No sé a dónde voy, no es real.
3: La teva companyia diària.

0: Des de Vilafant, arribant a tots els racons del món. La ràdio que ens uneix.
1: La teva companyia diària.

0: De l'1 al 31 de juliol, que n'és de difícil trobar el mosquit de matinada. Impossible evitar la cançó de l'estiu. En canvi, tenir un Volkswagen d'ocasió és bufar i fer ampolles. Només fins al 31 de juliol. Emporta't en un amb 2.000 euros a descompte per finançar i 2 anys de manteniment long drive.
1: Autopodium Volkswagen, concessionari oficial a la província de Girona.
2: Ruta 66.
3: Viatge amb nosaltres per tot el món. Ruta 66, novetats discogràfiques, clàssics, versions, concerts, música d'arrel.

0: Ràdio Vilafant, també a internet. Tots els nostres locutors, programes i tota la informació que envolta la nostra emissora. www.radiovilafant.net. Descarrega't els nostres programes a través de la ràdio a la carta. Visita'ns a www.radiovilafant.net.
1: Saps que a Vilafant tenim un servei gratuït de recollida de trastos vells i voluminosos? Si has de llançar sofàs, electrodomèstics, llits, matalassos o qualsevol altra cosa, només cal que truquis al nostre Ajuntament de Vilafant, al 972-546020, i de forma gratuïta te'ls passaran a recollir a casa teva. La recollida és cada dijous a primera hora del matí. Entre tots, mantenim Vilafant més net.
2: La publicitat més directa és, sense dubte, la publicitat de la ràdio. Anuncia't a Ràdio Vilafant. Amb nosaltres trobaràs preus econòmics, la qualitat d'un mitjà capdavanter a la comarca i la seriositat de molts anys de treball. Informa't de les nostres tarifes perquè el teu negoci, comerç o restaurant es pugui anunciar a través de la nostra emissora. Truca'ns a Ràdio Vilafant. 972-54-63-02.
3: El Club del Country. Bring home the teardrops and let's have a ball. Un programa que ha fet història. She's just a mile out of Memphis and I'm already out of my mind. Durant 60 minuts escoltaràs els èxits del moment i els grans clàssics de tota la vida. Just let me know if you wanna go to that mile on the race. Us trobeu dintre de la sintonia de Rock and Flames, Sant Joan Antoni Blanco.

0: El Rock en Flames d'aquesta temporada està dedicat al rock australià. La història del rock australià reflecteix la transformació d'una identitat musical pròpia, evolucionant des de la imitació de sons britànics i americans fins a la creació d'un estil únic conegut pel seu so cru, enèrgic i directe. I és per això i per molt més que el Rock en Flames d'aquest estiu està dedicat al rock australià. Comença Rock en Flames. Un estiu més tornem a tenir aquí al nostre estudi el convidat Rafael, que ve des de París. Bona tarda, Rafael.
1: Bona tarda, Juan Antonio.
0: Com veus, aquesta temporada està dedicat al rock australià. Què et sembla el rock australià?
1: ACDC, NXS, muy bien, molt bé.

comencem el Rock en Flames d'avui, dedicat al rock australià. Continuem amb les novetats internacionals d'Austràlia. Els protagonistes són Nexus, una banda que fusiona a la perfecció la contundència del death metal amb passatges progressius. El tema es diu Metal Genesis i sona així de potent a la sintonia de Rock en Flames.

Continuem al Rock en Flames d'avui, dedicat al rock australià. I ara ens anem fins al rock independent amb un trio que va ser format a Adelaida a l'any 2009. Van conquerir l'internet i les llistes americanes del Billboard gairebé de la nit al dia, gràcies a aquest single de debut autofinançat. Guitarres melòdiques, sintetitzadors i un ritme dissenyat per ballar. El primer senzill de l'àlbum When Is What Now. Aquí teniu Atlas, Genius and Trojans.

i continuen el rock en flames amb ritme i guitarres que enganxen des de l'altra punta del món. Ens arriba el so vuitanter de BB Steel, hard rock melòdic elegant, tornades enganxoses i tota l'energia que necessites per continuar el dia. Pren el play i gaudeix de bona música. Aquí els teniu.

0: Rock en Flames, Rock Australia.
1: I ara pugem al ritme i us presentem els Cat Copy, una de les bandes de synth pop i electrònica més destacades de Melbourne, que ens faran enlairar amb un dels seus temes més rodons del disc Haiku From Zero. Aquí teniu a la vostra sintonia Airborne.

i n'escoltarem una de les bandes més visceral, intenses i aclamades pel públic underground de les últimes dècades. Parlem ni més ni menys que del grup The Drones. És un grup que va ser format a Perth al final dels anys 90 i liderat pel carismàtic Gerard Lydian. Aquest grup va aconseguir redefinir el blues punk i el rock alternatiu amb un so brut, fosc i unes lletres carregades de ràbia i poesia narrativa. The Drones no fan música per complaure tothom, fan cançons que colpeien l'estómac, plenes de guitarres distorsionades, ritmes tancats i la veu estripada de Lydian que atrapa des del primer segon. Si us agraden bandes com Nick Cave and the Bad Steed o The Stooges, aquest grup és una parada totalment obligatòria. The Drones.

I era el torn d'un combo australià que és pur mestissatge. És una barreja brutal d'esca, jazz, funk, rock i ritmes llatins que fan possible quedar-se assegut. A Catalunya se'ls estima especialment i és que han col·laborat i compartit escenari amb bandes de casa nostra com els Charango. Són uns autèntics clàssics de la sala dels Rasmatas o de grans festivals del nostre país. Si necessiteu una bona dosi d'energia per encarar la tarda, no busqueu més. Pugem el volum i ens deixem portar per la màgia de la seva música. Això és The Cat Empire a la vostra sintonia a Rock and Flames. Que soni!

I continuem aquesta temporada viatjant fins a Austràlia, ara amb una autèntica bomba de so. Ells són de Sydney, es van formar l'any 2000 i fan olor de rock clàssic, de fas, de psicodèlia i d'energia pura. Si t'agraden Led Zeppelin o Black Sabbath, fliparàs. Amb tots vosaltres, liderats per la veu i la guitarra d'Andrew Stockdale, això és World Mother.

Estiu escoltant Rock en Flames, dedicat al rock australià. Si pensem en rock australià, tothom li ve al cap AC/DC o Rose Tattoo, però abans de tots ells hi va haver una banda que ja feia tremolar els escenaris amb un so absolutament demolidor, els Buffalo. Formats a l'any 71 pel vocalista Dave Tais i el baixista Peter Wells, van arribar a ser taloners dels mateixos Black Sabbath durant les seves gires per l'hemisferi sud. Envoltats sempre per portades polèmiques i lletres provocatives, la seva música era crua, passant i sense filtres. Compte amb els altaveus, perquè així sonen els pares del metal australià Buffalo.

I ara viatgem directament fins a la lletra de l'any 1978 amb aroma australià. Ells són els Flash and the Pen, un projecte de pop i new wave creat per dos autèntics mites de la producció, Harry Wanda i George Young. Si el cognom Young sona, és perquè en George era el germà gran de l'Angus i el Malcolm Young, els fundadors d'AC/DC. De fet, ells van ser els cervells darrere dels primers èxits de la banda de hard rock. Però amb Flash and the Pen van voler experimentar amb sintetitzadors, guitarres enganxoses i unes veus gairebé parlades a través de megàfons que van marcar una època. Us deixem amb un dels seus temes més trencadors i hipnòtics, un clàssic que va rebentar les llistes d'èxit d'Europa, Walking in the Rain.

Sabeu que el punk australià no va néixer imitant el Regne Unit, sinó mirant cap a Detroit? A mitjans dels anys 70, un surfista i guitarrista nord-americà anomenat Desi Tech es va ajuntar amb el cantant Rob Junger a Sydney. El resultat va ser una tempesta perfecta de rock de garage d'alta intensitat. Anem a recordar un clàssic del seu aclamat disc de debut del 1977, Radios Aper. Escoltem Radio Birdman.

i ara viatgem amb el temps, concretament a l'any 2008. Ens posem les sabatilles davall per recordar un dels àlbums més trencadors de l'escena indie electro, Apocalypso. Els autors d'aquest autèntic terratrèmol musical són els australians The Preset. Ens quedem amb tota la potència del tema This Voice Is Love.

0: Avui hem pogut escoltar un grapat de grups de rock australià. Com cada estiu, ens ha visitat des de París en Rafel.
1: Gràcies, Joan Antoni. Adeu.
0: Moltes gràcies a tu per la seva presència.

Rock en Flames, el programa de música que escolten els motards. I ja sabeu que no puc marxar sense dir allò que deia Nietzsche, que la vida sense música seria un error. Gràcies i fins d'aquí 7 dies.

Benvinguts a Ràdio Vilafant. Esteu entrant dins el cau de l'àvia, que avui comencem més aviat. Sí, normalment comencem a les 9 en punt, 9 i algun minut, però avui que podem, comencem ara. Dilluns, vinga, som-hi.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, com heu pogut comprovar, nosaltres fem un programa que matem en directe. Per això pues, hem començat més aviat. Mira, tu, ja que som, comencem, no? Hi-ha. Pues aquí està la història. Estimats i estimades, estimades i estimats oïdors del nostre programa, us diré una cosa fantàstica, meravellosa, increïble. Avui és dilluns. Que maco. Ah, i és l'últim dilluns del mes de juliol. Quines coses. La majoria d'ajuntaments aprofiten per fer totes les clatellades a base d'impostos, que n'hi ha alguns que acaben el mes de juliol. Cantem amb alegria. Oh, que bé, quina il·lusió. Que ens agrada a tots pagar la contribució. És broma, eh? Sé que tots esteu molt contents de fer-ho. Què tal, Anabel?
2: Bona nit, molt bé.
1: Sí, molt bé, ja, sí. Bueno, Anabel,
2: digues.
1: Tu que ets una persona eixerida i assenyada, que has corregut una mica de món, que has anat a veure allà els percebers, allà aquells penyes agats i tot allò, i has anat a altres llocs, i has estat per les Europes i parles alguns idiomes, o sigui, ets una persona electa i una persona amb coneixement, oi?
2: Bé, es fa el que es pot, però el tema de viatjar sempre es podria fer-ho més, no?
1: Sí, bueno, viatjar és una cosa que hi ha gent que li agrada moltíssim. Jo sí, cada vegada que viatjo trobés un restaurant o un lloc per menjar que fos allò, viatjaria moltíssim, però costa. En fi, bueno, no, estic dient això per res.
2: No ho sé.
1: No, la qüestió és molt simple. Hi ha gent que li agrada viatjar per veure paisatges, monuments, història d'altres llocs, altres països, altres cultures. Hi ha gent pues, que també li agrada viatjar simplement pel coneixement gastronòmic i culinari de diferents cultures i maneres d'entendre el que és el menjar. Hi ha altra gent que viatja pel mero gust de viatjar. Els agrada viatjar amb tren o avió, amb cotxe, i el que sigui. Per ells la qüestió és el viatjar. I després hi ha gent, curiosament,

0: cos li agrada fer viatges curts per patir. Tot aquests viatges curts per patir, pues mira, us ho diré, podeu anar a llençar a patir el diumenge, no? Que és... Ho sento, per mi és patir, eh? No sé què vols que et digui.
1: Bé, ho explico?
0: Explica, sí. Perquè si no jo aquí acabaré malament.
1: Bé, en Jules es referia a un viatge, bé, sí, una travessa és un viatge, no?, en realitat. Però en aquest cas serà una travessa al mar. O sigui, anem a llançar, bueno, hi ha muntanya per fer trail running, no?, per córrer per la muntanya, però en aquest cas, aquest diumenge 2 d'agost, es farà una travessa solidària a Llançà, organitzat per les Tintoreres. Llavors, aquesta travessa són de 2,5 quilòmetres, es surt de la Gola, la Gola és la platja que hi ha al costat del port,
0: sí.
1: D'acord? És aquella platja que quan hi ha llevantada és on fan els vídeos, perquè és on es desborda, on surt tota l'aigua que arriba fins al pàrquing.
0: Sí, vale.
1: Aquella platja es diu la Gola. De la Gola, direcció cap al sud, a la Farella. La Farella també és una platja molt coneguda a Llançà.
0: Sí.
1: I que quan fa bufa tramuntana s'hi està molt bé. Doncs de la Gola a la Farella i tornar a la Gola. Una altra vegada és una travessa circular de 2,5 quilòmetres. Es començarà a les 11 del matí i les inscripcions es poden fer a la web de tintorereslançà.cat o en efectiu el mateix dia. La gràcia d'aquesta travessa és que es fa en benefici d'una ONG que es diu Mava Sri Lanka, que he estat investigant una mica, perquè això està bé, no?, dir, sí, molt bé, col·laborem amb una ONG, però de què tracta, no?, està a Sri Lanka o de què va aquesta ONG? Doncs es tracta d'una associació espanyola que es va fundar el 2004 arrel del tsunami que va haver-hi a Sri Lanka, d'acord?
0: Ah, vale.
1: Però hi ha hagut continuïtat en aquesta ONG. A la web d'aquesta ONG expliquen que Mava vol dir mare en Sinhala, que és l'idioma que parlen a Sri Lanka, d'acord? I es dediquen a fer projectes relacionats amb la salut, amb la infància, amb la dona, tenen una llar d'infants, per exemple, i fan temes d'horts i reciclatge també.
0: Ah, fantàstic.
1: Sí, sí, hi ha un gran ventall d'activitats. I mirant a la web d'aquesta ONG he vist que l'equip, no?, diu, ¿quiénes somos?, no?, doncs entres per veure qui són. Doncs hi ha gent local de Sri Lanka, però també hi ha una cara coneguda que es diu Berta, que forma part de Tintoreres.
0: Ah, mira.
1: Llavors això està bé, no?, que saber que participes en una cosa que realment saps que arribarà on ha d'arribar, no? I la Berta és infermera i a la web posa que és responsable d'acollida dels voluntaris, perquè també fan tema de voluntariat.
0: Vale.
1: Sí, sí. Doncs això, qui vulgui nedar aquest diumenge a la travessa solidària de Llançà, i qui vulgui col·laborar també ho pot fer amb el que es diu Dorsal Zero, no?, que participes amb 15 euros, que és el que val participar-hi, i contribueixes a la causa. Sí, sí.
0: Jo quan deia lo de viatjar, ho deia perquè nada a qualsevol lloc de per aquí a Llançà és un viatget. I si a més pues, aquest viatget participes amb algú que sigui d'interès, doncs també està més que justificat el viatge.
1: Sí, sí, i a més viatjarà molt l'ajuda també, no?
0: No.
1: Fins a Sri Lanka.
0: Escolta'm una cosa,
1: sí, sí.
0: La Berta,
1: sí, sí.
0: Potser algun dia l'hauries de portar aquí que ens expliqui així de...
1: Viu a Barcelona, diria, però ens veiem algun cap de setmana, sí. Sí,
0: vale, llavors ja és una mica més complicat per ella, això.
1: Sí, jo, això ha estat aquesta tarda quan estava revisant per venir a la ràdio, i he vist, he dit, ara entenc perquè col·labora amb aquesta ONG, perquè hi ha la Berta implicada, no? Si no, clar, ja la Gisela, la presidenta de Tintorera, ens va explicar que es sol col·laborar amb entitats que es coneix, no qualsevol, sí, que passa pel carrer, saps? Perquè no saps ben bé si arribarà l'ajuda, no? Sí. Però en aquest cas sí.
0: Sempre es pot tindre una informació coherent, sí, i coneguda, perquè dona més credibilitat a allò amb el qual et vulguis implicar. Bueno, l'ho dit. L'ho dit. Si algun dia tu creus que...
1: Jo li diré, a veure.
0: Igual diu, home, però sí que em faria gràcia. Digue-li, vull dir, no, tampoc hi ha gaires programes en directe.
1: Eh? Ja, ja.
0: Vull dir, llavors el fotut és això, que haurà de vindre aquí i tal. I nosaltres l'únic que li podem oferir és un got d'aigua. Perquè, evidentment, nosaltres també som pobres.
1: Això... No, és...
0: És veritat.
1: Bé, fem voluntariat, no?
0: Sí, sí, sí. Nosaltres som voluntaris, allò, a nivell extrem, no? Sí, és, a veure, és veritat, eh? Sempre mirem d'ajudar a tothom, perquè sempre s'ha de voler o s'ha de donar veu mentre es pugui a gent que fan coses interessants pel resto de la gent, eh? Vull dir, no és només emplenar un programa amb paraules i tot això, no?
1: Bé, no, està bé tenir testimonis i...
0: Sí, sí, sí. Doncs sí. Pues tu li comentes...
1: Jo li diré.
0: Un dia així de casualitat, no? Tu, escolta, que hem pensat que vine. No, si t'agradaria vine, no. Vine, no? Monta tu com vulguis i fota't el viatge i després quan acabis cap a casa. Vaig a posar una cançó.
1: Molt bé.
0: I seguim, vale?
1: Sí, sí.
0: Bueno, pues a veure quina cançó... Bim. Ah, mira, aquesta... Ah, no. Sí, a veure si surt aquesta del Eric Clapton titulada Després de la mitjanit, eh? És com el cuento de, com era aquella, la Ceniciento, la sí, no?
1: Sí, Ventafocs.
0: Que després a la mitjanit canviava el cuento. Ah, sí, mira.

0: Al cau de l'àvia no hi ha llum. La llum ets tu.
1: Bueno, després de la mitjanit tornem a estar aquí. Quines coses, eh? Aquesta setmana passada ha fet calor, però algun moment ha plogut i ha hagut tormentes d'aquelles que dius, mare de Déu, quins trons, mare de Déu, quins llamps. Però tampoc hem vist gaire aigua caure del cel. Com ha anat la setmana?
2: Bé.
1: Sí.
2: Sí, mira, això que deies de les tempestes, les previsions no van acertar gaire, perquè no. Ja volies posar la rentadora i dir, ui no, que marca que plou. I al final no va ploure, m'has quedat sense posar la rentadora per fer cas.
1: Sí, tenim uns serveis d'alerta meteorològica que en els darrers anys tenen aquesta escassa virtut d'encertar-ho. El mateix que els hi passa als pagesos avui en dia, miren el cel i diuen, t'has equivocat. Això fa 20 anys enrere costava més que passés. Però bueno, què vols fer-hi, no? Canvi climàtic, bla, bla, i totes aquestes coses.
2: Sí, però bé, vam aprofitar per anar al cinema.
1: Sí.
2: I des d'aquí vull dir que no sé què passa amb l'aire condicionat al cinema. Ja em portava, perquè ja sabia què passa això, una jaqueteta i un mocador, i sí. Tot i així vaig passar fred. El juliol, eh?
1: El juliol a dins del cine?
2: Vaig passar fred, no sé.
1: Home, tu pensa una cosa. Tu pensa una cosa, perquè s'escalfi tota una sala de cine amb l'aire condicionat, una de dues, o les sortides de l'aire condicionat fred estan a dalt del sostre, o sigui que l'aire cau de dalt a baix, o estan a la sortida a baix i tenen que estar al doble de potència perquè la fredor pugui fins a dalt. Si és que surt l'aire condicionat per baix, evidentment no tenim que posar com a mínim a 4 sota 0 perquè allò se refredi. I si cau de dalt, pues, evidentment està tot el rato caigant neu.
2: No sé, jo recomano anar amb pantalons llargs d'anar a l'estiu al cinema, perquè...
1: No vas amb el tratge d'esquiar, no, vaig al cinema, però si estem a 14 de juliol, sí, vaig al cinema, ja sé per què ho dic.
2: Això que passi al supermercat encara ho entens, no? Perquè hi ha les neveres, s'han de refrigerar el menjar, no? Que també a vegades passa, no? Porto un mocador sempre a la motxilla per aquest motiu.
1: I les portes sempre s'obren ni es tanquen.
2: Sí, però que al cinema passis fred no li trobo el sentit.
1: Bueno, saps què passa? Que diuen que les crispetes en fred tenen més bon gust.
2: Vols dir?
1: Jo què sé, però seria prou, no? Vull dir, aviam, perquè si no, no els hi surt a compte.
2: O sigui, tu vas... Clar, és que és el que penso jo, dir, per què tanta inversió en refrigerar la sala? No sé.
1: Sí, home, el millor sistema per refrigerar una sala seria que a sota de cada seient o a cada filera hi haguessin tres sortides d'aire fred. Saps? I llavors amb poca sortida d'aire fred, doncs, escolta, notes aquella fresqueta en els peus i puja per les cames i ja està. Oh, que bé que s'està al cine. Bueno, digues.
2: No, res, això.
1: Perquè ara ja començava a fotre...
2: Ja pots. Quan fa que no vaig al cinema?
1: Jo quan fa que no vaig al cinema? Me sembla que quan anava jo al cinema... quan és que jo anava al cinema? No hi cabia. Fa molt d'any, no hi cabia.
2: Doncs ja saps, un dia que tinguis calor, que fa el cinema.
1: No, els baixos de casa són molt frescos. M'estalvio d'estar entre la gent allà mirant una pel·lícula que segurament no m'agradarà. Abans era entretingut, però ara, no sé, jo al cine, no, què vols que et digui?
2: No, vam veure pel·lícules infantils, la de... Ens vam haver de dividir, però no hi havia consens.
1: Ah, vale.
2: Llavors vam anar a veure uns Toy Story i l'altre Minions. Que ja ha perdut el compte també de quin número van, és com lo de la Guerra de les Galàxies, que també hi ha un munt de pel·lícules, doncs Toy Story i Minions el mateix, però per nens i nenes.
1: És lo fotut, quan fan una pel·lícula que té molt d'èxit, llavors fan la segona. I si la segona pues, té èxit, diuen, pues ja ho tenim clar, no? Fotrem aquí 387 episodis de... I comencen i no acaben mai. I al final, com que ja coneixes els protagonistes, doncs arriba un moment que et fan pena o et fan fàstic. Això és com va passar en Viernes 13, saps? És una pel·lícula així de por d'aquella època. van fer Viernes 13 1, Viernes 13 2, i esclar, la gent, oh, Viernes 13, quina por, no sé què, Viernes 13 12, Viernes 13, jo què sé, saps? I ara, l'última que vam fer de Viernes 13, inclús l'assassí, vull dir, ja estava jubilat.
2: Sí, sí, en el cas de Minions, eren personatge secundari de Gru, mi villano favorito. Sí, llavors sí. Això sol passar, spin-off crec que es diu, no?
1: Sí.
2: Que d'una part de la trama en treuen una altra, no? Sí, es reprodueix.
1: Sí, sí. Vamos, anem a narrar la vida dels secundaris.
2: Sí. Sí,
1: bueno, és així, és el que vas fer, no? I després te venen les tassetes i les samarretes i totes aquestes coses amb els dibuixets.
2: Sí, els peluixos, sí, el típic. Sí, sí.
1: Hi ha col·leccionistes que paguen fortunes per algunes d'aquestes bajanades, eh? I sobretot als Estats Units.
2: Bé, de fet, hi ha gent que col·lecciona els cartells de cinema.
1: Sí.
2: Que ara no es deuen fer gaires, no? Però a Campmany hi ha un senyor que té una gran col·lecció.
1: Pues
2: sí, sí.
1: Als Estats Units hi ha cartells que se'n paguen fortunes. Si són els originals, clar, i estan ben cuidats, eh? Cuidado que estiguin com acabats de sortir de la impremta.
2: No, és que abans es feien a mà gaire, bueno, dibuixats a...
1: Sí, després es feien una impressió d'aquelles...
2: Eren obres d'art les portades a les pel·lícules, no? Ara és tot amb ordinador, no?
1: Sí, sí.
2: Diferent.
1: Què més?
2: Sí. Doncs bé, del cinema ja... Doncs
1: pues posem música per separar el cinema,
2: sí.
1: Vamos a, com diuen allò, vamos a poner el nodo, eh? És hora de les palomites, tu. Posarem aquests que igual són divertits.

0: Al cau de l'àvia, les ombres viuen dins un bagul.
1: Doncs sí, hem tornat. Hi ha la novel·la que ens explicarà una sèrie de coses interessants que ens porta des de l'altre cantó del carrer. Què t'expliques, Anabel?
2: Bé, ara que estem a punt d'encetar el mes d'agost, el mes per excel·lència de les vacances, molta gent es fa la pregunta on em quedaré a dormir.
1: Què?
2: O on dormiré durant les vacances.
1: Ah, no? Per què?
2: Home, el tema allotjament és important, no?
1: Ah, per anar-te'n de vacances.
2: Sí.
1: Ara jo em dic, mare, és com aquest mes dormo que allà a casa.
2: Però hi ha gent que li agrada marxar de casa.
1: Ah, bueno, sí, també és veritat. Sí.
2: Bé, que de fet, ara que dius això, hi ha gent que diu que això de quedar-se a casa és una tendència, de fer vacances a la teva ciutat. Que,
1: sí.
2: Bueno, que en realitat és...
1: És un antic calés per anar por ahí i me quedo a casa. Sí, l'antigua frase, no tengo país, me quedo.
2: Però ara li han posat un nom en anglès que a veure si ho recordo després i us ho dic. Però bueno, és... Com...
1: Però... és que tot dit en anglès sona
2: sí.
1: Molt bé, saps?
2: Sí. després d'una pausa ho buscaré, perquè m'ha vingut ara, no ho tenia això apuntat. Però bé, del tema allotjaments, començarem dels més tradicionals als més alternatius, d'acord?
1: Vale, molt bé. Sota un pont no compta, no?
2: O sí, ja veurem, ja arribarem. A veure, comencem pels més tradicionals. Tenim els hotels, no?
1: Sí.
2: Els hotels, que hi ha de diferents categories, diferents estrelles, que el tema de les estrelles varia molt segons els serveis que tinguis.
1: Sí.
2: Però a vegades no et pots fiar gaire del tema estrelles, eh?
1: Ja.
2: Es veu que crec que mínim has de tenir gimnàs, però a vegades vas al gimnàs i allò és una sala sense ventilació ni res, i que l'estrella li han donat per complir.
1: No, un hotel té una sèrie d'elements que condicionen el seu grau d'estrella. Després, que sigui òptim o no sigui òptim i que el servei sigui el que d'allò, doncs és una altra història.
2: Doncs bé, sí. Per anar d'hotel hi ha diferents alternatives. Reservar a la web de l'hotel o, si no, fer servir plataformes com la coneguda Booking.com, que la gràcia d'aquestes plataformes és que et deixa triar diferents opcions amb política de cancel·lació.
1: Yeah.
2: Això està bé per qui tingui, no sé, circumstàncies familiars, que digui, vull anar-hi, però no sé si per aquest tema a última hora hauré d'anul·lar, no? Doncs sabeu que existeix aquestes opcions de política de cancel·lació fins al dia abans.
1: I la gent potser es pregunta, com és possible que si busco i llogo un hotel a través d'una agència de lloguer d'hotels, me pot sortir una mica més barat que si vaig directament a un hotel?
2: Ja, però a vegades el que fan és... hi ha gent que fa que truca directament a l'hotel i diu, mira, em surt a la plataforma aquest preu, me'l deixes el mateix, doncs si vols negociar també es pot fer, però a vegades no t'ofereixen el cancel·lar en tan poc temps.
1: Bueno, és una qüestió, sí. És una qüestió de bossa d'oferta.
2: Sí.
1: Les agències aquestes, un hotel li diuen, tu, escolta, jo te proporcionaré 200 clients, a quin preu me deixes cada habitació?
2: Doncs sí, això.
1: És així.
2: També us dic que allò que posen, última habitació disponible, molt de vegades és mentida, ho fan perquè facis clic...
1: Sí.
2: I reservis ràpid,
1: sí, sí,
2: que potser
1: sí,
2: en tenen una planta sencera,
1: sí,
2: sense...
1: O tot buit.
2: Sí, és el que creen la necessitat d'urgència i perquè ho reservis ja.
1: Sí, això ho sé.
2: D'acord?
1: Sí, sí, sí.
2: Però si ho fas amb aquest mètode de que pots cancel·lar, sí, pots reservar i després mirar un altre i saps, i anul·lar-ho. També hi ha aquestes estratègies.
1: Curiosament, quan te diuen això, el que diuen és disponible... L'altra ofertura de cancel·la quan vulguis i no cal que d'això, una de les dues no existeix.
2: Sí.
1: Doncs
2: bé, el tema hotels, a part de les estrelles, també existeixen hotels amb temàtica, no?
1: Vale,
2: per
1: sí.
2: Exemple, si te'n vas a Disney, és un viatge que si tens família segurament te'l demanaran, doncs hi ha diferents hotels i cada hotel amb la seva temàtica relacionada amb un tema de Disney. Doncs igual que a Disney, amb altres llocs resorts.
1: Aquí a...
2: Aquest era París.
1: Com es diu aquest? el que hi ha aquí a baix a Cambrils, el PortAventura,
2: també
1: hi ha hotels per allà a prop i dins de PortAventura em sembla que també
2: sí, sí, també n'hi ha, sí. Doncs són hotels temàtics, llavors bé, el que pagues és el decorat, no, bàsicament.
1: Sí, ai, sí. Que bé que estem aquí, fem una foto, fem sí. Una foto, ai, que bé, ui, hem estat aquí, mare del senyor.
2: Després hi ha altres temes que no ens semblen gaire bé, els hotels sense nens.
1: Adults only. Bueno, sí. Això a veure, això és que queda més maco que posar allò. A què m'ho venia, el que m'ho venia, saps el que vull dir? Tenga una noche love sense interrupcions, no? I tot això. Vagi al restaurant i podrà parlar tranquil·lament sense tenir allò veïnada corrients i saltant a sobre les taules, no? Són coses així. Però això, i encara que soni malament, és una dinàmica que ve motivada precisament per restaurants on hi han hagut queixes de que, escolta, jo he vingut aquí a dinar o a sopar i allà hi ha una família que són 7 o 8 i tenen 4 nanos que només fan que corren entre les taules i ningú posa freno. Clar, això a mesura que passa el temps aconsegueix una cosa, que una parella o van a un restaurant d'això i veuen que hi ha una taula allò plena de... Pues diuen, no, aquí no, i se'n van.
2: Sí, però també hi ha el contrari. Jo vaig anar-hi un hotel que és familiar, però no et diuen no pots anar-hi si no tens família, és el contrari, però ja quan veus l'oferta d'activitats per anar a veure la granja, activitats, ja veus que tots són famílies, que el menjador hi ha un munt de trones, sí. Tot adaptat per nens,
1: sí.
2: Jo allà no veuria cap parelleta.
1: Bueno, però això és, a veure, normal, no?
2: Però no ho diuen només famílies, no ho diuen, és diferent que l'adults only.
1: Sí, te poses un hotel familiar.
2: Sí, ja sí. La gent s'autoexclueix, és diferent,
1: sí. Recomanem a la gent que vulgui viatjar i llogar habitacions en algun hotel que agafi el diccionari de traducció de frases exclusives d'hotels, eh? Hotel only adults vol dir que els nens no hi poden entrar, familiar hotel vol dir que allà hi trobareu de tot bramant, i així successivament, amantes de los animales, això vol dir que a qualsevol lloc on aneu i us asseieu, segurament, probablement hi haurà alguna pixaradeta de i coses així.
2: També he trobat que n'hi ha només per dones i només per homes.
1: Bueno, també, sí.
2: Bueno.
1: És una manera de segregar i exclusivitzar. Sí.
2: Però això depèn del país, no sé si seria gaire legal, eh? Excloure per sexe, no ho sé.
1: No, aviam, un negoci quan és particular pot posar les normes que vulgui, perquè l'accés és privat i tu pagues per un servei. Si fos públic, no podria ser. Però com que tu vas i pagues, llavors tu busques l'exclusivitat. Llavors, al ser privat, ells tenen els seus drets d'admissió sempre i quan estiguin ben escrits i ben especificats. Hotel només per dones. I això es té que llegir. Llavors tu vas allà i ets un home i te diuen, no me'n vaig escoltar, perdoni, però jo, segons la llei aquesta de paritat de gènere, me sento identificat com una dona, eh? I m'ha dit Clàudia, o sigui que a mi no em toqueu la pera, que jo sóc molt dona. I evidentment, de cares a la nova llei aquesta tan absurda, doncs t'han de deixar agafar habitació en aquest hotel. És curiós.
2: Sí, sí. Bé, ja baixem una mica de nivell i entrem a hostals i albergs.
1: Ah, n'hi ha alguns que té la Marina, són boníssims.
2: Ja, però el tema de els hostals, bé, poden ser com un hotel d'una estrella o encara menys, no? Però els albergs és tot un món, no? Perquè comparteixes normalment habitació, sí, amb desconeguts.
1: I
2: el lavabo. Potser és pitjor això, compartir el lavabo o haver de sortir al passadís, anar, sí, a les dutxes o així, que no el fet de dormir en una habitació amb gent.
1: Això tu ho saps, l'alemany s'estila molt, eh?
2: Sí, sí, sí. Però bé, jo crec que és una cosa que s'ha de fer una vegada a la vida.
1: Jo la primera vegada que vaig anar a Alemanya, clar, jo venia d'aquí, no? Oi, que bé, que bé. I vam anar a Alemanya i, esclar, vam llogar un lloc per dormir. I era un alberg. Jo què sé, m'entens? Jo per mi anava a un hotel, no? En l'alberg allà, i ens van dir a dalt, al passadís no sé què, a la a porta tal. I vam obrir la porta i eren tot lliteres, no? I dic, però què és això? I dic, i el lavabo? I em van dir, no, al final del passillo. Que al final del passillo? Hi ha una apretada i hi ha una cua que fas. És això.
2: Sí, després valores més els hotels, encara que siguin d'una estrella.
1: Sí, hòstia, m'ha tocat un veí a sobre que s'ha pixat, me cago un dé, i l'altre tenia patera tota la nit. Oh, mare de Déu, senyor, i els peus d'aquell, mare. I així es condena tot el rato.
2: Sí, sí, ara canviem a un altre tipus d'allotjament, serien les cases rurals, que això bé...
1: Bueno, sí, algun animalillo per allà dins, corrigents i coses d'aquestes.
2: No cal que tinguin animals si no estan en un entorn rural o al mig del poble, si
1: vull dir, aranyes,
2: una casa pedra.
1: Vull dir, aranyes i coses d'aquestes, vull dir, cuidao.
2: Però bé, això sí, és una de les noves feines que s'han trobat la gent del poble, no?
1: Sí,
2: dels mira, pobles.
1: Jo quan vaig anar allà a aquell país, allò, aquella muntanya que diuen els Alps, vaig jugar a una casa de muntanya. Una casa d'una família que tenien aquella casa que la llogaven per temporada, o sigui, una setmana, dues setmanes. I estava molt bé, perquè te deixaven la casa tota per tu, cuina, ximeneia, tot. I l'únic que feien aquella gent era cada dos dies o tres portar llenya, per si volies encendre l'estufa, perquè ja feia una mica de fred, portaven llenya. No vaig aconseguir encendre l'estufa cap dia, però ells portaven llenya.
2: Sí, doncs una variant d'això de, si no vols llogar tota la casa, tens l'opció dels aparthotels, que són aquells hotels que tenen cuina, que et pots fer sí. Tu una mica a la teva, però tenen els espais comuns com la piscina, la sala de tele, un parc,
1: sí.
2: I tu mateix t'has de fer el llit, netejar, fins que a la sortida ja t'ho fan.
1: Això no són vacances. Sí.
2: No, clar, és com canviar de pis, no?
1: Sí, sí, tu, on tenim? Anem a fer de casa en un altre cantó. Ah, i ens faran les coses? No, vull dir, a veure que anem a fer de casa.
2: I després hi ha la variant del càmping, que el càmping també és tot un món.
1: Sí, és un món.
2: Que parlant amb una companya de Tintorers em deia, a mi m'agrada que ella estiueix al Port de la Selva, diu, a mi m'agrada anar per fora del càmping i mirant les parcel·les com les tenen cadascú, perquè es veu que es munten uns tinglados, hi ha alguns que s'hi estan tot l'estiu i es munten la seva gespa artificial, les seves sí. Tanques, les seves llumetes.
1: Sí, sí, i a la nit fan freses, sí, sense que ningú s'importi, saps?
2: Doncs sí, i el tema dels veterans, això que dèiem, els de les llumetes, normalment són els veterans que fa anys i panys que van al càmping,
1: sí.
2: I aquests són els que reserven potser la parcel·la un any abans d'anar-hi.
1: Sí.
2: Llavors quan tu vols anar-hi, dir, ah, mira, em ve de gust anar de càmping, doncs tocar la parcel·la sense ombra i el més lluny possible dels serveis.
1: Sí, sí, sí. No. Jo, els càmpings me semblen molt bé per la gent així aventurera, que bé que tinc una caravana, vaig a viatjar, oh, que... Però ja els hi regalo, que jo sóc més de que quan m'aixeco i surto d'habitació, quan torno, que està tot fet.
2: Doncs ja també han evolucionat molt els càmpings, no? Abans era més senzill, però ara ja el tema de... Molts càmpings tenen més zona de bungalows que no de parcel·les.
1: Sí. Sí.
2: Sí.
1: Prefereixen tindre una residència fixa per la gent que no té caravana.
2: Exacte. O que no vulgui anar a muntar la tenda, no?
1: Sí.
2: I després, si els bungalows són... Si no, potser surt més car anar de càmping que d'hotel, eh?
1: Depèn.
2: Perquè hi ha càmpings que tenen unes piscines que semblen parcs aquàtics.
1: Sí.
2: Llavors, clar, allò ja s'ha convertit com una espècie de...
1: Sí, de
2: part d'atraccions.
1: Atrae masses, sí.
2: Exacte. Llavors hi ha gent que diu, no tinc els diners per gastar-me una setmana en un bungalow, però hi ha el glamping. El glamping són tendes de campanya muntades ja fixes, que el càmping ja les munta, si tu no has de fer res.
1: Ja.
2: Per això es diu glamping. Glamping ve de glamour,
1: sí.
2: El càmping, però...
1: Sí. Les lliteres estan tocant a terra, no? Vas dir?
2: Més o menys, sí. Semblen de tipus safari.
1: Ja. Pues mira, sí. Què vols que et digui? Me'n vaig a Àfrica i que em muntin allà una tenda, tu, perquè si no...
2: Doncs això és el glamping.
1: Va, que maco. Sí. Mira, formigues. Oh, que bé. Oh, quina il·lusió. La truita de patates plena de formigues. Donem-ne un trosset. No, volem, és nostre.
2: Doncs sí, i per acabar la part tradicional d'allotjament tindríem això, el típic de la gent que se'n va a casa d'algun familiar.
1: Ah, sí, això se'n diu heading, no? Heading, me'n vaig de heading, de jeta, eh?
2: Sí.
1: Ah, sí, on vas? No, que són uns parents que tinc allà, que es posen un content quan hi anem, que escolta, ens deixen tota la casa per nosaltres. Home, hi havia, no sé si encara existeix això, hi havia una manera de fer turisme que era intercanvi.
2: Això és el que volia explicar més tard.
1: Ah, val, pues callo. No, és que me va molt de pressa tot el cap. No, vale, ja està. Sí. Poso música i sí, així sí. Despistem una mica. Despistem a la gent, perquè escolta, és que si no m'ho dius abans, jo ja saps que me'n vaig d'onda. I tal. Bueno, senyores i senyors, perquè gaudiu d'unes bones vacances el mes que ve, us posarem una chanson. Sí, una chanson. Mira, a veure, aquest igual us agrada. Sí, a veure.
3: Oh, yeah.

0: Ets dins el cau de l'àvia. Xxxt, calla, que sigui un secret.
1: És una cançó que es va emplenant d'emoció a mesura que transcorreix la cançó. Arriba un moment en què la tens que treure, perquè és que si no te supera. Mare de Déu, senyor. Bueno, va, què tenim?
2: Abans m'havia deixat el tema d'apartaments, que s'ha d'anar en compte amb qui contractes també, no? Perquè hi ha moltes anècdotes al respecte. Per exemple, un que diu, vaig contractar aquest apartament amb vistes al mar i després arriba i era un pòster.
1: Ah, que guai,
2: una foto.
1: Està. Ai, mira, escolti, m'emporto les vistes, posi una de nova.
2: Doncs sí, això, contractar una agència en cara i ull, sobretot veure quines opinions tenen a internet, no?
1: Bueno, a vegades les opinions les escriu el mateix que d'això.
2: Ja, però això de les vistes és un típic, no? Un tòpic de...
1: Bueno, n'hi ha un que és més bo, perquè te posaven la fotografia allò davant d'una finestra, allò al mar i tot, que maco i tal, i de tant en tant hi havia una monegallada que et ruixava tota la finestra, i si t'atrevies el cap, doncs te mullava, i oh, que aquí hi ha una sensació, saps? Estic al mar. És broma.
2: Doncs bé, ara anem per les alternatives, el que havies començat a explicar sobre l'intercanvi de cases.
1: Vale.
2: D'acord? Té un nom en anglès, això, que es diu home exchange.
1: Change, change.
2: Canviar les cases.
1: Que raro són els anglesos.
2: D'acord? Jo conec que gent que ho fa.
1: Sí, encara es fa.
2: Sí. Llavors, com funciona això? Perquè hi ha gent que s'escandalitza, diu, oh, jo no deixaré la meva casa, no ho faria mai, no? Llavors són gent que els agrada viatjar, però no volen renunciar a la comoditat de tenir, bueno, una casa mancant, no? Llavors, això, has de registrar la teva casa o apartament i allà et donen una puntuació segons la ubicació, segons els serveis, bueno, i com sigui la casa, no? I amb aquests, i una vegada ja hagis fet algun intercanvi, tu guanyes punts per anar a un altre lloc.
1: Vale.
2: Llavors aquí no has de pagar res.
1: Sí, el viatge.
2: Sí, però vull dir d'allotjament, estem parlant d'allotjament ara mateix, no?
1: Sí, sí.
2: Però jo conec gent que ho ha fet i estan contents. Però clar, has de tenir l'obertura de ment de que toquin les teves coses.
1: Bueno, sempre pressuposes que la gent que fa d'intermediari no recomana allò ni indunguis.
2: Bueno, és una plataforma web, això.
1: Ah, vale.
2: I allà una vegada fas l'intercanvi i deixes la teva opinió i està tot verificat, no?
1: Vale.
2: Però jo conec gent que ho ha fet i bé, tres persones, bueno, tres famílies que ho fan, una que fa moltíssims anys i dos de més o menys la meva edat i bé. Clar, si tens la casa a una ciutat gran com Barcelona, Berlín, llavors encara sigui un pis petit, guanyes punts perquè és una destinació que la gent busca,
1: sí,
2: molt.
1: Vale.
2: Si és un poble, la casa està en condició, bueno, amb jardí, coses d'aquestes, no?
1: Sí, d'allò que queda maco la foto.
2: Sí. Sí, sí, llavors tens més punts i llavors vas calculant quants punts tens, quants en gastaràs i així, però no has de pagar res.
1: Ah, fantàstic. Jo canviaria per una casa a Irlanda.
2: Doncs mira, ja saps, primer has de posar la teva, fer fotos, etc.
1: Bueno, faré fotos. Diré, canvio aquesta casa per una a Irlanda, allà penjada al mig d'un camp, que la persona que estigui més a prop estigui a 400 quilòmetres. I si ha d'haver-hi bestiar, que hi hagi una ovella i una vaca que facin el que vulguin per aquells camps i ja està.
2: Doncs sí, sí. També ja, ara això no ho havia apuntat però m'han recordat, una amiga que té gats.
1: Sí.
2: I es veu que hi ha gent que té mascotes.
1: Sí.
2: Que hi ha una altra plataforma que no sé com es diu perquè m'acaba de venir al cap, de que poses que necessites que cuidin la teva mascota i et deixen estar a casa seva. Sí, sí, per exemple, tens un gat, no? O un gos.
1: Sí.
2: I no vols que el gos marxi.
1: De casa.
2: De casa.
1: Sí.
2: Llavors deixes que algú vagi a casa a cuidar-te el gos.
1: Ah. Jo no podria deixar el meu gos a la casa de ningú perquè el meu gos ensenyaria les dents cada 3 segons. I al cap de 4 segons estaria mossegant.
2: Doncs sí, sí, es veu que hi ha aquest tipus de plataforma també.
1: Jo, què vols que et digui, la mascota és molt...
2: No sé si existeix només a Alemanya, perquè en aquest cas la persona que conec que ho fa viu a Berlín, però sí, sí.
1: Vaja coses, tu.
2: Bueno, abans ja també hi ha les guarderies d'animals, no? Però no n'hi ha gaires.
1: No, en fi, és que Però saps què passa? Que les mascotes és una cosa molt delicada. Jo, per exemple, no faig moltes perquè tinc un gos. I llavors les opcions són molt simples. O me l'emporto que en algun lloc que te deixin tindre mascotes, cosa a la qual sé que al meu gos no li agrada, o el deixo que a casa o cuidar d'algú, cosa que sé que tampoc li agrada. Llavors, pues, si tinc que fer, pues, això, agafo una caseta allà a Morai i que me deixin en pau amb el meu gos, i el meu gos que brami tot el que vulgui sense molestar ningú. I poca cosa més. Tindre una mascota, en cert aspecte, per viatjar te limita molt.
2: Sí, sí, sí. És una responsabilitat, no? Llavors, si canviem una altra versió d'allotjament alternatiu, també té un nom anglès, que es diu Couch Surfing. Couch, que vol dir sofà, sí. I surfing, de surfejar.
1: Vale.
2: Ja pots imaginar de què va, no?
1: Sí, una ula.
2: És una plataforma que la gent deixa, quan tu estàs a casa teva, deixes venir gent que es quedi a dormir a casa teva. Normalment li diuen sofà, però pot ser una habitació que tinguis de convidats, no?
1: Vale.
2: I no paguen, només paguen per inscriure's a la web per verificar que aquella persona és real, no? Llavors, el motiu, l'origen d'aquesta plataforma era l'intercanvi cultural.
1: Ah, vale.
2: Que això també ho vaig veure a Berlín, que ho feien quan t'estic parlant de fa el 2010, doncs jo coneixia gent que deixava venir a Couch Surfers, que són els usuaris d'aquesta plataforma, a casa seva. Llavors potser una setmana tenia algú, no sé, un italià, l'altra setmana un de Bèlgica, doncs sí, això, sí. Aquesta era l'idea.
1: Oye, tu, la marihuana de d'on la tens?
2: Això ho has dit tu, jo no.
1: Sí, sí, no sé, tanta rasta i tanta cosa.
2: Però, a part de
1: és un estereotip, vull
2: sí,
1: dir.
2: Sí, sí, jo això no ho vaig fer, però coneixia gent que ho feia a casa seva, no?
1: El que, fumar porros?
2: No! Ho
1: fa molta gent, no. Home.
2: El deixar que vingui un desconegut al teu sofà. Això.
1: Vale.
2: Però a part d'aquesta vessant d'allotjament, hi havia trobades de couchsurfing, que quedaves en un bar, això sí que ho van fer, de quedar amb gent de tot el món i xerres i ja està, i prens vale. Alguna cosa. Això estava molt bé. Però ara crec que aquesta vessant més de fer comunitat ja no existeix tant, no? I per això ara et fan pagar una subscripció anual, crec que és, per entrar a aquesta plataforma.
1: Sí, bueno, ja.
2: Però deu ser pocs diners, no deu ser gaire.
1: Sí, sí, en certs sectors se'ls deia perroflautes i no eren rentables, saps què vull dir?
2: Pues aquí li han posat un nom en anglès.
1: Sí, sí, flut dogs, no?
2: I en queden tres versions alternatives, una també en anglès, que tot l'alternatiu en anglès.
1: Sí, però si ho poses en català o en castellà segurament sona molt malament.
2: Sí, perquè es diu Goofing. Goofing, com el goof, que vol dir Worldwide Opportunities on Organic Farms. Això vol dir que són oportunitats arreu del món a granges ecològiques.
1: Ah, està molt bé.
2: D'acord.
1: Sí, sí.
2: Sí. És a dir, intercanvi d'allotjament
1: i puces.
2: Per treballar.
1: I puces.
2: Per treballar voluntàriament a aquestes granges.
1: Sí.
2: O...
1: sí. Vine a la meva granja. Tenim un sortit de puces i llagastes, allò genial i d'importació.
2: Doncs sí, això també m'ho van explicar uns alemanys que ho feien, que s'anaven de vacances de woofing per aprendre com cultivar un hort ecològic,
1: sí.
2: I doncs se n'anaven, per exemple, a Austràlia o així, de woofing. Sí, sí.
1: Està bé això, perquè una patata es planta diferent aquí que allà, això ja se sap.
2: Tot això, bueno, és una filosofia de vida, el woofing, el couchsurfing, sí, som gent sí. Bastant hippie, no? Sí.
1: Exacte, ara ho has dit.
2: Però bé, és divertit, no? Estem passant dels hotels de Only Adults al woofing.
1: Sí.
2: Doncs sí, aquí hi ha varietat per tothom.
1: Sí, sí. No,
2: sí.
1: No, bueno, està bé.
2: I,
1: soy hippie.
2: Sí. Després ja, que abans m'he deixat en tradicionals el tema dels creuers. Vale?
1: Ah, vale, sí.
2: Que això, bueno, és com ciutats navegant pel mar, no? Però em van explicar que hi ha gent que s'allotja creuers perquè li surt més barat que pagar un apartament.
1: Sí.
2: I teletreballen des del creuer.
1: Sí, De fet, hi havia una senyora que tenia 80 anys que quan es va jubilar va pagar una quota per d'aquestes, una quota de viatge.
2: Sí.
1: I que li sortien molt més barates les quotes de viatge que estar en un pis de lloguer. I portava la dona gairebé 3 anys sense baixar del barco perquè tot era quota a quota, tenia tot allà. Guaita tu.
2: Sí, home, discoteca, no? Farmàcia, sí, sí, piscina, tobogan.
1: Tot, és un creuer, és una miniciutat sobre l'aigua. Sí, Sant Ponç s'ha acabat el xou.
2: Sí, però bueno, amb 80 anys,
1: sí,
2: no?
1: Sí, ja veus, tu, anda que me la quiten la bailar.
2: Doncs bé, això sí. Bueno, seria una alternativa, no? Anar a viure en creuer. Després tenim les que emperitzen les furgonetes.
1: Ai, sí.
2: Que hi ha una moda, això, de, sí. Hi ha gent que diu, no, és que vaig en camper, perquè així puc dormir on vull.
1: Sí.
2: Però allò quan fa fred o calor...
1: Ho tens clar, que pots dormir un bosc, sí. Sí, sí.
2: O, primer, on aparques? Perquè hi ha llocs que no es pot.
1: A la majoria de llocs està prohibit.
2: Clar, la gent ho veu molt per Instagram, les fotos que fan, que es veu amb les portes de furgoneta obertes i amb els peus i amb el mar de fons, veure, però en realitat...
1: Per aquí que farem una foto. Muntes, fas la foto i tornes a tancar-ho tot, perquè com vinguin et foten una clatellada.
2: Sí.
1: Sí, vull dir, vens una cosa que en realitat quan ho pots fer-ho no te deixen fer-ho.
2: Doncs sí, això de les furgonetes. I després

0: Que va a la muntanya, si no et troba el refugi ha d'anar...
1: Antigament el viva que era dormir penjat en una tenda que penjava d'un daltabaix.
0: També, els escaladors o els alpinistes ho fan, sí.
1: Allò era fer viva, que tu foties una plataforma penjada en quatre cordes i ficaves allà dins. Si et movies gaire ho tenies clar.
0: Sí, sí.
1: Sí, esclar. Això del bivac, saps qui ho fa molt? Això del bivac, això durant molts i molts i molts de temps ho feien els moteros, els autèntics moteros, eh? Anaven amb la moto i allà on te podien, muntaven una tenda i allà dormien amb la seva moto al costat. I aquesta gent, pues sí que, però avui en dia...
0: Els ciclistes, els que van amb això ho fan?
1: Els que van en què?
0: A l'estiu se'n veu amb bici.
1: A l'estiu hi ha massa ciclista a la cara.
0: No, però n'hi ha que fan, hi ha el ciclista esportista i el ciclista...
1: El viatger, sí.
0: Doncs això ho fa.
1: Sí, aquests quan els veig en les pillades, amb tota aquella cara que penso, mare, Déu senyor, mira que hi ha espinos que poden fer quilòmetres, eh?
0: Sí, sí. I ja per acabar he trobat, com es diu això de quedar-se a casa de vacances, es diu staycation, que vol dir stay, vol dir quedar-se, i vacation, no? Ve de vacances, no? Quedar-se a casa.
1: Staycation. Que agustita estoy en casa, no?
0: Llavors, des del cau de l'avi us hem donat bastantes alternatives. Estan en les vostres mans decidir què voleu fer. No sé, a veure si algú s'anima a fer couchsurfing.
1: Aviam, l'Anabel us ha donat aquí tota una sèrie de directrius que podeu escollir per poder passar unes vacances al mes d'agost d'una manera una mica allunyada de la tradicional. Sobretot, la més econòmica, la més barata i la més pràctica és quedeu-vos a casa i no molesteu, que també és una gran cosa, perquè hi ha molta gent que se va a vacances i només molesta. Hola, tu què fas aquí? No, jo he vingut de vacances i a molestar. Me molesten les gallines, podríeu baixar el volum?
0: Les campanes.
1: Sí, el campanar me molesta, podeu apagar les campanes? Mira, escolti, si vol anar de vacances se'n vagi a casa i no surti del garatge, que estarà més bé, vingui aquí a emprenyar les pobres gallines. No, això de les gallines no ho tenia que haver dit, eh? Emprenyar és una paraulota. Ja està?
0: Sí, ja està, ja hem acabat, ja som les 10. Sí.
1: Pues guita, és just, eh? Sí. Just le fuste. Anem a posar aquell espai de musiqueta que els radioients també els encanta. I Anabel, pues, tornarà a marxar, perquè sí, és el seu horari d'estiu. Que maco queda això d'horari d'estiu.
0: Sí, sí.
1: Us dic que el dia 10 l'Anabel no vindrà perquè llavors ja són vacances, i això tingueu clar, només quedaré jo.
0: Bé, bona nit, ja la setmana que ve veure quin tema portaré, no ho sé.
1: Bueno, tot tranquil·la. La setmana que ve és la setmana que ve.
0: Sí, sí.
1: Que també serà dilluns, curiosament.
0: Sí.
1: Vinga, Anabel, merci.
0: Bona nit.
1: Va, fins ara.

Bueno. Tots avui, tots aquests dies, tots porteu escoltant i veient les notícies una quantitat que sembla increïble de desastres naturals, incendis i altres catàstrofes. Bueno, doncs mireu, que sapigueu una cosa, 11.000 desastres naturals van tindre lloc entre 1970 i 2019, segons l'Organització Meteorològica Mundial. A les lletres de sigles són OM, quins carallos, no dic quins collons, però no, diguem-ho, quins carallos, que queda més bé a la ràdio, Paraulotes les justes. La conseqüència de les catàstrofes van ser unes pèrdues superiors als 3 bilions d'euros i la mort de 2 milions de persones. Doncs això avui en dia segueix passant. Les experiències d'ahir no serveixen per res perquè avui segueixen existint. Això vol dir que els que hi tenen que posar la solució o trobar les solucions adients perquè no passin tant segueixen sent els mateixos que ja eren en aquell temps. Vaig a posar una cançó perquè, escolta, si no començareu a parlar malament. Sí.

Mireu, un invent, la mandolina de cuina. És un estri que serveix per tallar aliments fàcilment i de manera uniforme, rodajas, diuen, sí. Va ser inventat a finals del segle XVIII per el doctor Josep Ignasi Guillotín. Tu, Guillotín, us sona, Guillotín? Sí, la guillotina, aquella que resolvia els problemes de cap. Sí, sí, veus, també és el que va inventar la guillotina. El nom de mandolina per aquest accessori va ser un homenatge del doctor Guillotín a la seva senyora Mandy. Mandy, sí, Mandy. Pues mira, jo mano que això. Ah, Mandy, Mandy, molt bé, sí, es deia Mandy. No sé, mandolina, sí, esclar. I és que, tot i que estaven molt ben situats i tenien criades per ocupar-se dels fogons, a la senyora Mandy li agradava cuinar, i com va patir alguns sustos tallant amb ganivets, el seu home va decidir idear un sistema que tingués les seves manetes sanes i estalvis. I així es va néixer la mandolina, que tot i així, depèn de si et despistes, et fots un tall que et rebanyes el tros de carn del dit que no has tingut en cura de protegir. O sigui que, què vols que et digui? Els ganivets també tallen, però la mandolina se t'emporta la carn. És per experiència pròpia que dius això? Bueno, alguna vegada m'he tallat amb una mandolina. Sí, és per experiència pròpia. Posarem una cançó que a tothom li agrada, la música. A veure, posarem aquest.

Hi ha una cosa curiosa. Llatinoamèrica, o Amèrica Llatina, o sigui, l'Amèrica del Sud, allà sota d'Amèrica del Nord i Amèrica Central, hi ha alguns artistes que són molt cotitzats, les seves coses i obres valen molts de diners. La Frida Kahlo, la Frida Kahlo, que tothom la coneix, amb la seva obra Diego y yo, que es va subhastar per 31 milions d'euros, va superar el seu home, Diego Rivera, de qui en el 2018 es va vendre un quadre, Los Rivales, per 10 milions. Tot queda a casa. Que maco, mira tu. Pues apa, com que tot queda a casa, posarem una chanson d'aquestes que diuen, oh, que maca cançó, o no ho sé perquè no l'escolta.

Quina cançó, eh? The Rose. La Rosa. Ai. La Rosa. La Rosa és la flor més maca dels jardins de l'Eden. És tan maca que té la necessitat d'emplenar-se d'espines perquè ningú l'agafi pel mer gust d'agafar-la. Si la vols agafar, has d'estar disposat a punxar-te les mans i vessar la teva sang per poder-la tindre. Un problema és que quan la tinguis, la Rosa es pensirà, morirà i perdrà tot el seu encant. Per tant, estimades i estimats, a l'igual que les ànimes i els cors de la gent, la Rosa sempre té que estar en el seu lloc. Mireu-la, gaudiu-la, enflaireu-la, doneu gràcies de que existeix. Però només això, no vulgueu posseir-la, perquè així es la condemneu a mort. Gaudiu de lo que la natura us ofereix d'una manera altruista. No sigueu codiciosos, no sou propietaris de l'hermosura. I ara una cosa així, el nombre de fumadors ha baixat en 20 milions d'usuaris des de l'any 2015. Fixa't, oh senyor, quin mal negoci, eh? Segons la OMS, avui hi ha uns 1.300 milions de consumidors de tabac en tot el món, mentre que en aquell temps es situaven a prop de 1.320. Esclar, llavors la resta no és pas gaire difícil. Si cada país invertís un euro per cap en intervencions per abandonar el tabac, es podria ajudar a uns 152 milions de persones a deixar-ho en el 2030. Voleu deixar de fumar tabaco i voleu deixar de fumar? No compreu tabaco. Això no vol dir que us dediqueu a gorronejar tabaco a qui el compra. No. Feu un pensament, els primers dies és complicat, els següents dies és difícil, després ve l'etapa aquella de l'ansietat, perquè no fumo, i al final, quan te'n dones compte, amb una mica de sort, doncs fumar és un record que de tant en tant s'instal·la dintre teu, i una veu que te diu, fuma, que no passa res, un cigarret, aquí està el quid de la qüestió. Si dius, vale, no passa res, ja està, ja hi tornes. I si no escoltes la veu, doncs llavors podràs dir que gràcies a no fumar tornes a enflairar olors que feia temps que no recordaves i sabors que feia temps que no tastaves. El tabaco no és només perjudicial pel sistema respiratori, també ho és pel sistema circulatori, per el sistema olfactiu, gustatiu, visual i altres coses del viure. Tingueu en compte que està ple de compostos químics, uns 400 per ser exactes. Uns provoquen addicció, altres provoquen malalties. I altres no provoquen res, però queden bé allà posats. Pues això, deixeu de fumar, que escolta, avui en dia pensa que per cada paquet de tabaco que te fumes te gastes com a mínim 5 o 6 euros. I què vols que et digui, comença a fer números, 5 per 10 són 50. O sigui que imagina't, ja està, només volia dir això. Tingueu en compte, la gent que us diu no fumeu és que us aprecia moltíssim, ja està. I aquí anem a posar una chanson, si la trobo, perquè té una facilitat allò increïble de perdre tot allò que va, posar aquests mateixos, mira, ja està.

Una cosa curiosa. A veure si algú s'aplica el cuento. A Fugarai, el barri on no ha pujat el lloguer en 500 anys. Sembla impossible? Pues no ho és. A la ciutat alemana d'Augsburg es troba Fugarai, un barri format per 147 vivendes construïdes en 1516 per al banquer Jacob Fugger, qui va voler destinar les cases a la gent pobra, per la cosa hi cobrava únicament un florí en concepte de lloguer. Encara que sembli increïble, cinc segles després el caràcter de vivenda social dels pisos es segueix mantinguent i els veïns paguen 0,88 cèntims d'euro al mes. Fugarai s'ha convertit en una atracció turística, encara que el visitant que ho vulgui mirar té que deixar anar 6,50 euros per entrar-hi. O sigui, jo et dic una cosa... Aquests especuladors haurien de prendre nota. I els que... pues també. I els que estan més amunt, també. O sigui, es pot fer. I és curiós que, esclar, allà suposo que jo que els especuladors estan una mica més controlats, com sol passar en els països més civilitzats. I ja està, tot dit. I poca cosa més, posarem una altra chanson, a veure que no l'hagi perdut. Ah, sí, aquesta, Àngels.

Bueno. Una cosa, mira, en aquest país, oi, la gent, doncs, algun moment a la seva existència, pues, li ha donat per llegir o intentar llegir un llibre. Perquè hi ha gent que llegeix llibres, hi ha gent que intenta llegir llibres, hi ha gent que de tant en tant diu, bueno, ho intentaré i ho llegeix. Són coses diferents. Però a les enquestes, que la gent fa enquestes, no? Anem a fer una enquesta. De què? Doncs a veure què li agrada a la gent. Sí, no, el llibre aquí, ja, bla, bla, bla. Un 70% de la gent del país prefereix llegir els llibres sobre paper. Ai, tu com vas el llibre? Ho vas en digital? Ho vas en calcomania? Ho vas en paper? No, jo vull en paper, jo vull en paper, sí. Ara que hauria de saber d'aquest percentatge quants volen el llibre per falcar una la pota d'una taula, eh? O perquè faci bonic allà amb un forat a l'armari amb altres llibres que d'això, eh? Però bueno, la gent ja sabeu, l'enquesta es fa a un munt de gent i no tens en compte sí o no, sí o sí. I llavors la gent contesta el que creu que és més convenient. Tu llegeixes llibres? Oh, i tant que llegeixo llibres. I com t'agraden els llibres? En paper o en digital? Oh, a mi m'agraden en paper. En paper, sí, sí. I has llegit un llibre últimament? No, últimament no he llegit cap llibre, no he tingut temps. Ah, vale, i quin és l'últim llibre que has llegit? Pues Pulgarcito, i jo què sé. I així és d'això. Pues això. Benvinguts i benaurats aquests que consideren que llegir un llibre és una manera d'enriquir el seu món interior, tot i que hi ha llibres que són infumables, imbevibles i illegibles, que també hem de dir-ho, eh? No tots els llibres són obres d'art. N'hi ha que són, per dir-ho d'alguna manera, basura. Però és el que hi ha en el mercat. Ja està. Vaig a posar una genzó, a veure si ho trobo. És que tinc una virtut de perdre-les de totes. I ara no trobo la que tenia aquí amb... Ah, doncs pues mira, posarem aquesta. No, aquesta no la posaré pas, perquè, escolta, mare de Déu, senyor. I aquesta... Ah, doncs pues mira, posaré aquesta, que és curta.

ens queda poquet per acabar el nostre programa d'avui. Ai, sí! Oh, no! S'acaba! Ai, ai, ai, ai, ai! Sí, sí, sí! No, no, no. Bueno, és igual, dilluns que bé tornarem. Però ara, doncs, us tornarem a donar aquest meravellós i fabulós consell que us donem pràcticament cada programa. Estimeu-vos. Estimeu. Feu saber a aquella persona o persones a qui estimeu que els estimeu. Una manyaga, una paraula dolça, un petó a la front, una abraçada, un t'estimo tan senzill com això. No es tracta de que els demés us tinguin que estimar. Es tracta que els demés sàpiguen que vosaltres els estimeu. I així, pues, potser el món amb una mica més d'estima acabarà sent un món millor, entre cometes i parèntesis. Bueno, ja, si tal, ja ho veurem. I ja està, tanquem parèntesis. Com diuen allà a Cochinchina, que parlen un idioma que se'n diu Cochinchino, Cochinchino, sí. Bona nit. I ja està, perquè també ho diuen, eh? No us penseu que no ho diuen. O sigui que va, musiqueta i tiqui-tiqui-tiqui cap a casa i a dormir, que és tard.

0: tres, cuatro.
1: Benvinguts a Hot Dance 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
2: Arriba una edició més, la història de la música disco. El programa Hot Dance 80. Després farem un repàs al que va ser la biografia i la discografia d'un intèrpret que ens va deixar el 28 de setembre del 2022, a l'edat de 59 anys. Després escoltarem el Max Mixu, perquè, tal com vàrem dir al començar la temporada, un cop al mes escoltarem un megamix a Hot Dance 80. I després, doncs, no sé què farem amb el programa.

Avui a la història de la música disco, el protagonista serà la formació Daydream, un projecte d'Italo Disco a Catalunya, composat per Irene César, Mònica César i Pedro Morales.

Les germanes no van voler tornar a formar part de la formació d'iDream, però el Pedro Morales encara va fent bolos, va fundar una companyia discogràfica i de tant en tant ens el trobem als dinars que fem al local d'Antoni Peret a Barcelona. Aquesta és la música de Daydream avui a la història de la música disco.

Tal com han informat mitjans com TM2 i Variety, ha passat a Los Angeles, Estats Units, on passava uns dies per visitar un seu amic. Precisament, estant a casa del seu amic, se'n va anar al lavabo.

segons les notícies que ens han arribat, estant al lavabo, li va donar un atac de cor i es va quedar allà. I tot i que la música de Coolio era de la dècada dels 90, doncs li tenim de fer un repàs aquí, a Hot

Una mort que ha deixat molt tocada al món de la música als Estats Units, ja que es tracta d'un artista molt famós que va començar a fer els primers passos al rap just en acabar l'institut. Un món en què es va refugiar després de no haver tingut una infància fàcil i on es va convertir en una gran estrella passant per bandes com Worsley and the Mid-Circle i passant a rapejar en solitari el 1994.

I tal com hem començat a escoltar al començament a Coolio, es va fer famós amb la cançó Guns in Paradise, que va ser treta d'una cançó de Stevie Wonder.

A finals de 1984, la companyia discogràfica Max Music, amb seu a Barcelona, va organitzar un concurs en el que buscaven gent amb creativitat i ingeni per la barreja de cançons. El concurs va acabar guanyant-lo Miquel Fabrelles. I com a premi va enregistrar el primer disc d'aquesta saga al costat de Javier Lucía. I Mike Platines, doncs ja sabeu tots qui és i què ha fet amb el món de la música dance.

Hola, benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Amb l'edició d'avui hem començat amb la història de la música dance, amb la biografia del grup de Sabadell Sound, Die Dream. Després, la informació de la mala notícia que ens ha deixat el raper Coolio. Després, li tocava, com un cop fem un cop al mes, a escoltar un mix de la història de la música dance.

La música de Bangles amb What Like an Egyptian és la que escoltàvem ara. I fa dies que no escoltem bon funky. Va, anem a escoltar la música dels Kool & the Gang.

0: als anys 80, els grups feien la versió original en el seu idioma, en aquest cas en anglès, i després feien versions en espanyol.
1: Deja todo y fíjate en esto. El sonido más marchoso y facilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes. Escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rockañero de Madness. Un paso.

paso adelante feien els Madness amb aquesta cançó i aquesta versió. Ara qui ens acompanya a Hot Dance 80 és Rich. Senzillament en els teus ulls. Una cançó que va ser tot un èxit i tal.

Està sintonitzant Hot Dance 80, la teva emissora preferida. Ja en som 21 arreu de Catalunya. I és que la música dels 70s, 80s a les pistes de ball es pot recordar molts més anys després. Avui recordant música dels finals dels 70, dels 80, i ara estem escoltant música dels 90. Perquè aquesta cançó, Ride on Time, es va editar el 1989. Però va triomfar a primers dels 90s, de la mà de Black Box i Catherine Keenol.

una de les majors particularitats de Black Box fou que els productors van utilitzar una model per les aparicions en programes de televisió i els videoclips. La model era la famosa Catherine Kinol, que doblava els vocals samplejats a la cançó Love Sensation de 1979. Èxit de l'era disco amb la veu de Lolita Holloway i produït per Dan Harmon. Encara que l'èxit del senzill Black Box va acabar perdent molt dinol, van perdre molts diners perquè fou demandat per Lolita Holloway per utilitzar la seva veu sense la debuda autorització. I és que al món de la música sempre han passat coses com aquesta de Black Box o altres formacions que utilitzaven, doncs, senzillament una imatge i la veu cantaven uns altres. I no vull pas dir noms. Ara tinc ganes d'escoltar una cançó dels Everything But The Girl. A veure què us sembla a vosaltres. Tenen cosetes, els Everything But The Girl, però a tot arreu s'ha punxat sempre aquesta cançó, el seu Missing. Això sí, passat per la batedora de Todd Terry, amb aquest Todd Terry Club Mix.

Una cançó que passen anys i anys i seguiria estant al número 1 a les llistes d'èxits. I és que la música de qualitat sempre, sempre, sempre pot triomfar on vagi.

Sempre parlem d'intèrprets italians, francesos, alemanys, americans. Sabeu d'on arribaven els Real Life? Doncs arribaven amb el seu Send Me an Angel des d'Austràlia. I és que la música de qualsevol lloc del planeta pot triomfar a tot el món.

Hot Dance 80 està arribant a la fi d'aquesta edició d'avui. Un programa en el que hem pogut escoltar la biografia de Die Dream des del Vallès Oriental, no, Occidental. A cadascú on li toca. Després hem repassat una miqueta arreu un parell de cançonetes a Coolio, que ens ha deixat el mes de setembre del 2022. El Max Mix 1, perquè no podia ser d'una altra manera que comencéssim aquesta edició del Indemix amb el treball, el primer treball que varen editar Mike Platina i en Javier Ucilla. I avui, doncs, acabem amb una altra cançó, perquè és que aquesta Hispanic no ens arriba fins a la fi de l'hora. I acabarem, doncs, amb una altra, amb molt ritme i molta marxa, de la mà dels Moloco. Això és Singing Back. Una forta encaixada des de els estudis centrals de HDMR. I una salutació de qui us hem estat acompanyant des de la coordinació tècnica i musical per Roger Show i dirigint, editant i presentant Josep Maria Jurado.

0: diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
3: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
4: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: dins dels caps de setmana dedicat són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
1: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
1: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
2: M'estan pagant. Perfecte.
0: FM, app i 3CAT.